0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. Hoy por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és divendres, és 11 de setembre i aquest és un dels sons del dia.
2: Abajo del puente, como mis compañeros. Y como no nos deja tranquilos los policías, vienen a molestarnos, al final nos echan y ya buscamos hasta que tenemos este lugar y ya venimos acá y intentando seguir vivir ahí.
1: És el Bas, un dels desallotjats del B9 de Badalona, que després de viure sota el pont de l'autopista C31 ha anat a parar una nau del Masnou, que també està ocupada, però que actua de centre social autogestionat. És una història que coneixerem d'aquí a un minut. Un dia, el d'avui, que ve marcat per la Diada, pel discurs de Salvador Illa apel·lant justament al caràcter integrador de Catalunya i per l'enfrontament ahir a la tarda al Fossar de les Moreres entre partidaris d'Aliança Catalana i manifestants antifeixistes. Un dia que des del punt de vista meteorològic serà plàcid, amb sol i temperatures, ja el que diríem, habituals per l'època. Una quarantena de desallotjats del B9 de Badalona s'enfronten a un nou desnonament, ara a una nau ocupada al Masnou. Es tracta d'un centre social autogestionat que els va acollir el mes de febrer, després que passessin diverses nits sota un pont de la C31 en plena onada de fred i ara pesa sobre ells un altre ordre d'expulsió. L'Oriol Soler ha anat a aquesta nau a parlar amb ells per saber com estan vivint aquesta odissea.
3: El Bas porta anys saltant d'assentament en assentament gairebé sempre a Badalona fins que fa uns mesos.
2: Abajo del puente, como mis compañeros. Y como no nos deja tranquilos los policías, vienen a molestarnos, al final nos echan.
3: Va aconseguir amb un grup de companys sortir de sota el pont de la C31 per venir aquí a la Cotorra, una nau ocupada al nord de Masnou, que fa tasques de centre social i cultural i des del febrer...
4: Potser tocaria passar una mica de només ser punt de recollida i començar a acollir gent.
3: La majoria dels que ara viuen a la Cotorra es dediquen a recollir ferralla, com l'Adam.
5: Cada dia no és suerte. Hay días que ganan mucho, mucho chacharra. Hay días que tu buscar todo día no ganan nada.
3: I ara de nou s'enfronten a una ordre de desnonament sense data en aquesta llar de mínims.
2: Cuando llega la noticia, todo el mundo se pone triste.
3: I des dels serveis socials del Masnou els diuen...
4: Que sobretot el que poden fer és acompanyar-nos emocionalment i...
3: El BBVA, propietari de la nau, va vendre-la a un fons d'inversió que propiciarà l'enèsima expulsió del Bas, l'Adam i 40 persones més.
1: El reportatge sencer que s'ha emès aquest vespre al balcó el podreu recuperar a sercatalunya.cat.
0: Hoy por hoy. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
1: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, aprofita la Diada per fer una crida a la convivència i contra els discursos d'odi. El missatge institucional d'aquesta nit, el president ha apel·lat al caràcter integrador de Catalunya contra els que volen crear catalans de primera i de segona. Judit Caselles, bon dia.
6: Bon dia. Amb l'inici d'un curs polític marcat per les eleccions municipals i veurem si també espanyoles, i pocs dies després de la polèmica pel crim de Manresa, el president Salvador Illa ha demanat anar a la una contra l'onada antiimmigratòria.
7: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabuda.
6: Ell ha dit sentir-se orgullós dels catalans d'origen marroquí o colombià, com dels que van venir d'Andalusia o Extremadura, i ha promès treballar per posar recursos i resoldre àmbits descuidats.
7: Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
6: Sense explicitar l'educació o la sanitat que té en vaga.
1: I 3 manifestants detinguts i 7 investigats per desordres públics. És el balanç del dispositiu policial que ahir va blindar el Fossar de les Moreres.
6: La policia pretenia evitar que uns 500 ultres d'Aliança Catalana, congregats per la seva líder Sílvia Orriols, s'enfrontessin amb 2.500 manifestants de l'esquerra independentista que volien boicotejar l'acte, però hi van acabar havent-hi càrregues.
1: I el Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont si el Constitucional avala el perdó de la malversació. El jutge Pablo Llarena descarta allargar-ho més elevant consultes a la justícia europea, cosa que obre les portes a un retorn de l'expresident en els propers mesos. Andrea Villòria.
8: Fons de l'alt tribunal descarten un nou pol judicial, donen per fet l'aval d'Europa i no preveuen enviar-hi una nova consulta per mantenir la causa contra l'expresident i el seu retorn paralitzats. L'instructor del procés, el jutge Pablo Llarena, es dona pràcticament per vençut, diu que no allargarà més del compte l'amnistia si el Constitucional la veu bé. De fet, no esperarà resoldre el recurs de Puigdemont, sinó que amb el de Jordi Turull, que és el primer que s'ha de debatre aquest 22 de setembre, la doctrina sobre la malversació queda resolta en la sentència, diu que l'aplicarà també per la resta. Això obre la porta d'un retorn de Puigdemont aquest mateix hivern, 9 anys després.
1: Són les 7:26.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. Hoy por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, avui és la diada i a aquesta hora ja han començat les primeres ofrenes al monument de Rafael Casanova. Un 11 de setembre que vindrà marcat per la crida a la convivència i la lluita contra l'onada antiimmigratòria. Dos aspectes claus en el discurs institucional de Salvador Illa ahir al vespre. Ara hi entrem, però abans els tres imprescindibles. I el primer d'ells, el trànsit. Susana, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: On hem de tenir avui paciència?
2: Doncs mira, hi ha dos accidents. A la C25 un carril tallat a Call d'Atenes i a la C17 està tallada completament tota la via a l'altura de Tona també per un altre accident.
1: Doncs paciència si circuleu per aquestes dues vies. Pel que fa al transport públic, normalitat. I el tercer imprescindible, el temps. Jordi Garbó, com ho tenim?
3: Avui repetirà un temps semblant d'ahir, sol a tota hora, no hi haurà núvols destacables i temperatures una mica més altes, amb fresca ara, calor però moderada durant la tarda. Ara tenim 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 13 a Lleida i Girona. Les màximes entre els 25 i 30 graus, amb una mica més de sensació de xafogó arran de costa i durant la tarda fins la nit una mica de vent de marinada. I el cap de setmana, igualment molt de sol, temperatures mínimes una mica més altes i demà hi haurà estones de núvols a la costa i per litoral de Barcelona, amb alguns xàfecs molt localitzats i de curta durada.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Avui és 11 de setembre i serà un dia llarg. Hi ha nombrosos actes previstos, tant des d'un punt de vista institucional. De fet, ja han començat les primeres ofrenes al monument Rafael Casanova, però també des d'un punt de vista social. Així que el primer que fem, Susana Ruiz, què tal, bon dia?
2: Hola, bon dia de nou.
1: Bon dia fa una estona.
2: És molt educada.
1: Què ha de passar al llarg d'aquesta jornada?
2: Doncs mira, a partir de les 9 es fa la tradicional ofrena floral al monument a Rafael Casanova, que cada any aplega partits polítics i també la societat civil, no? Entitats culturals i esportives, i és el que dona el tret de sortida com oficialment a la diada. Durant la resta del dia, les entitats independentistes han organitzat diferents actes arreu de Catalunya amb el punt àlgid en la manifestació de vora les 5 de la tarda, que aquest any té un format descentralitzat. Té convocatòries a Barcelona, Girona i Amposta. I al vespre tindrà lloc l'acte institucional de la Generalitat al Teatre Nacional de Catalunya. El fil conductor d'aquest any és el 50è aniversari de la Diada de 1976 i les commemoracions de l'any Gaudí, de la poeta Clementina Arderiu i de l'escriptor Josep Vallverdú i l'expresident Josep Irla.
1: Això és tot el que ha de passar avui, però ahir el missatge institucional d'aquesta nit passada, el president Salvador Illa ha apel·lat al caràcter integrador de Catalunya contra aquells que volen crear catalans de primera i de segona. Andrea Villòria.
4: Amb l'inici d'un curs polític marcat per les eleccions municipals i veurem si també espanyoles, i pocs dies després de la polèmica pel crim de Manresa, el president Salvador Illa ha demanat remar contra l'onada antiimmigratòria.
5: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabuda.
4: Illa ha dit sentir-se orgullós dels catalans d'origen marroquí o colombià, com dels que van venir d'Andalusia o Extremadura, i ha promès treballar per posar recursos i resoldre àmbits descuidats, sense parlar explícitament d'educació o sanitat, que té en vaga.
1: I unes hores abans d'aquest discurs, al fossar de les Moreres... Sí, 2.500 persones es van manifestar contra la presència d'Aliança Catalana. Hi ha 3 detinguts i 7 investigats per desordres públics. I el Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont si el Constitucional avala el perdó de la malversació.
2: El jutge Pablo Llarena descarta allargar-ho més a l'avant consultes a la justícia europea, cosa que obre les portes a un retorn de l'expresident en els propers mesos.
1: Un Carles Puigdemont que, de fet, ahir va rebre la visita d'un altre expresident, Artur Mas. Artur Mas, que serà en directe a l'Aquí Catalunya d'aquí a una estona. Arribats a aquest punt, donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
2: La Vanguardia recull un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya que conclou que la xifra de nens amb miopia s'ha triplicat entre els 8 i els 12 anys. Hi ha més risc per gènere i per ètnia. Els negres, i magribins i llatins són els més proclius. L'Ara diu que l'informe PISA revela que els alumnes espanyols fan servir més la intel·ligència artificial que la mitjana europea. I també sobre joves, el periòdico recull l'alerta de la Fiscalia de l'augment de delictes entre menors. La memòria de 2025 xifra en un 74% l'increment de delictes comesos per nens més petits de 14 anys.
1: Són les 8:25.
6: La bona notícia, collida per Ametller Origen.
7: A Manlleu Origen obre les portes dels seus camps als consumidors amb el Laboratori del Gust, una nova iniciativa que permet conèixer de primera mà com es cultiven els productes i quina innovació hi ha al darrere. La primera trobada, dedicada al tomàquet, ha permès tastar varietats encara no comercialitzades i donar-ne l'opinió a l'equip d'R+D, una experiència que també ha acabat amb un tast de tres receptes elaborades amb tomàquet.
8: En un món ple d'incerteses, en Manlleu Origen som capaços de seleccionar les bones notícies per a tu.
9: Seguro que sembrarás, que cuidarás. Seguro que llegará el agua, que sentirás el viento. Seguro que no todo saldrá como esperas, pero cuentas con nuestro apoyo para sentirte seguro. Contrata tu póliza de seguro agrario con la ayuda del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
1: Montserrat, què tal?
10: Bon dia, Gisela.
1: Hola de nou. Barça i Espanyol, avui presents també a la Diada.
10: Els dos equips participaran en la tradicional ofrena floral davant del monument a Rafael Casanova a Barcelona i que vam conèixer els nous límits salarials a la Lliga. El Barça respira i puja 150 milions, passa de 432 a 582, molt lluny encara dels números del Real Madrid, que pot invertir en la plantilla 832 milions. L'Espanyol, en canvi, guanya 5 milions de marge, del 56 al 61. Avui comença la cinquena jornada de Lliga amb un Sevilla-València a les 9 de la nit.
1: A motor comença el Gran Premi de Fórmula 1 a Madrid.
10: El Madrid, el circuit construït al voltant de l'IFEMA i Valdebebas, a partir de 2:15 del migdia, primers entrenaments lliures, demà la classificació a les 4 i diumenge a les 3 la cursa en MotoGP. El barceloní Àlex Rins de Yamaha va anunciar ahir que es retira del motociclisme.
1: I en bàsquet triomfa el Barça en el debut a la Lliga Catalana.
10: Es va imposar 88-84 a l'Andorra, victòria també del Lleida 88-98 contra el Girona, que el permet classificar-se per la final de diumenge. Avui es juguen l'altra plaça per la final Manresa i Barça a les 9 de la nit. Abans, a 6:45, sense res en joc, Joventut Girona.
11: El pilar caigut, però encara som aquí.
1: I aquesta que escolteu és la darrera cançó dels Amics de les Arts, és Encara som aquí, i està inspirada en un fet real, una caiguda de la colla castellera dels Marrecs de Salt quan feien el Pilar de 4 a les escales de la catedral l'any passat. Doncs bé, l'equip Girona del Carles Couso ha parlat amb la colla i no poden estar més emocionats.
12: Quan vam escoltar la cançó per primera vegada, no? que ens la vam portar el dimarts d'assaig i vam parar l'assaig per escoltar tots plegats la cançó, wow. Crec que tota la colla se'ns va posar la pell de gallina. Van caure moltíssimes llàgrimes.
1: Pell de gallina i llàgrimes d'emoció.
2: Això és el que explicava la Carmina pels Marrecs de Salt. Encara som aquí, no només relata un episodi concret, també aconsegueix capturar els valors del món casteller, la germanor, la família i el tirar endavant quan les coses no surten com voldríem.
1: Doncs d'aquí un minut pràcticament seran 9:15 i aquesta hora el que fem és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
13: Hola, bon dia, com esteu?
1: Ui, no et sento.
13: Hola, bon dia, Marina. Com esteu? Ara sí, em sentiu? M'escolteu?
1: Ara sí. Clar, avui t'hi has posat una mica més tard i aquella que està dormida.
13: Sí, i els micros també, sembla. No. Anava a dir, avui, déu-n'hi-do, serem en directe, òbviament, a les ofrenes de Rafael Casanova i veurem el pols de la Diada després del que va passar ahir al Fossar de les Moreres. Parlarem amb l'Artur Mas, que s'ha vist amb Puigdemont. Mm. Sabeu que hi ha el xup-xup també del retorn, de quan serà, de si l'amnistia del suïcida, si no. Fa 50 anys de la primera diada que va autoritzar el govern postfranquista i tindrem un dels protagonistes d'aquell dia, tindrem el Miquel Roca, un històric dirigent convergent, però moltes més coses també. El tindrem en directe, vaja, analitzarem com vagi tot el matí i després ja cap al final també haurem de parlar dels 25 anys ja de l'11S, dels atemptats de l'11S que van canviar el món de dalt a baix.
1: Doncs Marina, molt atents al programa, un programa molta part avui al carrer i que vagi la mar de bé, us estirem escoltant.
13: Gràcies.
1: A partir d'aquesta hora, l'anàlisi de l'actualitat amb la Marina Fernández des de l'Aquí Catalunya, amb l'Hoy por Hoy a la cadena SER.
14: Eso llámanos. Elige fácil. Elige Genzi.
13: Bon dia a tothom. Són 9:15 del matí. Benvinguts a l'Aquí Catalunya.
15: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: És divendres 11 de setembre de 2026. D'entrada, això vol dir tres coses. La primera, segur que la que us interpel·la a molts avui, que comença un cap de setmana llarg de tres dies. D'aquí a uns instants li demanem al Carbó quin temps ha de fer. La segona, que és la Diada Nacional de Catalunya. Just avui fa 50 anys de la primera que va autoritzar un govern d'Espanya.
1: Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer!
0: Amb el cadàver de Franco encara calent, el permís va ser a condició que l'acte no es fes a Barcelona, per això es va triar Sant Boi en aquell moment del postfranquisme, Sant Baudilio encara. Vol dir també que fa 25 anys de l'11S, de les icòniques Torres Bessones de Nova York.
2: Pues Antonio, se ha desplomado una de las dos torres.
3: Adiós. Ahora mismo, efectivamente. Acaba de desplomarse una de las dos torres gemelas de Nueva York.
4: Se ha caído la segunda torre gemela, las torres gemelas son historia.
2: Acaba de decir que está ordenando la inmediata evacuación.
0: Un quart de segle dels atemptats que van canviar la inèrcia de rotació del planeta, uns atemptats que van desencadenar una guerra global contra el jihadisme, amb una obsessió per controlar una seguretat que és impossible de poder garantir al 100%. Ningú és més català que ningú, ha dit Salvador Illa fa unes hores en el seu missatge institucional de la Diada. És la versió socialista 2.0 de l'ex català qui viu i treballa a Catalunya, Jordi Pujol. Bufen vents de crispació. Atiats per xenòfobs, coneixen banderes que representen molt més del que ells voldrien. Sigui l'estelada, l'espanyola, l'europea o les barres i estrelles dels americans. Estan fent forat, sí, però se'ls veu el llautó. I per contenir el tsunami, no s'hi val plegar-nos de braços i entregar-nos al pessimisme. Ara passen dos minuts de 8:45 del matí i esteu escoltant l'Aquí Catalunya. En uns minuts començaran les ofrenes al monument de Rafael Casanova.
5: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya.
0: Ho esteu escoltant, el discurs institucional d'ahir a la nit. Salvador Illa feia una crida a preservar la convivència i a combatre l'odi. Només unes hores abans esclatava la tensió al fossar de les Moreres.
6: Vivia Oriol! Rata feixista! Vivia Oriol!
0: Hi va haver càrregues policials contra els manifestants antifeixistes que van voler boicotejar, bloquejar l'acte de Sílvia Oriols al fossar. Hi ha hagut 3 detinguts, 7 investigats per desordres públics i alguns agents de la Brimo ferits. Sobre aquesta diada també plana el retorn de Puigdemont, que es podria avançar en el temps. El Tribunal Suprem ha comunicat que li aplicarà l'amnistia si el Constitucional atén el recurs de Jordi Turull, que és el primer que es trobarà en el camí. Ahir, l'expresident Puigdemont va rebre la visita del seu predecessor d'Artur Mas. L'entrevistarem amb ell, l'Artur Mas, d'aquí a uns minuts. El Suprem, que parla de l'amnistia, però no només. També defensa haver deixat en stand-by els vots dels descendents d'exiliats durant el franquisme. PP i Vox denuncien que Pedro Sánchez està intentant crear nous votants progressistes a través del que es coneix com a llei de nets i els jutges s'abonen aquesta tesi. Mentrestant, el Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès davant la incertesa del repunt general de la inflació. I pel que fa al temps, ho dèiem, comença un cap de setmana llarg de 3 dies. Per tant, fixem-nos en si ha de seguir fent sol i si els termòmetres han de seguir a ratlles. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
7: Bon dia. Doncs ens esperen 3 dies de temps plenament estiuenc, amb molt de sol i més calor que ahir. Ara mateix, però també els matins del cap de setmana, ambient una mica fresc. Tenim ara mateix 20 graus de mitjana a Barcelona, 19 a Tarragona, 13 a Lleida i Girona. El sol lluirà la major part d'hores d'avui divendres, no hi haurà núvols destacables i la temperatura pujarà ràpidament, màximes, com ahir, de 25 a 30 graus, però amb més humitat augmentarà la sensació de xafogor arran de costa. I al cap de setmana, una mica més altes les temperatures mínimes, també les màximes, però semblants a les d'avui, molt de sol, però estones de núvols a la costa i per litoral, que demà fins i tot, sobretot a les comarques de Barcelona i Tarragona, donaran lloc a alguns xàfecs molt localitzats i de curta durada.
0: És divendres. Divendres de Diada Nacional de Catalunya, que arrenca d'aquí uns instants amb les tradicionals ofrenes florals al monument Rafael Casanova. Allà hi ha una mica d'ambient ja. Guillem Fau, Arnau Montserrat, Judit Caselles, bon dia.
8: Què tal, bon dia?
9: Hola, bon dia.
0: Tan Tenim un dia farcit d'actes, de partits, d'entitats, amb la manifestació independentista, enguany en un format descentralitzat.
8: Amb convocatòries pels vols del 5 de la tarda a Barcelona, Girona i Amposta, i al vespre tindrà lloc l'acte institucional de la Generalitat al Teatre Nacional de Catalunya. El fil conductor d'aquest any és el 50è aniversari de la Diada del 1976 i les commemoracions a l'any Gaudí, de la poeta Clementina Arderiu, de l'escriptor Josep Vallverdú i de l'expresident Josep Irla.
0: Doncs establim ja un primer punt de connexió. L'acabem de saludar a la Ronda de Sant Pere i tenim el Guillem. Guillem Favo, què tal?
10: Hola, Marina, què tal?
0: Ja hi ha d'haver moviment. En principi, sempre a partir d'aquesta hora ja comença el riu de gent. Com ho tenim?
10: Doncs hi ha una cua d'entitats important a la Ronda de Sant Pere esperant el seu torn. Primer aniran les ofrenes institucionals del govern, del Parlament i de l'Ajuntament de Barcelona, aquestes ofrenes que encara no han començat. Veig les cadires encara buides de la banda que tocarà els acords dels segadors. Cada cop que hi hagi una ofrena veig també els guàrdies d'honor dels Mossos preparats a l'esquerra del monument de Rafael Casanova, i el que veig ara mateix també just davant de la figura són experts en protocol del govern assegurant-se que tot està llest, que tot està preparat. Avui aquí hi haurà moltes ofrenes. Us puc avançar, Marina, a aquesta hora, que Junts porta un convidat. Farà també la seva ofrena a Aitor Esteban, el president del Partit Nacionalista Basc.
0: Escolta'm, i si mires cap amunt, si mires els edificis, perquè tots tenim ubicat a aquest monument de Rafael Casanova, si mires amunt, hi veus estelades als balcons?
10: Doncs mira, no en veig cap. Mentre
0: i senyeres?
10: Allargava la resposta, feia la volta. I senyeres tampoc. Hi ha la que hi ha just al darrere del faristol, des d'on parlaran les autoritats just després d'haver fet l'ofrena. Hi ha una altra senyera just a sota de la figura de Rafael Casanova, però no en veig cap altra més, Marina.
0: Ambient desengelat de moment. Doncs Guillem, tornem amb tu. Ens vas demanar en pas. Tu et quedes connectat i quan vulguis parles.
10: Fins ara, així serà.
0: Que escolta'm, les manifestacions d'ahir... Espera, queda't, perquè les manifestacions de signe contrari en el pròleg, en el preludi del que és sempre el fossar de les Moreres, van acabar amb crispació. I amb càrregues directament dels Mossos contra els manifestants antifeixistes.
10: Exacte, que volien boicotejar l'acte de Sílvia Orriols al fossar, i va haver 3 detinguts i 7 investigats per desordres públics.
0: El balanç final va ser de 3 manifestants detinguts i 7 investigats per desordres públics, com deies, i un fotoperiodista, el Jordi Borràs, que ha denunciat que els Mossos el van deixar venut davant dels ultres.
10: Sí, ha compartit un vídeo on un agent de la unitat antiavalots dels Mossos el llença a terra, i és quan ell explica que ultres dels boixos nois li propinen com a mínim 2 puntades de peu. Després un altre mosso l'agafa pel coll, és el que es veu en aquestes imatges, i el treu del fossar. Deixa'm afegir que fruit d'aquests aldarulls al fossar hi va haver 14 agents antiavalots dels Mossos lesionats lleus.
0: Doncs així està el pati. Abans, el discurs del president de la Generalitat, vaja, que va anar entremig de totes dues coses, amb motiu d'aquesta diada, feia una crida a la convivència i contra els discursos d'odi en un missatge institucional, que ja és tradició, i on ha apel·lat al caràcter integrador de Catalunya contra els que volen crear catalans de primera i de segona. Ens ho explica l'Andrea Villòria.
11: Amb l'inici d'un curs polític marcat per les eleccions municipals, i veurem si també espanyoles, i pocs dies després de la polèmica pel crim de Manresa, el president Salvador Illa ha demanat remar contra l'onada antiimmigratòria.
5: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra...

0: Avui el que sabem és que el Suprem li aplicarà l'amnistia si el Tribunal Constitucional avala el perdó de la malversació. Aquesta és la peça clau. Sabeu que no els han amnistiat els líders del procés per aquest punt, perquè creuen que hi va haver malversació. El jutge Pablo Llarena descarta allargar-ho més, elevant consultes a la justícia europea, allargar més tot aquest procés, i vol resoldre-ho amb el primer recurs que ja tindran al damunt de la taula i la primera resolució, cosa que obre les portes a un retorn de l'expresident en els propers mesos. Andrea.
1: Fons de l'alt tribunal descarten un nou pol judicial, donen per fet l'aval d'Europa i no preveuen enviar-hi una nova consulta per mantenir la causa contra l'expresident i el seu retorn paralitzats. L'instructor del procés, el jutge Pablo Llarena, es dona pràcticament per vençut, diu que no allargarà més del compte l'amnistia si el Constitucional la veu bé. De fet, no esperarà resoldre el recurs de Puigdemont, sinó que amb el de Jordi Turull, que és el primer que s'ha de debatre aquest 22 de setembre, la doctrina sobre la malversació queda resolta en la sentència, diu que l'aplicarà també per la resta. Això obre la porta d'un retorn de Puigdemont aquest mateix hivern, 9 anys després.
0: D'aquí a uns instants començarem a analitzar-ho tot això en temps d'anàlisi amb el periodista David González i amb l'altre periodista, amb Lot Bou. El Suprem diu això i l'expresident Puigdemont, que just va rebre ahir la visita del seu predecessor. L'entrevistarem també a l'Artur Mas d'aquí una estona.
2: Segons fons a la trobada, Mas va traslladar-li que espera que aquesta sigui l'última diada que passa fora de Catalunya. La visita va tenir lloc a la Casa de la República a Waterloo.
0: 2 minuts i us parlem dels 25 anys de l'11S.
3: Ser Catalunya Barcelona.
4: Arriba al Teatre Condal 53 Domingos, una comèdia de Cesc Gall, amb Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira i Candela Serrat.
5: ¿Y qué tal el trabajo?
6: Bien, he hecho un casting.
5: ¿Para una serie?
6: No, para un anuncio de gazpacho.
5: Ah.
6: Yo hago de tomate.
4: Entrades a la venda a Promoentrada i Teatre Condal.
7: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
8: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
9: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
10: La Festa Major arriba al Poble Nou, del 10 al 20 de setembre, i el Casino L'Aliança dona el tret de sortida. El dijous 10 a partir de les 10 de la nit, la Sala Gran es converteix en pista de ball. Música dels 80 i 90 amb DJ Juan Carlos, resident durant molts anys del mític Luz de Gas. Consulta el programa complet a casinoalianca.cat.
11: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
12: Que n'aprenguin!
11: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
13: Això és Jauja.
11: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
13: És tremendo.
14: Aquest diumenge, Levante Barça. A partir de les 3 de la tarda, a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
11: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
13: Barça!
11: Amb Sique Rodríguez, a SER Catalunya.
15: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan. I Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
16: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: 1 minut i seran 3 quarts. L'11S no és només una data assenyalada a Catalunya, també ho és a Nova York. Així és com acaben de commemorar els 25 anys, un quart de segle ja, de l'atemptat contra les Torres Bessones. Arnau.
17: Sí, centenars de drons han dibuixat la silueta dels dos gratacels. S'han enlairat 2.977 llums que representen cadascuna de les persones mortes per l'11 de setembre. L'acte central per commemorar l'efemèride serà al migdia, hora espanyola, pels vols de 3:45, moment de l'impacte del primer avió a les Torres Bessones.
0: I el que heu de saber és que Donald Trump no hi serà, perquè no li han permès fer un discurs i no hi anirà en aquest acte.
17: Sí que hi haurà els expresidents Bush, Clinton, Obama o Biden. L'exalcalde Rudolf Giuliani, exassessor de Trump, ha qüestionat la presència de l'actual alcalde Zoran Mamdani per ser musulmà.
0: Que recordareu que ahir us explicàvem que hi ha un enginyer d'una start-up relacionada amb la intel·ligència artificial que deia que aquesta tecnologia ens acabarà matant a tots d'aquí a 2030, com a mínim que té la capacitat per fer-ho. Doncs bé,

0: Resulta que li han preguntat a Donald Trump si li preocupa que això passi, que la intel·ligència artificial destrueixi la humanitat. I ha dit això.
1: És el pronòstic que ha fet l'enginyer que d'Anthropic, que acaba de dimitir. La resposta de Trump ha estat que no, només li preocupa perdre la cursa de la intel·ligència artificial perquè els Estats Units quedarien en una situació de desavantatge competitiva amb la Xina.
0: La carrera, per veure qui acaba destruint abans la humanitat. I si tornem aquí a casa nostra, el Suprem és notícia per la llei d'amnistia, us ho dèiem, però també per la controvertida llei de nets. I sobre això el més nou és que aquest tribunal ha justificat per què es suspèn el dret de vot de totes aquestes persones que són els descendents dels exiliats durant la dictadura.
2: És el mecanisme previst a la llei de memòria històrica perquè els descendents d'espanyols exiliats pel franquisme recuperi la nacionalitat. Doncs PP i Vox denuncien que el PSOE està intentant crear nous votants progressistes i els jutges validen la tesi de la tupinada electoral.
0: Uns jutges que creuen que la inscripció dels nacionalitzats és, i cito textualment, un perill fundat, real i seriós. Ens n'acosta més detalls des de la secció de tribunals de la SER a Madrid, la Isabel Vega. Bon dia.
3: Buenos días. Los magistrados del Supremo justifican haber dejado sin derecho a voto temporalmente a miles de españoles en el extranjero por el incremento que ha tenido el censo electoral desde que se desplegó la ley de nietos en 2022. Consideran que ese aumento conlleva un peligro real y serio que afecta gravemente a la objetividad y a la transparencia del proceso electoral, también a la confianza de los ciudadanos en los resultados. Todo porque los recursos que tiene sobre la mesa el Supremo están en la teoría de que los requisitos para la nacionalidad son un coladero de votantes. En el Supremo se entiende que si la sentencia final llega a esa misma conclusión, el daño habría sido irreparable. Hay un voto particular, el de la magistrada Alicia Millán. Critica que ese riesgo que ven sus compañeros es hipotético e incierto y, sin embargo, lo han puesto por encima de un daño cierto e inmediato, privar a miles de españoles de un derecho político que les corresponde.
0: Y aquí heu de saber un detall que és important, i és que el jutge que ha redactat aquesta resolució que ara explicàvem ha expressat el seu desig explícit perquè Feijóo arribi a la Moncloa.
2: Li va expressar el mateix Núñez Feijóo el 2023, quan va alertar dels pactes del PSOE amb partits que ell qualifica de filoetarres. A més, aquest jutge, Antonio Narváez, ja va qüestionar els processos electorals en els que intervé l'empresa Indra.
0: I clar, això casa malament amb el prec que ahir de la presidenta del Poder Judicial en l'obertura de l'any judicial a Espanya.
4: Y si estas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es todavía mayor.
0: I després tenim els saharauis nacionalitzats aquí a Espanya.
2: Els saharauis i els seus fills que van néixer al Sahara Occidental quan encara era una colònia espanyola podran recuperar ara la nacionalitat espanyola. El Congrés ho ha aprovat amb només el vot en contra de Vox. La norma beneficiaria unes 80.000 persones i la sol·licitud es podrà fer en un termini de 5 anys.
0: I un dia més, Ceuta es lleva amb diversos incendis, un dels quals en campaments de migrants.
2: En un campament d'unes 40 barraques a la platja del Tarajal no seria el primer cop que és un foc provocat. Els migrants han tingut temps de sortir del campament i no consten ferits.
0: Sobre aquesta crisi, sobre aquest conflicte, el Marroc ha estirat les orelles al Partit Popular, des de Rabat acusant aquest partit d'haver caigut en un fangar irracional i populista.
2: El Ministeri d'Exteriors magrebí censura que els populars acusin el Marroc d'estar al darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta. En un comunicat sense precedents, el govern de Rabat rebutja ser el bloc expiatori, diu textualment, d'un ajustament de comptes polítiques amb Espanya.
0: Ara que ha parat d'advertiment, atenció al que ha dit la màxima representant d'Israel a Espanya.
5: A veces se pone de lado la seguridad de los españoles. No trabajar con Israel sobre nuestra defensa tiene también el precio sobre los ciudadanos españoles.
0: Desvincula la implicació d'Israel en aquesta crisi de Ceuta, però alhora deixa dit que donar l'esquena al seu país té un preu. I a partir d'aquí, lliure sou d'interpretar. 8:49. 100 treva pel que fa al preu del diner, els tipus d'interès, en conseqüència, amb les hipoteques variables, continuen encarint-se. El Banc Central Europeu ha tornat a pujar aquest preu del diner fins al 2,5%. Jordi Fàbrega, cap d'Economia de la SER, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès perquè considera que les xifres d'inflació alta que tenim ara mateix i que situen la pujada dels preus per sobre del 4% a l'estat espanyol i per sobre del 3% a la mitjana dels països amb euro es quedaran en aquests nivells durant forces mesos. Les noves previsions que ha publicat el banc indiquen que no serà fins l'any 2028 quan la inflació torni al 2%, que és l'objectiu que té el Banc Central. La inflació seguirà, per tant, en xifres altes, tot i la pujada del preu del diner que s'ha situat al 2,5%, una pujada que pot no ser l'última, pel que ha dit la presidenta del Banc Central, Christine Lagarde.
7: What we will have to do in the future will be determined at each and every meeting.
6: Decidirem a cada reunió, diu Lagarde, però s'ha compromès a que la inflació baixi al 2%, i això és el que, segons els analistes, implica que els tipus d'interès i, per tant, el que paguem per les hipoteques i pels crèdits seguirà pujant.
0: Diversos morts i ferits han volcat un autobús amb 48 turistes neerlandesos als Alps suïssos. De moment no se sap la xifra exacta de víctimes.
1: Hi viatjaven unes 50 persones, totes de nacionalitat neerlandesa. L'autobús va xocar contra una barana abans de sortir de la carretera i volcar. L'accident ha passat a Zug, a l'est de Suïssa.
0: I sabeu que ja fa dies que us anem dient hi ha hagut un robatori de coure, problemes a Rodalies, bla, bla, ahir va passar això a l'R3. Doncs bé, el govern espanyol comprarà 70 quilòmetres de coure nous després dels 63 robatoris de cable que hi ha hagut en aquesta línia, a l'R3, només aquest any.
8: Esto nos entristece y nos crea un problema. Saben ustedes que también en esta obra hemos tenido robo de cable y eso nos ha llevado a actuar con rapidez. Hemos tenido que sacar un contrato de emergencia por 17 millones de euros.
0: Ara parem a Badalona, on una quarantena dels desallotjats del B9, d'aquell antic institut, segur que ho recordeu, s'enfronten a un nou desnonament. Després d'haver estat expulsats de sota un pont de la C31, ara se'ls fa marxar d'una altra nau ocupada al Masnou. Oriol Soler.
9: El Bas porta anys saltant d'assentament en assentament gairebé sempre a Badalona, fins que fa uns mesos.
10: Abajo del puente, como mis compañeros. Y como no nos deja tranquilos los policías, vienen a molestarnos, al final nos echamos.
9: Va aconseguir amb un grup de companys sortir de sota el pont de la C31 per venir aquí a la Cotorra, una nau ocupada al nord de Masnou, que fa tasques de centre social i cultural i des del febrer...
11: Potser tocaria passar una mica de només ser punt de recollida i començar a acollir gent.
9: La majoria dels que ara viuen a la Cotorra es dediquen a recollir ferralla, com l'Adam.
12: Cada dia no és suerte. Hay días que ganan mucho, mucho chacharra. Hay día que buscar todo día no gana nada.
9: I ara de nou s'enfronten a una ordre de desnonament sense data en aquesta llar d'amics.
10: Cuando llega la noticia, todo el mundo se pone triste.
9: I des dels serveis socials del Masnou els diuen...
11: Que sobretot el que poden fer és acompanyar-nos emocionalment i...
9: El BBVA, propietari de la nau, va vendre-la a un fons d'inversió que propiciarà l'enèsima expulsió del Bas, l'Adam i 40 persones més.
0: I hem tingut una de les incautacions d'armes més grans que es recorden a Catalunya. De fet, a Catalunya i fins i tot a Espanya, la Policia Nacional ha intervingut, atenció, 644 armes de foc, silenciadors i milers de bales en un magatzem il·legal de Figueres. Carles Couso, Ràdio Girona, bon dia.
13: Hola, Marina, bona diada.
0: Clar, tu has anat a la roda de premsa, els agents han donat els detalls i han ensenyat tot l'arsenal, que val gairebé 5 milions al mercat negre, que servia per nodrir criminals que maten per encàrrec. I el màxim responsable d'aquesta organització, que ja és entre reixes, és un exmilitar rus que estava vivint a l'Escala. I això de Figueres, això que li han trobat, era el seu taller.
13: Sí, no s'hi va instal·lar fa massa a l'Escala, però el taller, com bé deies, el tenia a Figueres. És un home de 63 anys que quan era jove va formar part de l'exèrcit rus, però fa uns anys va aconseguir la nacionalitat ucraïnesa i fa no massa l'espanyola. Els investigadors, Marina, el defineixen com un home discret, amb molt poca vida social, però expert en allò que feia. Treballava durant les últimes setmanes en aquest traster de Figueres i era l'encarregat, en sabia molt, diu la policia, de transformar armes de foguets en armes de foc real, preparades per vendre i per fer mal. Ell i un altre dels 7 detinguts en aquesta operació ja estan entre reixes, però la investigació continua oberta.
0: De fet, el que s'investiga és si moltes d'aquestes armes serien amb les quals s'han comès crims de revenja o entre bandes que s'han anat produint en els últims mesos i us els hem explicat aquí a Catalunya.
13: Sí, i de fet els investigadors donen per fet que l'organització criminal es dedicava precisament a això, és a dir, transformar aquestes armes per després distribuir-les a gent que les compra per cometre assassinats, a sicaris. Ho ha explicat l'inspector en cap de la investigació, Enrique Azori.
14: No, lo normal no era comprar un arma, sino aquí se proporciona a personas que adquieren varias precisamente para derivarlas a personas que van a cometer estos ilícitos penales.
13: L'inspector que ha explicat que ara la policia científica estudiarà si les característiques d'aquestes armes corresponen amb algunes de les armes utilitzades aquest any en algun dels crims comesos a Catalunya, però també arreu de l'estat espanyol. espanyol.
0: Couso, gràcies.
13: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: I ha mort Cristóbal Colón, el fundador de la Fageda.
15: Estem a la Fageda, una institució que es dedica a treballar amb persones particulars, diferents, i per nosaltres...
2: Psicòleg de professió, va crear la famosa cooperativa de Làctics l'any 1982 com un projecte d'inserció donant feina a persones amb discapacitat intel·lectual a la Garrotxa. Actualment hi treballen més de 500 persones, però n'hi ha més de 800 lligades al seu programa social.
0: A sobre l'altre, Cristòfol Colom, el conqueridor d'Amèrica, Badalona, vol expropiar el monestir on l'haurien rebut els Reis Catòlics. Per què?
2: L'Ajuntament de Xavier García Albiol vol convertir aquest monestir en un centre temàtic dedicat a la conquesta d'Amèrica.
0: I us parlàvem ahir de les Spice Girls, doncs ens han pres el pèl a tots. Yo! Ens havien promès un gran anunci, s'especulava molt amb un possible retorn, i què?
2: Doncs al final res, han estat falses il·lusions. La notícia és que unificaran tots els seus discos per vendre'l com un gran pack amb tota la seva discografia.
0: Temps pels esports. Temps pels esports, us deia. Barça i Espanyol avui presents també a la Diada.
16: Para mí, palabras completamente desafortunadas. Pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. Gallá tomó iniciativa para tener una conversación con él. Le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos.
1: Escoltàvem a Corberán Marina, que és l'entrenador del València, parlar sobre les paraules de Rodri, que, recordem, va ser caçat per càmeres de televisió dient són malíssimos. Ho diem això perquè avui s'obre la jornada 5 de Lliga amb un Sevilla-València, això ho va dir en la roda de premsa d'ahir, posterior a les disculpes públiques de Rodri. L'Espanyol juga demà a 16:45 de la tarda, demà també Madrid-Rayo Vallecano a les 9 de la nit. El Barça juga diumenge a 16:45 contra el Llevant.
0: Un Barça que respira, al límit salarial de Tebas puja 150 milions.
1: Passa de 432 a 582 milions. Aquest límit inclou també el cost del filial, el planter i les altres seccions. Les xifres del Barça queden molt lluny de les del Real Madrid, que pot invertir en la plantilla 832 milions. L'Espanyol, en canvi, guanya 5 milions de marge, del 56 passa al 61.
0: El Marroc assegura que la final del Mundial 2030, clar, ja veieu com estan els ànims, com per fer un mundial compartit entre Espanya i el Marroc, doncs bé, diu que es disputarà allà la final del Mundial 2030.
1: Això ho ha dit el president de la Federació Reial Marroquina de Futbol, Fouzi Lekha, una de les figures més populars de la campanya electoral que aquest dijous estrena al Marroc pel Partit de l'Autenticitat i la Modernitat, i ha afirmat de manera contundent en un acte polític, en un acte electoral, que la final del Mundial 2030 jugarà al gran estadi Hassan II de Casablanca.
0: Comença el Gran Premi de Fórmula 1 a Madrid.
1: El Madring, el circuit construït al voltant de l'IFEMA i Valdebebas, a partir de 2:15 del migdia, primers entrenaments lliures. Demà la classificació a les 4 i diumenge a les 3 la cursa en MotoGP. El barceloní Àlex Rins, de Yamaha, va anunciar ahir que retira del motociclisme.
0: Podeu recuperar la conversa que vam tenir amb el Ponseti, el Merlos i el Llimós sobre el Gran Premi de Fórmula 1 de Madrid i totes les polèmiques que l'envolten. Ho podeu agafar de l'app de la SER. La Vuelta, pas de gegant d'Enric Mas.
1: Només va cedir 33 segons a la contrarrellotge i té ara 1 minut i 37 segons de marge sobre Roglic, amb 3 etapes per disputar.
0: I Maika Garcia, us en vam parlar, denunciarà el Club Natació Sabadell.
1: Recordem-ho, la campiona olímpica, nova jugadora del Sant Andreu, portarà el seu anterior club als tribunals per incomplir la llei després d'haver estat mare. Segons l'article 6 bis del Reial Decret 1006, les esportistes que estan embarassades durant el seu últim any de contracte han de ser renovades de manera automàtica.
17: No me esperaba este batacazo. Muchísimo dolor, muchísima angustia. Tuve muchísimos ataques de ansiedad. Tuve un cuadro heavy.
18: No quise creerme que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
1: Era Maika García, no podia contenir les llàgrimes a la seva presentació amb el seu nou club, que com deia més el Sant Andreu.
0: Un minut i seran les 9 del matí. I tinc aquí a l'estudi ja el David González, Lot Bou, periodistes. Què tal? Bon dia, com esteu?
19: Bon dia, bona diada.
0: Bona diada.
20: Bona diada, bon dia.
0: Igualment.
20: Gràcies.
0: Anem a treure el nas al carrer, perquè, com sabeu, aquesta hora és el moment de les ofrenes, el monument Rafael Casanova. Xavier Balló, què tal? Bon dia.
21: Hola, què tal? Bon dia, Marina.
0: Mira, t'agafem just en el moment, eh?
1: Bé, encara no ha començat. De fet, ara està tocant el cant de la senyera, haureu escoltat. Normalment les ofrenes es fan amb el cant dels segadors i ara mateix el que tenim és pràcticament tot el govern preparat ja per fer aquesta ofrena floral. El que passa és que faltava que arribés el president de la Generalitat, el president Salvador Illa. Arriba ara mateix, per això han fet sonar aquest cant de la senyera, està saludant un a un a cadascun dels seus consellers i quan acabi, diguéssim, aquesta mena de ritual, de protocol que estan registrant les càmeres i està sent públic per davant de tothom, doncs es desplaçaran cap a aquest monument de Rafael Casanova per fer la primera de les ofrenes florals d'aquesta diada. Ja sabeu que gairebé durant tot el matí van passant institucions, partits, entitats diverses per fer aquestes ofrenes i ara doncs comença a les 9 en punt aquesta primera. Ja poc públic, pràcticament no hi ha públic aquí, que cada any, dels últims anys n'hi ha hagut poc, però sí que hi ha doncs tota la gentada de les diverses organitzacions i entitats que venen a fer doncs aquest acte, aquest primer acte pròpiament d'aquesta diada.
0: I estem veient el president de la Generalitat fent les salutacions protocolàries. És d'aquells dies a Balló que acabeu avorrint una mica, eh? El cant dels segadors, els que sou allà a peu de carrer.
1: L'acaba sentint desenes de vegades. És veritat que en formats diferents, perquè normalment en aquestes primeres més institucionals, que ara fa el govern, després ho farà el Parlament, l'Ajuntament de Barcelona, doncs hi ha tota una banda tocant el cant dels segadors, però després ja es posa música enllaunada i finalment hi ha un moment que la música enllaunada també para. I quan para la música enllaunada, doncs, que normalment és quan ja venen les entitats, doncs són ells mateixos que a vegades a crit o amb gralles o amb el que sigui doncs fan entonar els segadors. Però sí, l'escoltarem unes quantes vegades.
0: I avui després passa allò que es barreja els segadors amb els parlaments que estan fent, que hi ha un faristol muntat allà al costat d'on es fan les ofrenes, llavors es barreja una cosa amb l'altra, en fi, que d'un moment a l'altre.
1: I a vegades el polític que està parlant doncs ha d'aturar-se un moment perquè la música està tan forta que no se sent el que diu i ell mateix s'embolica una mica, és una mica la rutina de cada 11 de setembre. Exacte. però bé, aquí som.
0: Ho anirem narrant en directe, nois, amb tu, Xavi, amb el Guillem Favó i amb la Judit Caselles, que s'han anat cap allà a donar-vos suport. Qualsevol cosa ens demaneu pas, però vaja, el que heu de saber és que just ara és quan comença l'ofrena ara mateix del govern de la Generalitat, amb el president al capdavant i amb els seus consellers doncs tots al darrere. Ara estan a punt de començar a caminar. David, Ot, la litúrgia de cada 11 de setembre, un 11 de setembre que arriba encara més enrarit aquest any amb el paper d'Aliança Catalana. Escoltàvem ahir el president de la Generalitat dient el seu discurs, ningú és més català que ningú, una mica la versió 2.0 d'allò del Pujol de és català qui viu i treballa a Catalunya.
19: Sí, tot i que jo crec que clarament hi ha un interès per part del Partit Socialista de Catalunya i concretament del president de la Generalitat, de vegades més explícit, de vegades més implícit, d'exalçar una mica Aliança Catalana perquè els interessa una certa desfiguració del que ha representat l'independentisme i el nacionalisme català. Jo crec que moltes de les coses que estan passant aquests dies ho hem d'emmarcar aquí. I l'independentisme, la resta de l'independentisme, també ha de ser conscient que l'objectiu d'Aliança en el curt i en el mitjà termini és acabar semblant l'únic espai nacional. Que sembli d'aquí un temps que qualsevol ombra de reivindicació d'un símbol nacional, d'una bandera nacional, d'una tradició pròpia, de la cultura, de certes actituds amb la llengua, això mateix que fa la senyora Orriols de no parlar mai en castellà, que és una cosa que podrien haver fet fa molt de temps molts polítics independentistes i molts polítics nacionalistes, va per aquest camí. Llavors, la resta de l'independentisme ha de ser conscient de, primer, que no li pot regalar el protagonisme tota l'estona, i segona, que no ha de cedir espais, que no ha de cedir els espais com el Fossar de les Moreres ahir al vespre, com la manifestació d'aquesta tarda, perquè forma part d'aquest estira i arronsa i perquè, com començava dient, és l'interès primordial del Partit Socialista de Catalunya.
0: Clar, aquí hi ha un problema també, que al final és molt difícil com entomar la provocació constant que intenta jugar Aliança Catalana, no? Com ho fas per aconseguir que no siguin protagonistes ni víctimes? Però el protagonisme ja se'ls ha donat, no? Llavors, aquí hi ha dos corrents, el que diu, no, els hem de silenciar, hem de fer com si no existissin, i els que diuen, no, se'ls ha de mirar als ulls i se'ls ha de combatre de cara.
20: Sí, a veure, jo estic d'acord amb el que deia Lot, en part. És a dir, l'escenari, un escenari dominat, un escenari del catalanisme, independentisme, dominat, hegemonitzat per Aliança Catalana, doncs a ell li permet políticament situar-se com el baluard més clar d'oposició, diguem-ne, a aquest fenomen. Això és així, és un escenari, és una situació que es dona. Però clar, el responsable que Aliança Catalana acabi, que jo crec que és una cosa absolutament preocupant, acabi hegemonitzant tot aquest espai, no és Illa. No és Illa, és la resta d'actors que hi havia o que hi ha en aquest espai. També és veritat que és un espai que ara mateix està absolutament decapitat a nivell de líders i desmobilitzat socialment. Si comparem la situació d'aquest espai independentista, doncs catalanista, amb la que tenia fa 10 anys, quan comença, doncs, diguem-ne, tot el procés. Aleshores, jo crec que aquí hi ha, efectivament, o sigui, hi ha una diguem-ne, si tu cedeixes cadires, si tu compres discursos, si tu contínuament converteixes un partit que, hores d'ara, té dos diputats en el Parlament de Catalunya, en el protagonista d'aquesta diada, que estem avui mateix, doncs, home, és que al final, diguem-ne, et prenen la cadira.
0: Permeteu-me que saludi algú que tenim en línia. Vaja, algú que ha estat protagonista durant moltes diades. President Mas, què tal? Bon dia.
21: Molt bon dia. I bona diada.
0: I bona diada, efectivament. Com la commemora vostè aquest any?
21: Doncs jo l'he commemorada d'una manera una mica diferent perquè he anat a Bèlgica.
0: Ha anat a veure l'expresident Puigdemont, el seu successor. Això va passar ahir. Vostè avui ja és a Barcelona. Ara li demanaré per... Digui.
21: De tota manera, jo avui, aquesta tarda, sí que podré participar en els actes institucionals de la diada.
0: I com va anar la trobada que va tenir ahir amb Puigdemont? És veritat que van passar un comunicat. Que tenim aquesta notícia que el Suprem, que Llarena no s'esperarà a resoldre el recurs que va presentar Puigdemont, que ja amb el primer que li ve, que és el de Jordi Turull, decidirà si sí o no es pot amnistiar Puigdemont. Van parlar del seu retorn a Catalunya?
21: Sí. Varen parlar de la llei d'amnistia, varen parlar de la posició de la possible posició del Tribunal Constitucional, però també de la possible posició del Tribunal Suprem, que és això que vostè fa referència a través del jutge Llarena, que és el que ha estat impedint fins ara que s'apliqui l'amnistia en determinats casos. Igual que el Tribunal de Cuentas també ha estat impedint que s'apliqui l'amnistia en altres casos. No? Hi ha hagut una resistència per part de diferents organismes de l'ordre judicial espanyol per aplicar aquesta llei d'amnistia, que vull recordar que fa més de 2 anys que es va aprovar en el Congrés dels Diputats i en les Corts espanyoles, i que ara, a més, ja té l'aval també de la pròpia justícia europea. Vàrem analitzar tot això i estem una mica a l'expectativa. A l'expectativa vol dir que, raonablement, si el Tribunal Constitucional torna a avalar l'aplicabilitat de la llei d'amnistia, doncs ja no hi ha més excusa, però coneixent de què va tot això i quin pas hi dona, doncs vés a saber, no? Per tant, sempre hi ha aquest punt d'escepticisme de què passarà. Aquest és lògic, i en el cas del president Puigdemont, a més de lògic, és absolutament humà, no? Perquè s'ha trobat en molts moments en què ja se li deia que s'aplicava la llei d'amnistia i no ha estat el cas.
0: Però, malgrat l'escepticisme, no sé si vostè detecta i vostè comparteix un grau més d'optimisme en relació als últims intents que hi ha hagut d'aplicació de l'amnistia.
21: Sí, per suposat que sí. Jo soc dels que penso que això finalment acabarà bé, però hi ha una mica aquest combat, si m'ho permet, entre l'escepticisme i l'esperança. No? I és lògic, en el cas del president Puigdemont, vista l'experiència d'aquests darrers bastants anys, que ell doncs, no ho doni per fet. És lògic, absolutament lògic.
0: I
21: jo mateix tampoc no ho dono per fet al 100%. Crec que sí, crec que anirà bé, crec que finalment doncs, es tancarà aquesta carpeta d'una vegada per totes, però sempre hi ha un però. Coneixent com van les coses, aquest però hi és.
0: I, en tot cas, sí que deu estar preparant d'alguna manera el seu retorn.
21: Poso que ja ha pensat en moltes ocasions en aquests darrers anys, com també és lògic, i no només hi ha de pensar ell, sinó que, a més, hi ha molta gent que, en el moment en què això passi, que tant de bo passi molt aviat, doncs l'ajudaran i l'ajudarem en aquest retorn, òbviament. Mm.
0: Creu que això pot acabar sent un catalitzador, també? Ara comentàvem amb l'anàlisi, amb l'Ot Bou, amb el David González, aquesta desmobilització, no?, que hi ha de l'independentisme, sobretot comparant-ho amb els moments àlgids del procés, molts dels quals vostè encapçalava. Què li falta a l'independentisme per tornar-se a mobilitzar, per tornar a fer aquell clic?
21: Però vostè sap que les coses normalment no són de reacció immediata. És a dir, el moviment independentista de Catalunya, que va sortir amb molta força a partir del 2009-2010 i sobretot a partir del 2012, i aleshores va començar el crescendo tan fort que no havíem vist mai des de feia moltíssimes dècades, de fet no havíem vist mai en segles, tot això no va ser producte només d'un moment concret, va ser l'acumulació durant bastant de temps de tota una sèrie de preguntes que es feia molta gent, de realitats contrastades, de frustracions, de constatacions que la relació amb l'estat espanyol hi hagués qui hagués en el govern doncs no acabava de funcionar o no funcionava gens, de que se'ns prenia el pèl en moltes ocasions, de que nosaltres ajudàvem i els altres no corresponien. Tot això va ser una acumulació de sensacions i de pensaments durant molts anys que finalment va eclosionar d'aquella manera. Ara estem en un període diferent. Ara tot això ha passat, va passar el que va passar, no va sortir com molts pensàvem, o sobretot volíem, i ara la situació és clarament diferent. La pregunta clau és, aquesta calma aparent que hi ha en aquest moment és per sempre o no? I aquesta pregunta no té una resposta fàcil, senyora Fernández, jo no ho sé. El que sí que sé és una cosa, és que les calmes no són eternes. Les calmes no són eternes. Per tant, segur que hi haurà un moment, no sé quan passarà això, que hi haurà un reviscolament i hi haurà una altra aposta de Catalunya, no sé si necessàriament per la independència, ja ho veurem, però en tot cas és molt probable que en algun moment Catalunya surti d'aquesta certa somnolència en la qual s'ha instal·lat ara, que per altra banda és lògica si analitzem la gran, l'enorme pressió de tot tipus que va significar, i sobretot els moments àlgics del moviment independentista.
0: Clar, m'interessa això que diu, perquè diu, potser aquesta guspira, aquest catalitzador, no té per què ser vinculat a l'independentisme, és a dir, pot haver-hi un altre factor mobilitzador que faci que els catalans surtin al carrer. No sé en què pensa, o si pensa precisament en tot aquest malestar, en tota aquesta crispació que agita determinats partits de l'extrema dreta. Vaja, no és que no, entenem que no és que no vulgui contestar la pregunta, sinó que s'ha tallat la trucada, ara la intentem recuperar.
19: Ha semblat un so tècnic, com a mínim.
0: Sí. El moment oportú, ha estat que s'ha tallat aquesta trucada, res, ara la recuperem. Mentrestant, sobre
19: també
0: el que
19: diu molt, segur que el president es té una resposta, no? Però també diu molt sobre la simbòlicament o metafòricament sobre la dificultat de Junts per respondre a aquesta pregunta que li adreçaves.
0: Sí. Que és veritat que ell no és de les persones que defugi aquestes respostes, i a vegades això li porta problemes, però vaja.
20: No, la resposta pot venir d'alguna manera o d'una manera important, jo crec, al final, amb aquest possible retorn del president Puigdemont abans de Nadal. És a dir, aquesta és una variable que s'haurà de començar a considerar en relació amb tot aquest escenari de què parlàvem abans, d'un cert desert o d'un cert buit en el que és, diguéssim, les expressions del que havia estat el sobiranisme, l'independentisme de l'època del procés, que hi ha ara i que, dèiem, el pot estar intentant hegemonitzar aquesta nova força política que és Aliança Catalana, pot haver-hi, s'ha de veure, jo no ho sé, jo no jugo la bola de vidre, diguéssim, però serà un moment que pot ser important de cara a una possible inflexió amb tot això.
0: Hem recuperat la trucada amb el president Mas. Què tal? El tenim de nou,
21: però no sé on, on ens havíem
0: quedat. Ens havíem quedat en una pregunta que li estava traslladant, que vostè deia, escolta, potser aquest nou catalitzador no és pròpiament l'independentisme, sinó que el motor per fer sortir els catalans al carrer una altra vegada és un altre. No sé en quin altre factor mobilitzador pensa, en quin altre motor, i no sé si apunta o pot apuntar a aquesta crispació, aquesta agitació que estan generant determinats partits de l'extrema dreta, i aprofito per empaquetar en la mateixa pregunta, com creu que s'ha d'actuar davant Aliança Catalana?
21: Doncs miri, respecte de la primera pregunta, jo crec que l'escenari més probable en el que ens trobarem, que no és el que jo necessàriament desitjo, però crec que és el que vindrà a partir de l'any que ve, és un govern a Espanya entre el Partit Popular i Vox. Sabem per experiència que quan Vox es fica en els governs, o ha passat en alguns governs autonòmics, una part de la seva agenda significativa són mesures que atenten clarament contra el tema lingüístic, contra el tema identitari, contra el tema de l'autogovern, etc. Si això passa, veurem quina reacció hi ha a Catalunya. El que li deia abans, no?, que ara hi ha un període de calma aparent, és exactament així, s'ha passat pàgina d'un procés molt complex, però les calmes no són eternes. No són eternes. Per tant, ja veurem quines reaccions hi haurà quan es produeixin determinades situacions. I respecte al tema dels partits d'extrema dreta o d'ultradreta, etc, etc, doncs la meva recepta, vist que aquestes polítiques d'aïllament i sobretot de cordons sanitaris, doncs a Europa no han funcionat, més aviat han aconseguit l'efecte contrari, que és el creixement d'aquest tipus de partits, com que jo parteixo de la base de que no és bo que aquest tipus de partits creixin, igual que tampoc soc partidari que creixin els partits d'extrema esquerra, doncs per mi la recepta és la confrontació, però la confrontació democràtica. La confrontació prodemocràtica. L'essència d'una democràcia no s'ha de perdre. Uh-huh. I els demòcrates de debò, si es creuen la democràcia, doncs les eines de combat i de confrontació han de ser eines democràtiques.
0: Clar, entenc, diu, no cordó sanitari, d'alguna manera perquè no puguin victimitzar-se, però si diu confrontació, això entenc que vol dir també que no anar-hi ni a la cantonada, no agafar-los la mà en cap cas per res, per arribar a cap govern.
21: No, confrontació vol dir que ells tenen un programa, el defensa, desacomplexadament, però a l'altre costat no hi ha d'haver l'absència de programa. O no, hi ha d'haver l'acomplexament, hi ha d'haver el programa propi i defensat amb tots els ets i uts. I pot ser que en algun punt concret hi hagi algun tipus de coincidència en l'anàlisi. Això pot passar, no? Però això no vol dir necessàriament posar-se d'acord amb ells, ni molt menys. Ara, confrontar en democràcia també vol dir d'alguna manera presentar alternatives, defensar-les i fins i tot arribar en algun tipus de diàleg per intentar, doncs, confrontar aquestes posicions. En les dictadures el que es fa és imposar un criteri per part d'algú i tothom ha de callar i tothom ha de seguir. Però en les democràcies això no funciona així. Fins i tot has de dialogar a vegades amb el que està a les antípodes del que tu representes o del que tu signifiques. No? Uh-huh. Ara, diàleg no vol dir pacte, necessàriament. El diàleg no vol dir necessàriament un pacte.
0: Però pot arribar a dir-lo, pot arribar a ser que sí.
21: Pot arribar que sigui així. Escolti, de pactes n'hem vist de tot tipus. Miri, en vam veure un que és especialment cridaner, no? A l'Ajuntament de Barcelona, ara ja fa 3 anys llargs, doncs hi ha un alcalde, que és el senyor Jaume Collboni, que va arribar de la mà dels comuns, de la senyora de Colau i del PP. Miri quin tipus de pacte, no?
0: Però doncs, vostès sí, em van renegar molt d'això, però vostè vol dir que arribats a cert punt, segons quin sigui l'escenari, si cal, això, si poden arribar a entendre.
21: No, jo li poso un exemple de pactes d'aquests que ja no recordem a vegades, però que s'han produït recentment, i no li parlo d'això. Jo li deia exactament el contrari, li deia, perquè jo crec que aquests tipus de pactes són antinaturals, i els tipus de pactes antinaturals no són els que toquen. Ara, una cosa és pactar i arribar a governar junts, per exemple, i una altra cosa molt diferent és com tu confrontes posicions en una democràcia i com tu respectes els vots que ha tingut una altra formació política. Mm. Això és l'essència de la democràcia. Si perdem això, doncs perdem l'essència, perdem la base, i aleshores, si perdem l'essència i la base, després no ens queixem de les conseqüències.
0: Mm-hmm. President Mas, tenen notícia del Tribunal de Comptes?
21: Doncs no. No en tenim, malgrat aquestes notícies que van sortint. la realitat nostra és que no hi ha cap notícia ferma. Jo, coses que es diuen n'hi ha moltes, però coses que passen són les que són. I aquestes, en aquest cas concret, que és el que s'estem esperant, és que s'arxivi definitivament aquesta causa i que s'apliqui la llei d'amnistia, que ja s'hauria d'haver aplicat des de fa molt de temps, això concretament, que jo sàpiga, a hores d'ara no ha passat.
0: Doncs, president Mas, li demano res, és que just em comenten que ja tenim en línia el següent convidat, que és Miquel Roca Junyent. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
0: Res, per si es volen saludar, dic ara acomiado el president Mas, saludo Miquel Roca, però vaja.
21: Molt bé.
3: Bon dia.
21: Bona diada. Miquel, bona diada.
3: Bona diada a tots vosaltres.
21: Gràcies.
0: President Mas, que vagi bé, gràcies.
21: Gràcies, igualment.
0: Hem saludat en Miquel Roca, ara conversarem amb ell, però abans deixeu-me tornar a Rafael Casanova, al monument. Guillem Favo, què tal?
4: Què tal, Marina? Bon dia.
0: Com va la cosa?
4: Doncs mira, ara just ha acabat l'ofrena del president del Parlament i la mesa de l'hemicicle català. Ara està fent declaracions el president Rull, Josep Rull. Ara just comença, sentiu els acords, les notes un altre cop de l'himne nacional de Catalunya, comença l'ofrena de l'Ajuntament de Barcelona. Al capdavant de tots els representants del consistori hi ha l'alcalde Jaume Collboni. Ara mateix està produint aquesta ofrena, la tercera del matí. Dona'm, Marina, uns minuts que intentaré posar-vos en directe al president del Parlament a veure si és possible.
0: D'acord, doncs...
4: Just quan acabi us demano pas.
0: Tu ens avises. De moment nosaltres seguim que tenim teca. Us dèiem, és 11 de setembre, ho estem explicant des de primera hora. Avui fa 50 anys d'un moment clau en la història del catalanisme. Fa mig segle avui de la primera diada autoritzada després de l'opressió, després de l'escanyament del franquisme. Així va començar la retransmissió de Ràdio Barcelona de la primera diada d'aquell 11 de setembre del 76.
22: Bona tarda, escoltes de Ràdio Barcelona. Els serveis informatius i tècnics de la ràdio estan a la plaça de Catalunya de Sant Boi de Llobregat per a donar compte de l'acte de la diada de Catalunya. La gent que en aquests moments està a la plaça ha arribat de molts llocs de Catalunya. Ha arribat així mateix de Madrid, membres del Comitè Executiu de Coordinació Democràtica.
0: És la transmissió d'aquell dia que hem recuperat gràcies al nostre company d'arxiu, el Xavi Sánchez. Va ser a Sant Boi, no a Barcelona, l'autoritzaven però sense passar-se. D'alguna manera era aquella idea. El governador civil de l'època donava permís si es feia fora de la capital i es va triar Sant Boi, que és on hi ha enterrat Rafael Casanova, Sant Baudilio, en aquell moment, en aquell moment, en 76.
20: Hi havia la toponímia franquista imposada pel franquisme. Esclar.
0: 50 anys després, el govern de Salvador Illa ha invocat aquell esperit per la diada d'aquest any, Arnau.
23: Per la diversitat de persones que s'hi van aplegar, el nacionalisme català es va barrejar amb el desig d'assolir la democràcia i sortir de la clandestinitat.
22: Bona tarda. Bé, tenint en compte que la plaça de Catalunya on es desenvolupa aquesta manifestació és gairebé rectangular, amb unes dimensions aproximades de 115 per 150 metres, és a dir, traduït a metres quadrats uns 17.250, si calculem que en un metre quadrat hi caben 4 persones, podríem dir que a la plaça podrien cabre unes 80.000 persones.
0: Això de calcular manifestants sempre ha sigut un problema,
19: Això, no, però es fa molt eficaç que aquesta locució.
20: Sí. Ara sí.
23: Això era el principi de la transmissió. Fermín Bocos, aleshores cap d'informatius, feia aquests càlculs en veu alta. Era una gran incògnita quanta gent es desplaçaria a Sant Boi per assistir a l'acte.
22: Si tenim en compte, repeteixo, que els carrers que l'entornen, que l'envolten, també hi ha molta gent, podríem dir, i aquesta és una xifra lògicament aproximativa, que en aquests moments hi ha vora de 60-65.000 persones. Ara bé, la gent continua arribant.
23: 60-65.000 persones, estimava el periodista. L'acte es va celebrar sota l'amenaça que grupuscles d'extrema dreta com Fuerza Nueva fessin algun atemptat.
0: Mira, sempre allà, els grupuscles d'extrema dreta. Ayer, hoy y siempre. Que hi ha una anècdota més encara sobre el nombre d'assistents.
24: Jo me'n recordo que el Fermín deia, doncs hi ha aquí doncs 50.000 persones que estan aquí, són aquí a la plaça, i llavors sonava aquella barat. Prip, prip. Llavors agafava l'Oroz i deia, sí, i llavors vam fer amb la mà, que baixis. I llavors, bueno, no hi ha 50.000 persones, hi ha 30.000 persones, prit, prit, que baixis. I estava el secretari del governador, el que estava a Ràdio Barcelona, I és el que anava dient, no poden ser 30.000, no poden ser 20.000, perquè hem quadriculat la plaça i entra tanta gent i tal, no?
20: És que els organitzadors, com explicava l'altre dia en Miquel Sallarès, van pactar aquest acte amb el que era l'autoritat governativa del moment, que era el governador civil de Barcelona, que era Salvador Sánchez Terán. S'havia de fer el parc de la Ciutadella i finalment es va fer Sant Boi. Però tot i això, un miracle, perquè estem parlant que feia pocs mesos que s'havia mort el dictador.
0: Ara anem amb en Miquel Roca perquè ens aclareixi quanta gent hi havia allà al carrer, però em diu el Guillem Favo que està acompanyat. Guillem, amb qui ets? Guillem Favo?
5: Hola, Marina.
0: Doncs, ara sí?
5: Sí, ja t'escolta el president del Parlament, Josep Rull.
0: Ah, president, què tal? Bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: I bona diada.
6: Molt bona diada nacional.
0: Com l'entoma? Va escoltar ahir el missatge del president de la Generalitat que el que deia és ningú és més català que ningú.
6: Bueno, és que això és l'evidència. Sense aquest plantejament, la nació catalana no seria viable, no seria possible.
0: Però n'hi ha que no ho tenen gaire clar, això, sembla.
6: Sí, justament, i això és el que fa plaeix la possibilitat de projectar una nació, diguem-ne, de present i de futur. Uh-huh. Aquest és un país que s'ha caracteritzat perquè no ha preguntat mai a la gent d'on venia, sinó on volíem anar plegats, amb progrés, amb justícia, amb benestar, amb drets i amb deures. I aquesta ha sigut la potència de la nació catalana. Paco Candel amb essència, no? Que és aquesta idea de Catalunya un sol poble. I el dia que ho deixem de ser, aquell dia simplement ens esllanguirem com a nació.
0: Vostè que la coneix bé, que, vaja, s'hi ha de relacionar cada dia que tenim ple al Parlament, que ha tingut les seves, vaja, els seus conflictes, com va veure el que va passar ahir al Fossar de les Moreres amb aquest intent de Sílvia Orriols d'acaparar els focus amb la concentració antifeixista que hi va haver i les càrregues policials posteriors?
6: Doncs no és una bona imatge, però en qualsevol cas, jo insisteixo, el catalanisme ha de ser positiu, integrador i amarat d'esperança. Quan s'assenyala, quan s'exclou, evidentment, el que genera és una fractura i una debilitat interna, i per tant, a mi m'agraden els actes que sumen, que projecten i que estan amarats justament d'aquells valors a la Diada Nacional de fa 50 anys a Sant Boi de Llobregat.
0: Confia que arribarà l'amnistia?
6: Sí. Aquest cop m'agradaria creure-ho, però clar, jo he experimentat a fons el Tribunal Suprem i per tant tot està obert i tot és possible, perquè el nivell de carnissament, d'arbitrarietat i amb algunes expressions prevaricadores pot continuar. Veurem, però jo vull tenir aquesta esperança que s'acabi aquesta anomalia. A mi em pertoca fer de president del Parlament, d'un Parlament on hi ha dos diputats que romanen a l'exili, i això és simplement inacceptable.
0: I per si es produeix aquesta amnistia, no sé si ja ho tenen treballat, preparat, estudiat, però si creu que el Parlament hauria de fer-li una recepció en tant que figura de president o expresident de la Generalitat, en aquest cas a Carles Puigdemont, si se li hauria de posar la catifa vermella al Parlament i si ja hi estan treballant.
6: Això ho ha de decidir el president Puigdemont, però evidentment si el president Puigdemont torna al Parlament de Catalunya, el Parlament li oferirà una recepció amb tota la solemnitat i amb tota la litúrgia respecte a una persona que va ser president de la Generalitat, que és diputat del Parlament de Catalunya i que ha patit un exili absolutament infame i ignominiós. I, per tant, el Parlament, com a expressió de la sobirania nacional d'aquest poble, ha de respectar extraordinàriament les institucions i, evidentment, el president de Catalunya de l'any 16 a l'any 17.
0: President del Parlament, Josep Rull, moltíssimes gràcies per haver estat aquí a Catalunya. De fet, em penso que fitxa cada dia, ni que sigui a distància, així que gràcies.
6: Exacte, gràcies. Vinga,
0: que vagi
6: bon
0: bé,
6: dia.
0: Una abraçada, adéu. Ho dèiem, teníem a l'espera en Miquel Roca Junyent. Ell va ser un dels tres oradors en aquell acte d'ara fa 50 anys a Sant Boi. En el seu dia va ser també home fort de Convergència, com també un dels pares de la Constitució del 78.
7: En aquest moment parla Miquel Roca Junyent, obre l'acte de la Diada de Catalunya.
8: Del nostre dret a manifestar-nos, del nostre dret a reunir-nos, els ha impedit.
0: Senyor Roca, ho comentàvem fa una estona, quanta gent hi havia a Sant Boi aquell dia?
12: La veritat, per mi té poca importància, amb tota sinceritat. Hi havia molta contra la dictadura, i multa avisada en molt poques hores, perquè l'autorització o consentiment per poder fer la manifestació a Sant Boi es va decidir pràcticament a la matinada del mateix dia 11. Per tant, la gent estava pendent de dir a on haig d'anar, i van sortir d'un fos per anar-hi. Per tant, hi havia molta gent. Discussions sobre aquesta qüestió al cap de 50 anys, la veritat. M'agrada la xifra de 100.000 perquè és magnífica. Hi havia molta gent i, sobretot, en representava molta més. Allò va ser l'inici de la recuperació democràtica de Catalunya.
0: I s'havia de fer, sí o sí, dialogant amb el règim postfranquista, vaja, amb aquell govern postfranquista, ja no règim.
12: Un diàleg amb la boca petita. És a dir, el diàleg era, fixi's, on ho farem, però ho farem. On ho farem, posem-hi... Fixi's que, en perspectiva, aquesta diada celebrada a Sant Boi té una simbologia extraordinària. O sigui, el fet de tot el que representa Sant Boi, Rafael de Casanova, etc., això té una simbologia extraordinària. I el que dialogàvem era de dir, escolti, nosaltres ho farem. No ens queda més remei que fer-ho. No ens queda més remei que fer-ho perquè la gent vol fer-ho. I vostès ja no tenen altra cosa que la força més, més elemental. I, per tant, escolti, nosaltres ho farem. I ho vam fer. Ho vam fer.
0: Vostè ha estat un dels pares de la Constitució, ara ho dèiem, en el seu dia va ser un estandard de Convergència, però ha fet moltes més coses. Ha estat regidor de l'Ajuntament de Barcelona, com a advocat va defensar la Infanta en el cas Nós. Vaja, és un home influent, és un home rellevant a la història de Catalunya, també d'Espanya. Com veu algú amb tota la seva trajectòria el moment polític actual? No sé si hi veu paral·lelismes entre aquell moment històric i el d'ara.
12: Primer, jo no sóc influent, eh? Jo no sóc influent.
0: Home, vol dir que no?
12: Sóc una persona més que durant unes etapes molt concretes ha tingut un paper que és el paper que m'atorgaven els ciutadans. Si vaig fer la Constitució és perquè m'ho van demanar els ciutadans, per entendre'ns, que ens havien votat, i si vaig participar en l'Estatut i si vaig ser a l'Ajuntament, tot això sempre era la força de la gent. Bé, sempre hi ha paral·lelismes, però l'important és que aquest paral·lelisme en recollim les essències, no els detalls concrets. Les essències és que Catalunya no pot renunciar a la unitat de la seva gent. No hi pot renunciar. Catalunya som tots. Catalunya som tots. I Catalunya necessita tota la seva gent. I segona cosa, curiosament, repassant el que vaig dir fa 50 anys, em trobo una frase que avui per mi té molt significat, a part d'això de Catalunya som tots, una altra. Deia literalment, volem la llibertat per conservar-la. La llibertat no és un combat que s'acabi un dia. La llibertat es defensa cada dia. I avui, lògicament, ens toca defensar la llibertat, perquè hi ha veus properes i llunyanes que ens prediquen coses que no tenen res a veure amb la llibertat. És a dir, hi ha una creixent pulsió autoritària que no ens convé de cap manera i que ens fa militants a tots de nou del gran combat de la llibertat.
0: David, tot, no sé si voleu afegir sí, o preguntar alguna cosa, demanar alguna cosa al senyor Roca.
19: Jo tinc una pregunta, bona dia, de senyor Roca. Parlava de les essències i parlava dels principis de la unitat d'aquell catalanisme. En el programa de l'Assemblea de Catalunya, que era una de les convocants, la principal convocant d'aquella manifestació, hi havia, en el tercer punt, que parlava del restabliment de l'Estatut, una nota que deia com a pas previ al ple exercici de l'autodeterminació de Catalunya. 50 anys després, que han passat moltes coses en aquest sentit, entre altres que hi ha hagut un intent organitzat des de les institucions a Catalunya i amb el suport d'un ampli gruix de la població d'aconseguir aquest ple exercici del dret a l'autodeterminació de Catalunya, i això es va estroncar. Es va estroncar per part de les forces d'ordre de l'Estat espanyol i amb el suport en aquestes forces d'ordre per part d'alguns partits com els socialistes de Catalunya, que eren en aquella manifestació, que en aquell moment subscrivien aquest programa i que després doncs el van abandonar. Aquesta contradicció, 50 anys després, l'abandonament d'aquesta essència de la reivindicació de l'autodeterminació de Catalunya, com la viu? Què en pensa?
12: Primer, això ens porta a temes i posicions d'actualitat de les que segur que no han motivat la meva presència aquí. Aquí hi participo com una referència de fa 50 anys, és a dir, els hi parla un de fa 50 anys. Segona cosa, el que nosaltres hem de constatar és que tot això que es pugui dir és un debat que és teòric, conforme, i il·lícit i legítim. Evidentment, avui tot aquest debat el tenim des de les institucions de l'autogovern recuperades per Catalunya. Aquell compromís bàsic que era llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, això que va ser la motivació i el fonament d'una gran mobilització, aquest era el nostre compromís. I vam recuperar la llibertat, vam recuperar l'Estatut d'Autonomia, va retornar el president Tarradellas i aquí s'ha fet, a partir d'aquí, per entendre's, tot el que es pugui entendre si és més o és menys, està en el marc de la voluntat dels ciutadans de Catalunya decidir sobre el seu propi futur. Això es veu cada dia en les manifestacions i es veu cada dia en el resultat d'unes eleccions. El poble de Catalunya s'expressa i és el que decideix com ha de fer. Jo no sóc ningú per dir el que hem de fer o deixar de fer. El que sí que dic és que quan més forta és l'ambició, més necessària és la unitat. Això segur. Les ambicions, per entendre'ns que tenen una capacitat de trasbalsar moltes situacions, han de tenir a darrere, diríem, un recolzament molt ple, perquè Catalunya no es pot permetre mai un esforç que caigui en la frivolitat. Mai.
0: David.
20: Senyor Roca, bon dia. Vostè va néixer a l'exili a Bordeus l'any 1941 i aquell mateix
12: 40,
20: dia...
12: 40.
20: 1940, perdó.
0: No li regalis anys.
20: Aquell mateix dia, segons diu la Viquipèdia, els alemanys estaven bombardejant aquella ciutat. Els nazis, la visió nazi, estava bombardejant aquella ciutat. Jo li vull preguntar, no creu que amb aquesta, diguem-ne, voluntat que segurament absolutament compartida de pensar més en el futur que en el passat, no creu, malgrat tot, que hem descuidat una mica l'explicació d'on venim?
12: Totalment. No sé per quina raó, no s'ha exercit la pedagogia. La democràcia requereix pedagogia. O sigui, no volem la democràcia simplement per fer les coses de la manera més correcta possible, sinó perquè estem responent a una història de la que ens hem de defensar. No vull que cap més altre ciutadà hagi de néixer a l'exili sota les bombes d'en Hitler. No vull. I això ho hem d'explicar, perquè si no la gent es pensa, diu, aquest tio està xalat, aquest tio de què ens parla? Clar, a mi l'èxit que s'ha produït de les forces pràcticament neonazis que s'ha produït a Segònia, sí. No tranquil·litza, m'intranquil·litza molt. I sobretot que un 80% va anar a votar, Hi havia una opció, i vam votar, una majoria molt forta va votar això és molt preocupant. Hem de fer pedagogia democràtica. Hem d'explicar d'on venim. Que hi ha una cosa molt... David, hi ha una cosa molt pesada. La llibertat només es valora quan es perd. I això és molt dramàtic. No vull tenir enyorança de la llibertat. Vull practicar-la. No vull tenir enyorança de la llibertat.
0: Frase clau aquesta,
20: gràcies,
0: la llibertat només es valora quan es perd. Una última pregunta. Sap que de la Constitució del 78, l'hem estirat del dret, del revés, des del més enllà, durant el procés, després... ha quedat desfasada aquella Constitució del 78? Creu que hi ha aspectes o capítols que haurien de ser retocats i quins?
12: No, jo, amb tota sinceritat, no puc negar a ningú el fet d'aquesta paternitat que se'ns atribueix. No em porta a dir que no em toquin el nano, no? El poden reformar. El que jo dic és que aquesta reforma de la Constitució ha de tenir darrere un recolzament molt massiu. Molt massiu. Perquè si obrim la porta de les reformes puntuals, això pot ser molt perillós per Catalunya. Catalunya ha de valorar la seva força, ha de valorar la seva força. I amb una reforma, diríem, espontània i poc meditada, podria ser que hi perdéssim. Avui no veig el que em podien dir ni recolzament ni objectius molt compartits que justifiquin cap urgència en la modificació o en la reforma de l'Estatut. Però, òbviament, no la puc, no tan sols no m'hi puc oposar, sinó que, òbviament, aquí és el poble que decidirà. Però no ens precipitem perquè substituir una amplíssima majoria, com va ser la que va recolzar la Constitució del 78, amb una minoria petiteta del 50,01, això, avui, a nosaltres, jo crec, sincerament, no ens convé.
0: Doncs, Miquel Roca Junyent, moltíssimes gràcies per haver volgut ser avui aquí amb nosaltres a l'Aquí Catalunya en aquest 50 aniversari de la primera diada autoritzada en democràcia

0: vegades es diguin les coses, sobretot quan pengen determinades etiquetes a determinats mitjans de comunicació. Miquel Roca, gràcies. Adeu.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Vaja, tenim molta teca. Tenim molta teca per analitzar, però és que, clar, em diuen que tenim algú a l'altra banda. Oriol Junqueras, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, molt content d'estar aquí amb vosaltres i poder-vos saludar.
0: Jo tinc ganes de veure'l en persona, perquè últimament tota l'estona ho fem a distància, però ja li agraeixo perquè l'actualitat va com va.
2: Com que sona l'himne, em sembla que no et sentiré. Però
0: sí, home,
2: en tot
0: sí,
2: cas,
0: home, no s'hi val, això.
2: La meva disposició a venir sempre que em convideu,
0: sabem,
2: vull dir, només l'heu de fer, jo vindré encantat de la vida.
0: Ho sabem. L'emplacem després d'aquesta conversa a venir un dia a estudi, ja trobarem la data segur, però abans... El termòmetre...
2: Ara em sap greu haver d'improvisar, perdona, però si m'estàs dient alguna cosa sí que ja no et puc seguir perquè hi ha molt de soroll ambiental.
0: El termòmetre de com arribem amb aquesta diada. Vaja, podem esperar que acabi l'himne dels Segadors. No sé si el Fabo sí que ens escolta. Podria cridar una mica més, però no, de debò que no sent absolutament res del que li estic dient.
2: Ara sí, ara sí.
0: Ara
2: heu pujat el volum i ara sí que us heu sentit.
0: El termòmetre d'aquesta diada, de com arribem, el que va passar ahir al fossar de les Moreres, la mobilització o no, o la desmobilització de l'independentisme, i quin creu que ha de ser el catalitzador, el nou motor, si ha d'arribar, que pugui fer tornar a sortir la gent al carrer?
2: Doncs molt senzill. Un país es construeix sumant, no restant ni dividint. I, per tant, tots aquells que resten, tots aquells que volen que siguem menys, tots aquells que divideixen, tots aquells que odien, tots aquells que menyspreen a una part dels seus conciutadans i dels seus compatriotes, doncs no contribueixen amb res al futur del país. Per tant, nosaltres estem aquí per sumar, per construir, per no volem un independentisme ni un projecte de país que té com a objectiu ser un búnquer cada vegada més petit i cada vegada més aïllat. El que nosaltres volem és construir una gran casa. I, si m'ho permets, parafrasejant el president Macià, una casa amb un hort que ens permeti fer una collita bona cada temporada. Mm. Per tant, una casa que hi capiguem tots, un projecte que vulgui sumar a tothom que estigui disposat a treballar pel futur d'aquest país i de les seves noves generacions.
0: I Pedro Sánchez serveix per fumar... per sumar. Pedro Sánchez serveix per sumar.
2: Per fumar no en tinc ni idea, jo segur que no, i per sumar, escolta, jo... Els hi desitjo a tots la màxima sort possible. Entenc les enormes dificultats del moment actual. Estic segur que hi ha moltes coses que ell mateix i el seu govern haurien de fer millor i haurien d'haver fet millor. També és veritat que l'alternativa és monstruosa i, per tant, la millor alternativa, la millor de totes, és Esquerra Republicana, perquè Esquerra Republicana garanteix la defensa del nostre país davant totes les amenaces, davant de les amenaces d'aquells que volen mal a Catalunya i a la gent de Catalunya, i davant de l'amenaça que representa un govern que no fa les coses prou ben fetes.
0: Avui sentim campanes tant del Tribunal de Comptes com del Suprem en relació a l'amnistia. Vostè quines notícies té?
2: Doncs no en tinc cap, ni tinc cap expectativa de tenir-ne cap, perquè si algú ho diuen, justament és a mi, i per tant procuraran que no dir-me res. I tenim moltes raons per l'escepticisme, perquè recordeu que alguns de nosaltres estem condemnats malgrat no haver fet mai cap delicte, estem condemnats malgrat que es va reformar el Codi Penal i el suposat delicte va desaparèixer, i per tant es manté la condemna sense que hi hagi delicte, que hi ha una llei d'amnistia que els obliga a amnistiar-nos i s'han negat a complir-la. Per tant, tantes vegades s'han saltat totes les lleis i el sentit més bàsic de la justícia, que, com podeu entendre, no hi tenim cap confiança. I en tot cas ja ho anirem veient.
0: Ho dic perquè vostès des del seu partit ahir van fer un comunicat celebrant l'avenç en l'amnistia que preveu el Tribunal de Comptes, per això que no sé si tenen notícies directes.
2: Jo, evidentment, tot allò que sigui per bé ho celebrarem, però també entengueu que jo no tinc cap informació afegida, que l'últim que la tindrà seré jo, segur, perquè insisteixo que si algú ho diuen, justament a mi, i per tant, no, en aquest cas no et puc ajudar, t'ajudarem tot el que pugui, però en aquest cas no et puc ajudar gaire.
0: Oriol Junqueras, moltíssimes gràcies i bona diada.
2: Bona diada a tothom, i gaudiu-la molt i reivindiqueu molt, i pensem tots en el país i ajudem-lo tant com puguem.
0: Fins

0: aviat, que vagi bé.
1: Fins aviat, adeu. Gràcies.
0: Doncs ja tenim més elements pel caldo. Hem parlat amb l'Artur Mas, hem parlat amb el Miquel Roca, hem parlat amb en Josep Rull, amb l'Oriol Junqueras. Com ho veieu, tot això?
2: Ostres, jo no sé per on començar, perquè de cada candidat, de cada convidat, crec que han dit coses rellevants. Em sembla molt interessant l'última pregunta que li has fet al senyor Miquel Roca sobre les possibilitats d'una reforma de la Constitució, total o parcial, perquè, evidentment, ell prefereix que no es faci, però em temo que hi ha tota una sèrie de gent a Madrid que ha decidit que es faci sense reformar pròpiament el text.
0: És a dir, que, a més a més, ha dit que els que sortirien perdent serien els catalans amb una reforma de la Constitució. Fixa't que sempre, no, en temps de l'independentisme en plena ebullició, era el contrari, es demanava des d'aquí un canvi de la Constitució.
2: Jo crec que hi ha molta gent a Madrid que interpreta el moment històric actual i la figura del senyor Pedro Sánchez com una mena de fill bord dels dos grans moviments que van posar en escac el règim del 78 durant la dècada passada, que són en menor mesura l'onada dels indignats i principalment el moviment independentista de Catalunya amb el procés, i crec que han decidit que no pot tornar a passar el que creuen que els va passar amb Rajoy, que és que va ser un senyor massa tou des del seu punt de vista. I que, per tant, si es recupera la Moncloa una altra vegada, el que caldrà fer serà anul·lar, a través de tota una sèrie d'engranatges legals, normatius, burocràtics, impedir que Catalunya continuï tenint el pes polític que té a dins de l'Estat espanyol, que fins ara és només el de condicionar. Mm-hmm. No? I també, clar, això té el revers de l'altra pregunta que li fèiem sobre la qüestió de l'autodeterminació, perquè és inevitable, si mirem en els últims 50 anys de la història de Catalunya i recordem la Diada de Sant Boi, què ha passat en aquest país respecte de les possibilitats democràtiques de Catalunya. El Partit Socialista de Catalunya, quan reivindica la Diada de Sant Boi, no ho pot fent veure que no ha abandonat la defensa del dret a l'autodeterminació de Catalunya, que és una cosa que encara avui la seva Constitució com a partit, penjada a la seva pàgina web, continua defensant. No? El senyor Roca, amb tots els respectes, quan parla de fer pedagogia democràtica, no pot oblidar que en l'intent més massiu de fer un exercici democràtic com era el dret a l'autodeterminació, la resposta que hi va haver va ser la violència i la repressió.
0: He de dir que se'm fa estrany això de dir-li senyor Roca, eh? Se m'ha fet estrany quan m'he dirigit a ell així. David.
3: Sí, però fixa't que dues coses molt ràpides. Primera, problema de reforma de la Constitució, doncs que ara te la reformaria Vox, la Constitució.
2: Clar, exacte, sí.
3: És a dir, una gran coalició, PP-Vox, amb una, aquesta és la perspectiva electoral que hi ha. I a més, si treuen 210 diputats, te la poden reformar perfectíssimament. Aleshores, aquí tenim un problema. Segona qüestió. No s'està parlant d'autodeterminació ni d'independència a Catalunya ara mateix? S'està parlant d'immigració. S'està parlant a tot estirar de serveis públics absolutament degradats. Com, per exemple, el tren amb el qual jo he vingut aquest matí des del Maresme aquí.
0: La R1.
3: Sí, i no perquè no hagi passat a l'hora, que ha passat a l'hora. Però el que és, entres al tren, és un tren brut, en el qual no hi ha vigilància, en el qual hi ha persones sense sostre, directament. Està parlant d'això. Està parlant d'això, la gent. No estem parlant ara mateix ni d'independència ni d'autodeterminació, que és un objectiu sostingut en el temps i al qual no s'ha renunciat. Ningú en el moviment independentista, diguem-ne, o fins i tot catalanista, ha tirat enrere en el sentit de dir aquesta és l'aspiració. Llavors, quan dius, escolti, un senyor que és socialista, doncs vol el socialisme. Un comunista vol un tal, etc. Un que és liberal vol una societat absolutament que vagi per ella mateixa. Molt bé. Ningú ha renunciat a això. Però no és el número 1, no és la prioritat número 1 en l'agenda ara mateix. Aleshores, jo el que dic aquí és que, tornant a la situació que estem a la Diada, no? Parlant de quin és el moment del catalanisme / independentisme, digue-li com vulguis, altera els factors, fes el que vulguis.
0: Per
3: definir-ho en aquest moment en respecte futur, jo crec que el catalanisme està en una cruïlla que ha de decidir si la seva prioritat és continuar donant voltes, fent voltes, aquesta revifada del qui és català i qui no ho és, que és el que en definitiva hi ha darrere de tot aquest debat identitari que s'està plantejant, si hem de tornar aquí, o bé busquem un nou horitzó de futur col·lectiu en el que es pregunti menys qui ets i anem més al cap on anem.
2: Jo diria que jo et respondria que l'autodeterminació segur que avui no és la protagonista de la conversa privada a Catalunya, i efectivament tots aquests temes hi estan relacionats. Vull dir que han anat conquerint bona part de la conversa pública a Catalunya, també perquè hi ha hagut un intent molt fort de proscripció de l'autodeterminació com a part de la conversa a Catalunya. I jo crec que una de les coses que sí que es nota en l'ambient últimament i es nota a Espanya, es nota per la pressió a la qual estan sotmetent Pedro Sánchez, es nota pel fet que encara avui, 15 anys després, el president estiguem parlant en aquesta tertúlia del retorn del president Puigdemont o de la situació legal d'Oriol Junqueras, de la possibilitat d'una reforma regressiva de la Constitució, és precisament perquè, independentment de que s'hagi proscrit l'autodeterminació de la conversa pública, continua sent un tema estructural de la nostra societat, sí, perquè té a veure amb una cosa que és la cosa que ha d'atendre la política, que és com s'organitza el poder,
3: qui té el poder, sí, i com es distribueix. Cosa, jo l'única cosa que deia abans, sí, això és així, és a dir, mira, tant és així que el lema de Sant Boi del 76, després ja que definitivament popularitzat per la següent manifestació de la Diada, que ja és en una situació de després de les primeres eleccions democràtiques,
0: també,
3: que és la del 77, és llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. És a dir, fixa't que encara avui continuem parlant de llibertat, d'amnistia i d'estatut d'autonomia.
0: Permeteu-me tornar al carrer amb el Guillem Favó. Hola, Guillem. Mira, està intentant buscar gent amb qui parlar, Guillem. No sé si em sents. Guillem Favó, em penso que no porta els auriculars posats. L'estem caçant intentant trobar algú per parlar. Guillem, hola, què tal? A veure, li podem pujar el volum?
1: Sí, quasi sempre.
0: Guillem.
1: Manejar una estona...
0: No, és una conversa privada que està tenint ell, amb una, perquè li he dit, escolta, a veure si trobem públic, no? Més enllà de dirigents polítics, no, que t'hem caçat intentant convèncer algú perquè parli pel micròfon. No,
1: però bé, la part bona de que m'hagueu caçat és que ho tinc la gestió feta.
0: Val, doncs
1: ja
0: vinga.
1: Les pots saludar. Són dues senyores que us dieu...
0: Parla tu.
4: Carme, mare i filla.
1: Ah, mare i filla, sí. I que venen, em dieu, recurrentment, aquí davant del monument, a uns metres us queda, perquè tot està tancat, ballat amb tanques, però veniu aquí, des de la distància, doncs, te faranegeu una mica.
4: I a gaudir del moment, sí.
1: I què us agrada fixar-vos?
4: Bueno, mirem qui ve, podem cantar el segador.
1: Passeu llista?
4: No, som així. El que ens agrada és viure el moment, no? Com a la tarda la manifestació o les diferents activitats que hi ha el dia d'avui.
1: I la mare en què es fixa més?
5: Me fixo en l'emoció de tot el dia, perquè em sembla que és un dia fantàstic.
1: Doncs mira, Marina, la veritat és que no hi ha molt públic, però sí que aquí a la tanca de Ronda de Sant Pere, per on comencen a entrar les entitats, quan comencen, segueixen entrant les entitats, doncs hi ha algunes persones curioses que sí que veuen una mica aquesta coreografia aquest matí de l'11 de setembre.
0: I que pel que diuen, fitxen cada any. No sé com han vist que ha anat evolucionant o involucionant tot això.
1: Clar, vosaltres també sou un termòmetre, no? Si aneu recurrentment cada any a aquesta ofrena o a la manifestació, com heu vist evolucionar aquests actes claus en un dia com avui?
4: Hi ha una cosa que abans no es ballava. Tu podies veure el monument, l'ofrena, i això era més bonic, no? Perquè crec que com a catalans també tenim dret a veure el monument, les ofrenes i tot.
1: I d'afluència de persones també ha baixat, eh?
4: Uf, molt, molt. Malauradament ha baixat molt. Tot plegat.
5: Una mica més tard, també, més cap a les 12 o així.
0: Se'ns enganxen els llençols.
4: Cada any és d'hora i hi havia moltíssima més gent molts anys enrere. Ha baixat.
1: Doncs Marina, ho tenen clar elles.
0: Favo, gràcies per aquesta connexió. Em dedica, deia que abans no es ballava, no de ballar, sinó de posar tanques, no de moure el cul.
2: No que ningú estigui fent ballarugues.
0: Exacte, no de remenar el cul. M'imaginava ara aquí fent coreografies amb els segadors i, home, no convida. Mira. Favo, gràcies, fins ara.
1: A vosaltres, bon dia.
0: Vaja, per acabar de tancar, perquè som a punt d'arribar a les 10, una mica també el termòmetre aquest de que, òbviament, la mobilització als carrers ha anat a menys, hem estat parlant de quin ha de ser o quin podria ser el catalitzador, i al final, sobre l'amnistia, no?, que no n'hem acabat de parlar gaire, hem parlat amb Junqueras, amb Artur Mas, d'aquesta possible aplicació de l'amnistia, també amb el Josep Rull, eren raonablement optimistes, tot i l'escepticisme.
3: Sí, sembla que sí, sembla que finalment l'amnistia pot tenir calendari, segurament a finals d'octubre, diguem-ne, podria estar resolt, però amb aquesta qüestió és evident que sempre hi ha un dubte. Sempre hi ha un dubte de que finalment, pel que són els antecedents i els precedents, diguem-ne, del que ha sigut l'actuació judicial de l'Estat amb això, no?
2: Sí, jo crec que, jo no vull fer volar coloms, és simplement una impressió personal, però el president Puigdemont ha estat l'enemic número 1 de l'Estat espanyol durant tants anys que crec que el fet que el senyor Llarena, que a més ja ha tingut una intervenció personalíssima, el fet que es plantegi ara deixar-lo tornar, crec que només s'explica per la substitució de l'enemic número 1 per un altre enemic número 1, que és Pedro Sánchez, i crec que hi ha gent que ha arribat a la conclusió, entre els quals el senyor Llarena, que en aquests moments, amb l'ambient caldejat com ho està a Madrid, el retorn del president Puigdemont és l'estocada final de Pedro Sánchez.
0: Volia demanar-vos també una valoració final d'una cosa, i és que avui es commemora un quart de segle dels atemptats contra les Torres Bessones. I 5 anys d'unes imatges que van commocionar el món.
6: Aquest que escoltàvem va ser el primer avió impactant contra una de les torres, menys de 20 minuts després. Segon avió, també comercial, es va encastar contra l'altra torre.
0: Que aquesta setmana el país ha anat a buscar la generació que va néixer després dels atemptats. Es calcula que en el moment de l'impacte hi havia 17.000 persones i això han fet l'exercici als companys del país de buscar aquesta generació post.
6: Sí, els menors de 25 anys no havien nascut i segons l'exercici del corresponsal Luis Doncel, alguns tenen moltes llacunes. El periodista ha aturat 6 joves a Nova York i només un sap dir el nom d'Osama Bin Laden.
0: És rellevant això, és interessant perquè el que està més ben assabentat de tots aquests atemptats és el fill de migrant.
6: Sí, ho sap perquè el seu pare, relata, va patir discriminació pel color de la pell i li recomanaven que no parlés àrab al carrer. Segons una enquesta, 6 de cada 10 menors de 25 anys va sentir a parlar de l'11S per primer cop als llibres d'història de l'escola i només un de cada 6 a casa.
0: Vaja, rellevant,
3: a veure,
0: això.
3: Els primers damnificats de l'11S a banda de les víctimes directes i indirectes, perquè també han mort, es calcula que han mort més de 10.000 persones a Nova York des de llavors per els efectes de l'enverinament tòxic de l'aire.
0: Exacte,
3: eh?
0: Sí, sí.
3: Els damnificats d'això també són els musulmans. És a dir, Occident té una percepció de l'altre musulmà molt més, diguem-ne, dura des de l'11S, i jo crec que no ha canviat des de llavors, que la que tenia abans, malgrat que els enfrontaments entre Occident i Orient, bueno, ens podem remuntar a l'època dels grecs, diguem-ne.
0: Perdona,
3: eh?
0: I això s'ha de dir més, eh? I ens interpel·la aquí, a Catalunya, també, amb tot el que va passar el 17 d'agost i les reaccions posteriors.
2: Sí, jo crec que el que passa molt sovint amb l'11S és que l'episodi és tan impressionant que hi ha aquesta mena de filia de començar a parlar dels detalls i de si el primer avió, el segon avió i les conseqüències que després va tenir en termes socials, evidentment, com deia el David, de la tragèdia, són extraordinàries. O sigui, l'11S és el punt d'inflexió d'un cop de timó en la política exterior nord-americana, de la qual encara avui paguem les conseqüències, i d'una certa... d'un canvi cultural profund en l'aval i la normalització de sistemes de vigilància, de restricció de llibertats, d'aprofitament d'aquesta mena de crisis per fer regressions en drets socials, extraordinària. Jo crec que, no, que ha de formar part també això de la memòria de l'11S.
3: Sí, jo diria
2: atemptats.
3: Que amb això també és la revolució tecnològica dels últims anys i la pandèmia, diguéssim, encara han multiplicat més tot l'efecte de tot això que estaves dient tu ara, que és aquesta normalització del control social per mitjans tecnològics que comença, doncs mira, amb els famosos controls als aeroports a partir de l'11S, que ja mai més passar per un aeroport ha tornat a ser la mateixa cosa que ho era abans.
0: I al final hi ha una cosa que crec que és important ressenyar també, que jo deia a primera hora, i és que garantir la seguretat al 100% és una cosa impossible.
2: Bueno, és una de les grans, és una de les, és un dels grans angles secs del, del, les, els debats que tenim avui en dia a Catalunya en les converses sobre seguretat, i és el que jo mai entenc de la, de, dels qui tenen dels qui fan dramatisme i dels qui fan, tenen aquest to apocalíptic quan parlen del tema, que és que és molt autoritari, és molt totalitari pensar que realment podem tenir una societat en què no passa res, en què no hi ha conflicte i en què no hi ha delicte.
0: Otbou, David González, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Molt bona diada. Gràcies al Pol Llergo, a la Cristina García, a l'Arnau, a la Judit, al Favo, al Cristian, vaja, a tots els que han fet possible aquest programa. Ara us deixem amb els millors moments d'aquest programa en aquesta arrencada de curs que hem tingut. Arrenquem amb una secció nova, amb el Sembla Mentida. Us ho deixem, anirem fent tastets i ens acomiadem a les 12. Fins ara, seguim...
7: Aquí, Catalunya.

0: sembla mentida.
1: Benvinguts i benvingudes al nou espai de l'Aquí Catalunya. El sembla mentida. Laura Estrada, què tal?
2: Marina Fernández, molt bon dia.
1: Expliquem una mica de què va això, va.
2: A veure, tenim tres persones, dues veritats i una mentida. Quin és l'objectiu? Descobrir qui menteix. Hem reunit als estudis de Ràdio Barcelona tres persones aleatòries i reconegudes de camps diferents. Abans d'entrar, han hagut d'agafar un dels tres paperets que teníem. En dos hi posa veritat i en un hi posa mentida, o això és el que us haureu de creure. Cadascú explicarà una història o una anècdota que li hagi passat i si és veritat o no, ho decideix el paperet. El que passa és que la resta, clar, no ho sabem i ho haurem de descobrir.
1: Perquè és veritat que hi ha històries que sí que semblen mentida. Va, presentem els concursants d'avui.
2: És l'heroi de Kaiserslautern.
3: Saque de cabeza y gol, gol, gol!
2: Per tant, heroi de la primera Copa d'Europa del Barça de la història.
4: Pocas socios para que lo pica, Koeman, gol!
2: Una llegendària nit del 20 de maig del 92 a Wembley.
5: Si no haguéssim guanyat a Wembley, tot hagués sigut diferent.
2: Una persona a qui no li agrada parlar dels àrbitres.
5: Si me preguntáis por los árbitros, me voy a invernar como los osos.
2: Que és pare, avi i té un gat, que es diu Izar, que significa estrella, nom proposat per Johan Cruyff. Ell és de Goizueta, això és a Navarra, però ha trobat a Sitges, la casa seva, en les últimes tres dècades.
6: Bueno, estic en el meu poble.
2: També escriu. Aquest 2026, de fet, ha presentat el seu llibre Mi pròxima parada, i avui aquesta parada és l'Aquí Catalunya.
1: José Mari Vaquero, bon dia i benvingut.
7: Bon dia, com estem?
1: Moltíssimes gràcies per haver vingut a jugar amb nosaltres.
7: A vosaltres, per la invitació.
1: Segon personatge del dia.
2: Ni carnívor ni herbívor, ell és barbívor. Escriptor, periodista, autor de mots encreuats, traductor de l'anglès, diu que sempre s'ha pres la vida amb filologia.
8: Veure que els mecanismes del joc verbal són els mateixos per a la cosa més culta i elevada, allò, un poema barroc, amb l'últim acudit tabernari.
2: Així va captivar-lo, la llengua, i en contraposició a la rigidesa de les reials acadèmies.
8: Allò que vas i et diu, saps que els de Granollers i els de Mollet no es poden veure? Ah, no, per què? Perquè tenen parets al mig.
2: Ell juga amb les paraules i en fa enigmes a l'Enigmàrius de Catalunya Ràdio des de fa més de 18 anys.
9: Darrere d'una persona indica edat i davant manera de ser. I la resposta era gran.
2: És autor del llibre Verbàlia, reeditat amb motiu dels 25 anys de la seva publicació. És la bíblia dels jocs de paraules, podríem dir, i la seva darrera novel·la és El malentès.
1: Gran Màrius Serra, què tal? Bon dia.
10: Bon dia i bona hora.
1: I benvingut també. Moltes gràcies. I ens queda el tercera personatge.
2: És una veu que els oients de l'Aquí Catalunya reconeixeran ben aviat.
11: Bon dia, com estàs, Marina?
1: Avui vens a disseccionar els himnes nacionals dels països i els himnes...
2: La veu i les notes, el piano, és pianista, també compositora, capaç de distingir en l'himne del 125è aniversari del Barça.
11: Si sents aquesta pujada, no?, que és molt bonica, podríem escoltar, sisplau, la següent cançó que us he posat?
2: Melodies d'Andrea Bocelli.
11: El Conte Partiró. Molt bé.
1: Inspiració o plagi?
11: Sí, posar,
2: en els seus espectacles combina música, dansa, teatre i també improvisació. Zero és el seu quart disc en solitari. A la televisió l'heu vist, per exemple, també a la 2CAT, i també ha estat col·laboradora d'Andreu Buenafuente.
1: I professora, també, a l'Acadèmia d'Operació Triunfo. Laura Andrés, bon dia.
11: Bon dia, Marina.
1: Ben tornada.
11: Gràcies.
1: Va, ara, presentats tots, ja sabeu la història que heu vingut a explicar-nos avui amb el tradicional sorteig rudimentari d'agafar un paperet, com s'han de fer les coses. No sé si algú de vosaltres té ganes de començar.
2: Si no, ho direm nosaltres, eh?
1: Silenci,
7: eh? A mi em dona igual.
1: Si vinga, va, doncs vinga. Home, quan saques inicials has fet a la teva vida, José Mari Vaquero.
7: Però puc fer-ho en basc o no? Perquè jo en català, en basc, potser en estic basc molt més relaxat, saps?
1: Hauríem de fer la traducció simultània.
11: No sé si el pillarem, sí. Per això.
12: Jo només sé de dir, va, mi, miro l'aigua, se saps fer real.
1: Comença José Mari Vaquero, som-hi.
11: Vinga, som-hi.
7: Bueno, jo vaig firmar per el Polònia Varsava, como entrenador en Polonia. Entonces estaba allí unas semanas ¿no? Entrenando normal, un país diferente, una cultura diferente, y vino mi familia a verme. Entonces vino mi familia a verme y normal, el viaje a Varsovia, al aeropuerto, recoger maletas, con todo el carro al taxi, las maletas, al taxi y ¡bum! Llegan al hotel. Y cuando llegan al hotel se dan cuenta que mi hijo, tenía entonces creo 12 años, se había dejado el ordenador en el carro.
1: Uf.
7: Vaya. Primer lío.
11: Vaya lío.
7: Porque ahí habla muy poco, el inglés. Claro. Y muy poca gente en aquella época, por lo menos, ahora no sé. Y entonces llegan, van en el taxi y de repente ven ahí todo, sirenas, coches de policía, un montón de cosas. Y el taxista pregunta al policía, ¿pero qué ha pasado? Y entonces le dice no sé qué, y mi hijo dice, nosotros nos hemos dejado un ordenador. Y entonces el taxista, que sí hablaba inglés, le dice al policía, es que ellos dicen que han dejado un ordenador ahí, y entonces automáticamente el tío habla en polaco, vienen 3-4 coches ahí, donde ellos, se ponen alrededor, ¿qué ha pasado aquí? Vosotros tenéis tal, no hablaban inglés, viene un tío hablando inglés y le dice, pues venga, pues pasad vosotros, porque parece ser que el protagonista era el ordenador de mi hijo.
11: O sea, todo el lío se armó porque estaba un ordenador.
7: Efectivamente, y ahí se encuentran con un montón de policías, con bomberos, todo acotado, todo lo de los taxistas se había vaciado, y entonces estaba un carro con un ordenador. Y entonces fueron, pues, es vuestro, y dice, pues vete a recogerlo. Fueron a recogerlo, lo recogieron, vieron, y ustedes a dónde vienen, ¿sabes? Entonces empiezan a tal. Dice, no, pues mi marido es entrenador del Polonia Warszawa, y entonces y todo el mundo con llamadas a unos a otros. Parece ser que alguien les dijo que sí, que yo había estaba entrenador. Total, que cogieron el ordenador, les pusieron una multa y les dejaron ir al hotel. Todo esto sin mi conocimiento. Yo me enteré después cuando me contaron, luego ya me vino el del club, oye, que nos han llamado, que nos han dicho que tu familia tal, y entraron en este proceso. Pues imagínate cómo entró mi familia en Polonia.
11: En Polonia. Madre mía. ¿Y a tu hijo le detuvieron o algo? O sea,
7: creo recordar que le pusieron una pequeña multa, no grande, no me acuerdo cuánto.
11: Por haberse dejado el ordenador.
7: Pero
12: era menor de edad, el teu fill. Era menor.
7: Sí, sí.
1: Fem una cosa. Estem començant amb l'interrogatori. El torn de preguntes...
7: Estava mi mujer, també.
1: El torn de preguntes el deixem pel final de l'explicació de totes les històries, vale. I així us interpel·leu mútuament.
11: Vinga.
1: Qui continua?
11: Què?
1: Jo?
12: Com vulguis.
1: Vinga, Laura.
12: Ah, tiro jo.
1: Tira, vinga, Màrius. Sí, Màrius Serra.
12: Molt bé. La meva és molt més recent, és de l'últim Sant Jordi. De fet, Sant Jordi podríem fer com un monogràfic, perquè passa de tot, i n'hi hauria algunes que us explicaria, que us semblarien mentida i també són veritat. Però la que us explico és la que és de l'últim Sant Jordi que he viscut, no? Resulta que el grup on jo publico, que és el grup 62, i pertany a Planeta, té el costum d'acabar sempre els Sant Jordis a Luz de Gas, que és una cosa, un referent molt blaugrana, eh?
7: Com la gent del Barça,
11: coses, també. José Mari Vaquero no coneix,
7: No coneix.
12: Alguns del Barça més que d'altres. Total, jo és l'únic dia que hi entro, si hi entro i això, però és veritat que el Sant Jordi s'acaba allà, que no només hi anem autors, sinó tothom que acompanya tota la gent del món editorial, que molts d'ells han vingut de Madrid, etc. En fi. I total, jo no... Aquest any ja tenim una edat i tampoc tenia una intenció d'allargar gaire la festa, però la cosa es va anar, diguem, embolicant. La cosa es va anar embolicant i hi havia molta gent, xerren amb un, l'altre, hosti, quant de temps, i et vas trobant sempre amb un gin tònic a la mà, que es va omplint, allò, curiosament.
7: No era necessari, no, el gin tònic?
12: No, no, però jo feies així i te'l trobaves, ja, saps?
11: Vull dir que... Venia el gin tònic a tu.
12: Total, que no molt tard, perquè vaig dir, oi, aquí, perquè, clar, ja tenim una edat i ara portem una vida sana, saludable, i ja no tenim la concentració en sang.
7: Tant en tant està
12: que solia... Sí, però clar, quan érem joves estàvem més ben entrenats per aguantar l'alcohol. Ara ja vaig dir, ai, no sé què. Total, que per allà a les dues no devia ser molt tard, agafo, surto, va costar un ou, però allà a la Diagonal pillo un taxi. Agafo un taxi, li dono l'adreça cap a Horta, tot això, i em quedo al seient de darrere, allò, una mica com aquell que diu dormitant i dient, va, que em porti cap a casa, fins que sento unes sirenes, hòstia, què passa, no sé què, veig que s'atura el taxi, ve la policia, la Guàrdia Urbana, i fan bufar el taxista. No a mi, que jo pensava...
1: Afortunadament.
12: Hòstia, si em fan bufar, aquí rebentarà el taxímetre.
7: Tu sabies que no estaves conduint, no?
12: No, clar, això, fins aquí, com vaig tindre un punt de dir, oi, que venen a mi, no?
7: Ja no sabies, estaves en un estat que no sabies.
12: Clar, jo estava darrere, pensava, hòstia, però què està passant? Total, que el taxista... va demanar positiu.
1: Ai, no m'ho crec. Venia del Lodegas, també.
12: No sé d'on venia.
1: Era autor, era autor.
12: Jo què sé, el tio estava per allà i veig que va demanar positiu i el guàrdia urbano diu, senyor, tiene que bajar del taxi. Com que he de baixar el taxi?
1: Vas baixar rodolant. Doncs porti'm a casa, senyor agent.
12: Sí,
1: però menys mal que no va fer allò de l'altre conductor si pot conduir vostè.
12: No, jo hauria dit que no, perquè aquí hi ha manxirona.
7: És següent tu.
12: Sí, total, que vaig dir, ara que foto, espero un autobús nocturn, o sigui, per sort, això va passar al passeig, a la plaça Maragall, que està... doncs només a 2 quilòmetres d'on visc i vaig tornar que em va anar bé.
1: Em va tocar l'aire.
12: Va bé una mica com per arribar a casa.
7: I la policia no va dir res a tu?
12: No.
1: Escolta,
12: vull dir,
7: donar-te l'opció de un altre taxi o ells mateix...
12: Ells estaven ocupats amb el d'això i li van fotre d'això ràpidament l'havien d'immobilitzar.
1: Va, tercera història, en portem dues relacionades amb la policia, amb les sirenes. No sé si la teva, Laura Andrés, també.
11: La meva no. La meva, bueno, aviam, jo ja sabeu que sóc pianista, músic, compositora, bla, bla, bla, tot això, però, clar, els músics al final som autònoms i a vegades toquem a llocs molt insospitats. I en aquest cas, jo quan vaig arribar aquí a Barcelona, que era el 2016, jo venia del món de la pedagogia i vaig començar amb el món de la faràndula i, clar, tenia una mica de feines de tota mena, no? Treballava molts llocs diferents i em sortien concerts, doncs, des de tot, bodes, bautizos i comuniones, no? BBCs, havia arribat a fer enterraments, havia fet de tot, però una cosa que no em podia esperar, vaig entrar a treballar amb una companyia de teatre que fèiem teatre, improvisació i màgia, tot barrejat, i un dia acabant la funció, que eren funcions que fèiem al Museu Europeu d'Art Modern, acabant la funció, un dels integrants de la companyia, que és un noi que feia màgia de prop, em diu, ell és uruguaio, em diu, bueno, no sé, estàvem recollint, diu, me voy al castillo. Dic, ¿qué castillo? Diu, el castillo, ¿no sabes que el director del museo tiene un castillo? Un castillo, volia dir, una casa senyorial i tal. Dic, no, diu, bueno, pues si quieres me acompañas. Yo voy a laborar, no sé què. Bueno, jo cap allà, vinga.
1: Volia tema.
11: Sí. No, que va, que va, érem companys de... No. Ja vull dir que, no, ja ho hauria vist. Jo crec que ja ho hauria vist.
1: Val.
11: No, el cas és que hi vaig anar com per curiositat, no? Perquè em feia com gràcia veure el percal, sí. I quan vaig arribar, la meva sorpresa va ser que el castillo era un lloc d'intercanvi de parelles.
12: El canvi de parelles.
11: Sí, i llavors allà em vaig trobar el director del museu i això, i quan em va veure, em va dir, ostres, tenim un piano. I en el lloc hi havia una terrassa a fora. Hi havia una terrassa fora, hi havia un piano blanc, pintat a brotxa, no vull dir res, però a brotxa gorda, diríem. Vull dir que es notava que estava pintat així, a saco.
1: Que ningú pensi en metàfores,
11: no cal. El cas és que, em va dir, escolta'm, si vols venir a tocar, doncs això, no?, que serà bonic, pot ser molt bonic i molt romàntic donar un punt de glamour a aquest fet, total, que, va dir que, clar, que tocar una hora i em pagava bé, i jo vaig dir... vinga, doncs som-hi. Total, que jo vaig anar a tocar el piano exclusivament, us ho prometo, i vaig tocar el piano en un local d'intercanvi de parelles, i va ser una experiència religiosa. El primer dia no sabia on era el do...
1: I bueno, i la
12: el
1: cosa...
12: do és un do de pit, sempre.
1: I això llavors va ser com la cosa aquesta de dir, ostres, soc músic, no sé què, i m'estic trobant en una situació com...
0: Com a mínim la proposta que et van fer va ser que anessis a tocar el piano, vull dir que
7: però
0: anant allà...
7: Te lo van explicar bé abans.
1: Exacte, dir, no, bueno, que... va ser una miqueta, m'hi vaig trobar una mica.
7: I després sí que hi ha naturalitat cada dia, anaves ahir...
1: Vaig anar naturalitzant moltes coses.
0: Torn de preguntes, ara sí. Us podeu interpel·lar els uns als altres, dubtes que us hagin sorgit. Per exemple, jo, tornant a José Mari Vaquero, dius, li van posar una multa. Però sí, sí. Des de quan et multen per tu deixar-te oblidat un objecte en un aeroport?
7: Potser va ser per una qüestió de lo que havia passat, no? És a dir, que tot el moviment que havia hagut de bombers, tal, tal, tal, però al final va ser una multa no molt gran. No recordo exactament, però vull dir que no és això que dius, escolta, 5.000 euros, no. Yeah. No sé, 600 euros, o saps el que vull dir? És a dir, no, simbòlic, molt més simbòlic que real.
12: No com una multa per arribar tard a un entrenament, per entendre's.
7: No, ara el Barça fa multes de 1.000 euros, o
12: en
7: la nostra època era 100 euros.
1: Que fora, eh?
7: Sí, sí. No, no, però sí.
1: I el teu fill dius que tenia 12 anys, més o menys?
7: 12, i la meva filla 13.
12: Jo tinc una pregunta per ella.
1: Vinga.
12: I què va fer l'uruguaio?
1: L'uruguaio feia màgia de prop, feia màgia de prop.
12: Val, o sigui, ell també anava a treballar.
1: Sí, ell anava a treballar, ell feia màgia de...
7: I ell què feia?
1: Feia
7: màgia... El que feia ell?
12: Màgia?
1: Màgia de prop,
0: sí, no
1: de
0: molt a prop. No és un eufemisme, no estàs volent...
12: De molt a prop, o
1: sigui... De fet, feia coses bastant interessants.
7: Però molt a prop, que bon dir, perquè al final, sí, saps que sí, màgia... Sí.
1: Treure coses de llocs.
12: De llocs. O sigui, de llocs.
1: Saps aquella màgia però, de prop? Sempre, trec una però, música de l'orella...
0: Un conill, ara tinc un conill d'una piloteta...
7: Roba,
1: conill, jo no volia dir conill.
12: Treure roba.
1: Laura.
7: Treure roba o alguna cosa d'aquestes, o no?
1: Treure una flor, no. Vull dir que potser se feia així, si treia una flor, però d'aquí...
0: De darrere de l'orella.
1: D'allà o de més enllà.
7: A mi, amb aquest tema, l'uruguaio sí que...
0: L'uruguaio
7: ens quadra. L'uruguaio, la veritat, és que sona... I la imitació ha fet perfecta.
12: Molt bona.
7: No, l'ha fet perfecta, perquè jo conec ara.
1: Ah, sí? Veí,
7: sí, que treballa en un bar i parla d'aquesta manera.
1: Castillo.
7: Bueno, no lo sé. I aleshores...
0: A mi m'agradaria preguntar-li a Màrius una pregunta que també em sorgeix. Com pot ser que no t'assabentessis que el conductor anava begut?
1: Però si ell també anava rodolant.
0: Tu no vas sospitar en cap moment que el cotxe fes cap moviment brus, frenades d'aquestes...
1: Devia pensar que era el seu cap.
12: Jo anava absolutament...
1: En Màrius anava en tercera persona, que dic jo. Anava en tercera persona.
12: Una mica, sí. Però no, jo no vaig notar res fins que no vaig sentir les sirenes i que el paraven i em vaig acollonir.
7: Però tu no vas notar res que anava, per exemple, o massa ràpid...
0: Vas pagar la carrera?
12: No, perquè el van pillar. Clar. A mi em van fer baixar, diguem, i llavors vaig dir, mira, m'estalvia fins aquí.
1: Però el van pillar amb un control?
12: No.
1: Que van venir a per ell?
12: Va venir a per ell. Vaig sentir les sirenes primer.
1: Però i com pot ser?
12: Perquè s'havia d'haver saltat algun semàfor, no ho sé.
0: Perquè l'havien de veure...
7: Per això estava preguntant si anava molt ràpid o anava...
12: No, però
7: no
12: la nit...
7: No.
12: Home, jo no me n'adonava gaire. Però vull dir que a la nit la ciutat estava bastant buida. Tampoc eren les 5, eren les 2, quarts de 3, no sé.
0: Jo tenia una pregunta més per la Laura. L'uruguaio.
1: Era guapo.
0: Com es deia? Tens contacte amb aquesta persona encara avui?
1: Tinc contacte amb aquesta persona. Vols que el truqui?
0: El podries trucar?
1: Prova
0: de trucar-lo.
1: Clar, depèn. Si està a l'Uruguai, igual intercanvi horari...
0: És allà.
1: No és aquí. Suposo que és aquí. És que, clar, fa molt temps que no parlo amb ell.
0: Vale.
1: Provem.
0: Prova.
12: A veure si fa màgia.
0: Hòstia, clar. No, perquè veus, la Laura a vegades també serveix de dir qui pot tenir testimonis en aquestes històries.
1: Anem trucant amb l'altaveu.
0: El teu fill podríem també...
7: El meu fill està als Estats Units i la meva filla
0: és d'on està dormint ara.
7: Sí, ara.
1: El club et va... Tu vas demanar al club que t'hagi decidit a pagar la multa o no?
7: No, la veritat és que jo em vaig quedar parat, perquè la veritat és que era la primera vegada. Sobretot, saps què passa? Que quan estàs ahí, no és com aquí. Tu estàs aquí, per exemple, passa alguna cosa i fas les coses amb naturalitat. Però ahí, que jo sabia...
1: Sembles sospitós d'entrada, no?
7: No, perquè al final, saps què passa? Vas dir,
12: I la llengua, acollonit...
1: Si no parlen anglès, a més a més.
7: Perquè, clar, jo, els meus jugadors, potser dos parlaven anglès. I aleshores jo, els meus fills sí que parlen molt bé anglès, perquè sempre han estudiat en una escola anglesa. Però, clar, el meu fill parlava perfecte. Però...
1: Quin any era això, més o menys?
7: Com?
1: Quin any, més o menys, era?
7: Això va ser... 2000...
10: vaig estar en la Real el 2009?
1: 2009.
10: 10, més o menys.
1: Clar, és que penseu que també venim jo, de... O sigui, són els anys complicats després dels atemptats, o sigui, tot aquell... Sí, després del 2001, que ja es desencadena tota una psicosi.
10: Per exemple, per això que donava, que jo em vaig quedar una mica preocupat, perquè jo no el vaig veure a la família fins que acabés l'entrenament. Entens? És a dir, jo vaig tardar igual 3 hores per veure a la família.
0: Sí. Comodí de la trucada... Laura,
11: en sèrio,
0: Andrés, posem la taveu.
11: Fa molt temps que no he tingut de
10: temps. Ara em sona a mi.
0: Només necessitem que et contesti i certificar que és uruguajo. No necessitem que diguis si la història és real o mentida.
10: Sí o no?
11: Seria espectacular, això.
0: Digue-li, perdona, m'he equivocat.
1: Perdona, m'he equivocat. ¿Quieres ver el castillo?
11: No està disponible.
1: Es pot estar, folent.
0: Però màgia, certifico que posa Nicolás.
11: Posa Nicolás.
0: Tampoc necessitem fer-lo famós.
10: No, has vist, no, has vist si ha trucat de veritat o no?
1: Sí, he trucat. Falta que Nicolás sigui.
11: A veure,
1: no sé si us queda audio.
12: Podria ser el petit Nicolás.
0: T'imagines? Fent-se passar per uruguaixo.
12: Fent-se passar per uruguaixo.
1: Realment, les tres històries, no sé si estareu tots d'acord, sonen bastant creïbles.
0: Són versemblants.
1: Són bastant versemblants totes elles.
0: No sé si us queda alguna pregunta per adreçar-vos, i si no, ja podem començar a resoldre quina sospiteu. Que
11: jo voldria saber, el Sant Jordi d'aquest que parles, quin era? Quin any
12: aquest,
11: va ser? Aquest últim, eh?
12: Sí, sí.
10: Vaig estar jo també.
11: Vas estar a Bodegas, també?
10: Jo no vaig fer cap festa, ni res.
0: Vosaltres i 250.000 persones.
12: Qui et publica? Qui et publica?
10: No, tu...
12: Clar, jo
10: tu
12: sempre
10: estàs al teu post, tu. Clar, clar.
12: No, jo, és el dia gran, aquell, home. És el dia que tu guanyes la Champions.
10: El començament sí que estic segur. Perquè, clar, vaig veure i va ser una experiència diferent i la veritat és que és de boig.
12: És una bogeria.
10: Però després, el final...
12: Sí. Bueno, el final és aquestes festes i la nit abans ja hi ha festes. Clar. Sant Jordi...
10: No, no, però al final amb el taxista, vull dir que l'anècdota, la veritat és que...
12: Sí, sí, bueno, és el que va passar.
10: És increïble, crec.
1: De totes les històries que heu escoltat, quina és la que més us grinyola, per això?
0: Espera't un moment.
10: Què vol dir grinyola?
0: Per resoldre.
10: Què vol dir grinyola?
1: De tot el que has escoltat.
11: Xirria.
1: Qual te xirria? Sí. Quina no et creus?
10: A mi?
1: Tu, vaquero, sí.
10: A mi el deia.
1: El de la Laura. Per què?
11: Perquè no tinc cara de...
10: No ho sé. No, perquè no... Lo ha fet... Clar, ve d'aquest món, té aquesta facilitat de tal, moltes experiències al voltant de...
11: Sí,
10: perquè
11: aliante.
10: També és un món molt, molt... Que passen moltíssimes coses, és veritat.
11: Però jo vinc de la clàssica, jo vinc de...
10: Té una fluidesa parlant, que no ho sé, hi ha un punt... Que és veritat que el d'ell...
1: També,
10: per mi també és increïble, però vaig tenir una vegada un pilot d'avió que al matí, abans de sortir de volar, sí, li van fer un esto perquè l'havien vist.
12: I també donava?
10: Sí. No, hòstia, però vull dir que també, potser...
12: Ja. A ver.
10: I amb tu, amb mala sort, de que potser sí que és veritat.
0: Laura, ja que has estat acusada, tu qui creus que menteix?
11: Jo crec que... No, José Mari.
0: José Mari Vaquero, sí. Acusacions creuades. Per què?
11: Sí. perquè... Primera, perquè, clar, ell no hi era, llavors ho explica com una mica així boira, però jo crec que pel tema de la multa. No m'acabo de creure que... O sigui, que es deixés un ordinador, fins aquí podria ser, però que et multin per deixar-te un ordinador en un aeroport, no ho sé, clar, també desconec les lleis de Polònia, però vaja...
0: Màrius, et toca desempatar.
11: No sé, però clar, és que Màrius fa aquesta cara...
10: M'ha fet la revanxa, eh? Escolta.
11: Xan.
12: Clar, jo perquè només hi pot haver un, no?, que menteixi, perquè clar, si no jo diria tots dos, eh? Perquè l'uruguayo no em cola gens. I amb el José Mari...
10: L'uruguayo sí, fica't.
12: Amb l'uruguayo dius... No em lliga allò d'anar-hi i posar-s'hi a treballar. És un final molt feliç, diguem, laboralment. Però amb el José Mari el que em fa patir és que ell, que s'expressa molt bé en català, però que la seva llengua més fàcilment és el castellà, diguem, ha hagut de dir l'explicaré en castellà, perquè si és veritat, és igual, però si has de fer una mentida per construir-la bé, et refugies a la llengua d'això i, per tant, potser et decantaria pel José Mari.
1: Toma.
0: Anàlisi molt psicològica, aquesta.
10: Home, sí. No, escolta, psicoanalista.
11: I ara resultarà que el mentir
12: és
11: ell.
12: Bueno, és que els novel·listes vivim del cuento.
11: Però, clar, exacte, els novel·listes compta que la capacitat de crear històries...
0: Doncs, confesseu. Un moment per la confessió. José Mari Vaquero, ja que t'has emportat els 2 vots de la mentida, la teva història era veritat o era mentida?
10: Veritat.
0: Veritat! veritat. Per tant, ens l'ha colat un mentider.
13: Ens l'ha colat un mentider.
0: Un mentidera.
12: Una mentidera, no? Sí,
7: aquí hi ha alguna. Els dos han anat cap a mi.
0: És veritat, eh? Sí, sí. I com que José Mari Vaquero ha dit que la Laura Andrés mentia... Laura Andrés, menties?
13: Veritat.
0: Veritat!
13: Mario!
0: Mario Serra!
13: És que...
12: Vist el cuento, tu, oi?
13: És un cuento.
12: Aquí havíem de donar...
13: Ens ha fotut, eh?
12: Nivell, home.
13: Com l'ha colat.
0: Hi ha alguna pàtina de veritat en la teva història?
12: Sí, sí, home, sempre qualsevol mentida... És a dir, qualsevol història de ficció es crea a partir d'elements. Sí. Fa molts anys... El Sant Jordi, molts Sant Jordi, hem acabat el de gas. Aquest també, però em vaig retirar bastant més d'hora. I un any sí que vaig retirar amb un taxista que anava una mica això, que el vaig fer baixar jo, vaig pensar, ara vindrà la Guàrdia Urbana i tal. I per això m'ha semblat que estava bé construir que va venir la Guàrdia Urbana.
7: Bé, jo contaré el que he dit abans, sí. Matisaré una mica, és a dir, un pilot d'Air Europa que va anar a un viatge a Londres, sí. I aleshores amic de la família, i quan van arribar al matí a les 8 per tornar, doncs sembla que algú del Barça l'havia vist a la nit en algun lloc, i va... No estava prenent res, però le va veure i aleshores, el dia següent al matí, le van fer el control. I aleshores jo he pensat una mica, he dit... M'he recordat això i això és el que m'ha despistat una mica. No la teva capacitat de creació.
0: A mi és que... Us havem pres el pèl a tots. Ens havem
13: pres el pèl a tots. Quan ell parla, és que et quedes abduïda. Jo em quedo abduïda. O sigui, és que, clar... És que, vamos, ens ho passem tot.
12: Bueno, si ho arribes a fer amb un piano, ens la coles tu.
7: Faria, segur que faria.
0: Enhorabona, Màrius Serra, per haver-nos engatussat a tots.
13: Paraules per dir, expressions per dir que t'han aixecat la camisa o que t'han enganyat, quines més podem tenir?
12: Sí, home, t'han donat gat per llebre.
13: Gat per llebre.
12: O... Vaig buscar una quan feia el Tirant lo Blanc, perquè Gat per Llebre em semblava massa contemporani, i llavors deia que et donaven... no me'n recordo quin aviram per perdius. Guatlles per perdius, o una cosa més medieval, més diguem, no? Més antiga, però és Gat per Llebre, sí. Està bé. Home, és un format divertit, aquest, eh?
0: Moltíssimes gràcies a tots tres, i escolta'm, ens guardem la carta de tornar-vos a convidar al llarg de la temporada, perquè
12: però
0: us heu demostrat molt
12: no?
0: bons jugadors.
12: Exacte.
7: La veritat és que si l'any va així, fatal, eh?
13: Convidarem el Nicolàs,
7: sí,
13: vale?
7: Sí.
12: Ai, sí, com ho dic.
13: Torna a trucar, digue-li que vingui. Ara...
0: Vaquero, Serra, Andrés, gràcies. Laura Estrada, gràcies a tu també. Fins la setmana vinent.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
14: Una idea original dels Idees Ràdio 2026.
0: I aquí seguim ara la propera mitja hora per arribar fins les 11. El que farem és escoltar un dels millors moments que ens ha deixat aquesta setmana al Racó de Pensar. És el que vam fer amb el Gerard Quintana i amb la Charlie P. Escolteu el Quintana, perquè va arribar esbufegant.

0: Obrim, ara ja sí, racó de pensar amb la Charlie Pi, humorista. Què tal, bon dia?
1: Hola, bon dia.
0: I amb el Gerard Quintana, cantant, ja ho sabeu. Què tal, bon dia?
2: Bueno, això de bon dia...
0: Gerard, clar, no. Ubiquem els oients.
3: Ha entrat una noia ara mateix per la porta de l'estudi.
0: Ha arribat derrapant, Gerard Quintana. T'ho vull agrair especialment, perquè sé que ha estat un esforç ingent el fet que tu puguis ser aquí fitxant, seient a la cadira de cada dimarts. Vens d'Eivissa amb un vol de primera hora del matí.
2: Sí, pensava que seria tot més fàcil, però no he comptat amb que Barcelona és una ciutat desbocada i inevitable.
0: I a més, avui amb protestes de professors que estan tallant algunes vies al centre de la ciutat i no només.
2: De fet, he fet el viatge amb aerobús més llarg i surrealista de la meva vida.
0: I has acabat baixant de l'aerobús.
2: És que ens han fet fora Gran Via, passat plaça Espanya, direcció aeroport. Estàvem tornant cap a l'aeroport després de fer una ruta per Montjuïc. I sí, i ens han deixat allà, ens han dit no està impracticable tot. Clar, és que hi hem de sumar les obres.
0: Clar.
2: Vull dir, no sé qui se li va acudir fer unes obres generals a tota la ciutat alhora, des de plaça Espanya, Gran Via, etc, etc. Però bé, havia descartat per avui el meu pensament sobre la mobilitat, em sembla que m'he equivocat, però us ho juro que el tinc pendent.
0: I a més, ets el viu exemple de... una cosa que li pot haver passat a qualsevol altre ciutadà avui, segurament. Per tant, no estàs sol, Gerard. Segur que hi ha molta gent avui en la teva mateixa situació.
2: I hauríeu d'haver vist ara les cares dels turistes que estaven esperant l'aerobús a plaça Catalunya. Evidentment, no hi ha aerobús. L'aerobús no passa de plaça Espanya.
0: Informació de servei, també.
2: Ni res d'això. Aleshores, estaven tots amb cara de pànic. Suposo a punt de perdre el seu avió.
0: Aquestes coses que al final arribes a una ciutat i dius què està passant ara mateix.
2: Sí,
0: Gerard, gràcies, sobretot, per haver vingut avui. Sobretot, especialment. Va, qui comença? Comences tu, Charlie, i deixem agafar aire al Gerard. Amb què t'ha fet pensar aquests dos últims dies? Vinga.
1: Doncs mira, primer vull dir una cosa, que la setmana passada vaig estar parlant del tema de que...
0: La primera cita.
1: Que era raríssim quedar per menjar algú, i em fa molta gràcia perquè he rebut tres missatges de tres senyors aquesta setmana dient-me anorèxica.
0: Ah?
1: Que és com...
2: Què dius?
1: Que és com algo preciós, no? De dir... llavors jo volia parlar sobre això, però el que passa és que anorèxia no tinc, vale? Però sí que tinc diagnosticada migranya crònica. Migranya crònica. Això vol dir que la meitat dels dies de la meva vida me'ls passo morta.
0: Uf.
1: Vale? Em pregunto si quan em mori recuperaré els dies que m'han tret de vida, no?
0: Això qui m'ho torna, no?
1: Exactament. Vosaltres patiu de migranya, on heu tingut alguna vegada?
0: La veritat és que, afortunadament, no és el meu cas.
2: No, un company de banda sí i...
1: Doncs, teniu, o sigui, no sabeu com me n'alegro per vosaltres. O sigui, imagineu una pressió tan forta al vostre cap que tots els vostres sentits deixen de funcionar bé. És a dir, no pots ni sentir olors, et molesten les olors, et molesten les llums, et molesten els sorolls, et molesta absolutament tot, val? Llavors, jo fa un parell d'anys vaig començar a tenir atacs de migranya de manera molt recurrent. Dic atacs perquè la migranya es veu que la tinc sempre i llavors que convisc amb ella.
0: Es
1: vale?
0: Manifesta.
1: Exactament.
0: Quan ella decideix.
1: És com una companya de pis que te la lia cada dos dies. Vale? Llavors, fa bastanta gràcia perquè he estat presumint des de que jo vaig començar a sortir de festa i això, que mai tenia ressaques per sortir de festa. Jo mai he tingut ressaques per sortir de festa. I és com si ara el meu cos ho estigués cobrant, saps? En plan...
0: Perquè t'ha vingut amb els anys, vol dir.
1: Sí, o sigui, jo no havia fet esporàdiques en això, però els últims fa dos anys que estic tenint atacs molt, molt constants. De vegades és un dimecres que no he fet res en una setmana i m'explota el cap i penso, deu ser la ressaca del... quan vaig sortir per Berlín el 2011, saps? Llavors, el tema és que ara vinc d'estar dos dies tancada a les fosques, en silenci, perquè he tingut un atac de migranya d'aquests, i clar, jo havia de pensar la idea del racó de pensar, però pensar quan tens migranya és una cosa que simplement no existeix.
0: Clar, ara ens acabarem sentint culpables en aquesta secció. Fem arribar el Gerard saltant-se a totes les proves del
1: món. Sí, tampoc està sent un bon dia per mi, la veritat.
0: No passa res, fem teràpia compartida. Sí. Per això està, també.
1: Llavors, així com pensar no existeix, tampoc existeix trobar les paraules. Una de les coses que tu saps que jo sé que tindré migranya,
0: sí?
1: És perquè no sóc capaç de trobar les paraules que sé que vull dir. Llavors, el primer cop jo pensava que estava tenint un ictus, val? Perquè jo sabia perfectament què volia dir, però la paraula no et ve al cap. I no és que no sàpigues què és una cosa, tu saps perfectament el que és, saps perfectament per què serveix, però... I saps quina paraula vols dir, però la paraula no hi és, simplement no et ve la paraula. És com tenir una habitació plena de coses però no tenir les claus per entrar a l'habitació. Ja. Llavors estàs parlant amb algú, no, i vols dir, en plan, hosti, passa mal, i tu estàs veient un boli i tu saps que és un boli, però no et ve boli. Llavors, el pitjor és que a vegades les paraules són facilíssimes, un boli, no? I no estic intentant trobar paraules com desoxiribonucleic. És una paraula que faig servir cada dia i el meu cervell simplement diu aquesta avui no existeix. Llavors és com si el cervell tingués un buscador intern i de cop Google estigués caigut. I això em passa amb les paraules, però també em passa amb coses molt més bàsiques. Em puc quedar mirant una cosa i pensar, què és això? I sé què és, però no puc accedir a la informació. El cervell està funcionant, vale, però com en segon pla només.
0: Però clar, va ser absolutament frustrant,
1: sí,
0: això.
1: Exactament. Llavors, un altre tema és que això es queda un temps. És a dir, vull dir que avui estic aquí perquè l'atac s'ha acabat, però ara tinc els que els metges han denominat la ressaca de la migranya, vale? Que dura uns dies també. El ser crònic i el tenir atacs de migranyes, a tenir la meva migranya en el pic de la seva vida, això vol dir que de vegades se m'ajunta el post d'una migranya amb el pre d'una migranya.
0: Clar.
1: I llavors em costa identificar en quin moment ha acabat i ha començat la següent.
0: Clar, però això és molt incapacitant per algú que té la feina que tens tu, em refereixo.
1: Exactament.
0: Al final, si tens un xou, què?
1: Exactament. És com si estigués vivint una migranya contínua amb petits descansos per anar a treballar. Vale? O sigui, la meva vida ara mateix és així. El que vull arribar amb tot això és que no és només que avui no hagi pogut pensar i reflexionar sobre alguna cosa, sinó que pensar tot això que estic dient, he estat 5 vegades més temps que qualsevol altre dia normal. Llavors, perquè cada paraula havia de passar pel meu cervell i el meu cervell no trobo, o sigui,
0: quan
1: no trobes la paraula, doncs has de buscar un... Bueno, no sabeu l'estona, o sigui, que he estat per dir aquestes coses basiquíssimes que estic dient avui.
2: Té algun remei? Algun, saps, igual que quan estàs engripat et donen un frenador, que no te'l cura però passa els símptomes.
1: Hi ha medicaments que sí que et frenen, el que passa que el cos genera...
0: Resistència.
1: Sí, val. Això, tolerància. No?
2: Val.
1: Exactament, llavors pues sí, has d'anar canviant la medicació perquè tal, llavors a vegades la medicació el que fa és anul·lar-te la pressió al cap que tens, que jo començo a notar una pressió aquí molt forta a l'ull, però també m'anul·la completament el cos perquè per això llavors és com
2: clar,
1: estàs
2: clar.
1: Un dia després que no pots ni aixecar-te del llit.
0: Clar, això sí. en el tractament post, però prèviament tu representa que pots fer alguna cosa que t'han dit, doncs mira, deixa
1: no.
0: de fer això altre i allò de més enllà.
1: El que passa
0: si no
1: és que hi ha molts desencadenants i moltes coses no són coses que tu puguis controlar. A vegades és un canvi hormonal, un canvi atmosfèric, un canvi no sé què, llavors és com que hi ha tot de desencadenants. Imagina't que la migranya és com una tassa, vale? I llavors hi ha molts desencadenants que cada cosa, jo que sé, avui les hormones estan, pues, hi fiquen una mica d'aigua al temps, al no sé què, llavors quan la tassa està plena, vessa i és quan tens l'atac de migranya. Llavors tu pots evitar beure alcohol un dia que si estàs notant que no sé què, pots evitar, has de dormir pues, sempre a les mateixes hores, no dormir molt un dia i molt poc un altre, això també és un desencadenant. Llavors, què passa? Que hi ha coses que tu pots controlar però hi ha coses que no controles, llavors
0: clar.
1: No pots evitar els atacs de migranya.
0: Perquè la vida a vegades ens atropella.
1: Exactament. I el que passa és que totes les coses que m'agraden a mi a la vida són propenses a generar migranya. En plan, la meva feina, que a mi m'encanta, l'estàndard, és estar una hora i quart a sota tres focus il·luminant-te, que això pues, és un desencadenant de migranya. A mi m'encanta sortir a ballar tecno, però clar, no puc sortir a ballar tecno sempre perquè, o sigui, no podria viure. I després, quan tinc temps de fer esport i això, a mi el que m'agrada és anar amb patins i saltar i fer salts amb patins, que també és una altra cosa. Llavors, el que he pensat avui és una pregunta, no he pogut ni pensar la resposta, que és què faig amb la meva vida, com visc o com sobrevisc, sense fer res de les coses que m'agradin, o sigui, trista i avorrida, però sense tantes migranyes, o fent les coses que m'agraden però llavors només viure segur la meitat dels dies de la meva vida.
0: Uau, un gran dilema.
2: Jo estava pensant que per tu l'ideal seria vida de convent.
1: M'encantaria,
2: cada
1: si m'encantés.
2: Cada dia la mateixa rutina,
1: sí.
2: Saps, el mateix d'allò, tota aquella cosa.
1: Exactament, el que passa que jo quan vaig decidir com volia que fos la meva vida, que no tenia aquests atacs de migranya, vaig pensar, a mi no m'agrada la rutina, jo vull una feina, que ara estic aquí, ara estic allà, ara un dia em llevo a les 12, ara un dia em llevo a les 5.
0: Doncs toma.
1: I, bueno, pues, clarament va ser una mala decisió.
2: I això pot marxar igual que t'ha vingut? Vull dir...
1: O sigui, la migranya és crònica, la tindré, va. El que passa que sí que hi ha èpoques que per més estrès o més, el que sigui.
2: D'acord.
1: I ara sí que fa 2 anys que estic com en el pic de la meva vida, que o sigui, la meitat del mes estic tancada a l'habitació. Vull dir que potser algun dia us he de trucar des de l'habitació.
0: Sapigueu que el senyor dels dilemes en aquesta casa, en aquest programa també, és Joan Tejedor. Déu-n'hi-do, el primer que ens han plantejat. Clar, nosaltres volíem començar a jugar aquesta temporada que ell us llancés un dilema cada dia, però és que avui el dilema ens l'ha llançat la Charlie directament.
3: Jo el tinc claríssim, el dilema de la Charlie, eh? Has d'anar surfejant com tu estiguis més en pau amb tu mateixa. És a dir, quan tu sentis que t'estàs autoprivant de tantes coses que dius, no estic vivint, fot-li si igualment t'ha de venir la migranya.
1: Sí, sí.
3: I quan tu comencis a tenir aquell sentiment de és que m'ho estic provocant jo, m'estic destrossant jo el cervell, llavors afluixes fins que sentis que no t'estàs maltractant.
1: Realment és el que estic fent perquè no he deixat de fer la feina que d'això i de fer les coses que m'agraden. El que passa que sí que les redueixo o intento... quan jo ja em noto... Que, perquè, per exemple, un altre símptoma que tindràs migranyes, comences a badallar però potser tota una tarda badallant, jo ja sé que l'endemà ve migranya, llavors aquell dia intento, pues, però bueno, al final tinc la vida que tinc.
0: Va. Ni tenim més, el nostre prescriptor de consells, Joan Tejedor,
3: no,
0: per qui vulgui,
3: el Gerard diu que té un cas a la banda, jo tinc un cas a la família molt proper, i tot el que ha explicat la Charlie anava veient...
0: Segur que
3: com es reprodueix en aquests casos de migranya crònica, i al final la conclusió és aquesta, quan tu sents que t'estàs autoboicotejant, frenes, i quan dius és que al final...
1: Sí, perquè al final si deixes de fer totes les coses que m'agraden, això també et genera un estrès intern,
0: i
1: l'estrès tampoc és bo per la migranya.
3: Però això que et venen els atacs igual.
1: Exactament.
3: És a dir, posats a que em vinguin els atacs igual, com a mínim quan estic bé...
1: Totalment.

0: Jo, per sort, l'estrès m'he anat deslliurant, això espero, però sé que el camí no està mai guanyat.
1: Avui no t'ha anat molt bé.
0: Avui no m'ha anat molt bé i ja ara al final ja semblava que tenia el mal de Tourette. O sigui, he sortit aquí al metro de Plaça Catalunya cridant, dient improperis, dient coses rares.
2: Però que ets famós, escolta, que la gent t'haurà vist renegant pel carrer.
0: I en el metro també m'han vist i he fet una foto amb la senyora del costat que al final m'ha dit, diu, ai, és que tant temps he passat amb vosaltres i... La meva joventut, hi havia dues senyores de Mallorca també, que també els hi ha passat d'allò davant, i al final la dona del costat me diu, jo és que sense boig per tu no hagués sigut la mateixa. I normalment no els hi dic res, però aquest cop li he dit, és de Sau. Sí, ja estava prou calent. Jo diu, ah, clar, és que jo els anava a veure tots dos i... Saps què et vull dir? Aquestes coses passen, eh?
2: Ja. I passen en els pitjors moments,
0: els pitjors
2: a més.
0: Sí.
2: Gerard, què t'ha fet pensar tu aquests últims dies, va?
0: He pensat moltes coses. De fet, ahir vaig canviar de pensament com tres vegades. I al final vaig pensar... els pensaments intento donar-los una forma de frase, encara que per retenir-la. I és això, que el món cada cop és menys rodó, però cada vegada té més, és més semblant a una pilota, té més forma de pilota, és aquesta cosa. Clar, ho es pot entendre per moltes bandes, no? Lo de que cada cop és més semblant a una pilota, podem pensar, és que hi ha futbol cada dia, no? Uh-huh. O sigui, diumenge, divendres comença la lliga, o a vegades dijous, entre setmana, divendres, dissabte, diumenge, o dilluns, l'últim partit, dimarts ja hi ha Champions, dimecres un altre d'allò, el dijous hi haurà UEFA o l'altre d'allò, no?
3: L'Europa League i la Conference.
0: Exacte, tot
3: cada
0: això.
3: Cada any hi ha una competició nova,
0: sí,
3: més.
0: Ens han enganxat al Mundial amb el començament de Lliga, amb la pretemporada.
2: Tu no vas amb Espanya al Mundial?
0: Jo és que... No. Però no sé amb qui anava. No anava amb Noruega una estona, saps? Sí, a casa ja m'ho deia la meva mare. Tu tens l'esperit de la contradicció. I vaig dir, doncs, d'algun lloc deu venir.
2: I mama?
0: Ve d'ella. Vull dir que absolutament. Però més que això, tot va venir, el meu pensament, va venir arreu del cas d'Elx, d'aquell noi de 17 anys que el van atonyinar i el van reduir l'entrada del camp per portar una estelada. I després, perquè vaig llegir aquest cap de setmana una notícia que Alcorcón,
2: n'hem estat parlant justament avui amb el delegat del govern. Ahir vam parlar amb un testimoni d'aquest cas d'Alcorcón, avui amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, sobre això, sobre què està passant, si realment hi ha alguna instrucció a la policia. Ell ens ha dit que no hi ha cap instrucció a la policia que digui heu de requisar estelades.
0: No, està clar que no hi ha cap instrucció directa, no? En aquest noi de l'Europa, em sembla...
2: Sí.
0: El van agafar dins del mateix camp, estava a la graderia i el van portar i el van reduir també, no? Aleshores, bé, aquí he començat a pensar on és l'equilibri, perquè una rodona, això de que el món sigui rodó, més enllà dels terraplanistes, per mi correspon a un cert equilibri, no? Hi ha d'haver una mena de simetria, no? Després vaig estar buscant casos de aficionats que els haguessin reduït per portar símbols nazis o per portar banderes preconstitucionals, les del pollastre, franquistes. Vaig pensar, segur que hi haurà casos de policia que ha reduït i ha tirat allà al terra i li ha posat el genoll al coll en el que portava això.
2: Sorpresa.
0: No n'he trobat cap. El que he trobat són sancions a clubs, no? El Betis, l'Atlético de Madrid, etcètera, sancions per pancartes i per símbols nazis i símbols preconstitucionals en els camps, no? Amb la qual cosa he pensat, doncs, això és que els han deixat entrar i els hi han deixat exhibir, no? I després, doncs, no sé, diguéssim, la institució esportiva que està sotmesa a unes lleis o així, o algun àrbit que també ho ha fet constar, obliga a que hi hagi una sanció sobre el club, no? Però cap policia s'ha atrevit a reduir a un d'aquests personatges. I és clar, això em lliga també amb l'autoritat, no? Podem qüestionar l'autoritat de la policia, bé, amb la llei Mordassa sabem que no? També pensava en aquesta notícia que també em sembla que vaig saber ahir a través d'un periodista que es diu Miquel Ramos, valencià, especialitzat en ultradret i tot això, d'una fotografia que va fer i va

0: penjar d'un policia aquí a Barcelona amb el pollastre franquista, amb la,
1: amb el símbol,
0: amb l'aguilucho, en l'arma, saps? Que se'l veia des d'aquí darrere. Aleshores, clar, començo a pensar. A un àrbit tampoc se'l pot qüestionar l'autoritat en el camp, no? Encara que s'estigui equivocant i tothom ho estigui veient, no el pots qüestionar.
1: No? A no ser que siguis Florentino Pérez.
0: Sí, però ho fa després, no? I a posteriori. I generalment el resultat no canvia, encara que s'hagi equivocat. A un jutge tampoc el pots qüestionar. Bueno, ara cada cop una miqueta més, no? Però a més són corporativistes, tant la policia... I ho dic, el meu pare va ser policia nacional fins que jo vaig tenir gairebé 12 anys. Per tant, els caps de setmana em portava al quartel i els policies m'agafaven per la galta i em deien: Gerardito, seràs policia com el teu papà. No sabien que jo tenia un altre plan per la vida, però... Vull dir que no és un col·lectiu que vegi de lluny, sinó que l'he viscut, no, també. Aleshores, hi ha un corporativisme, no, en aquest sentit. És curiós que en els poders i en la separació de poders, no, alguns poders tenen aquest corporativisme molt incorporat. No he vist mai cap jutge insultar un altre o dir-li fill de P, no, amb un altre jutge, però sí que ho he vist entre polítics, no? I es diuen coses enormes i més grosses. Aleshores, bé, aquí és on jo veia que el món cada cop és menys rodó, no? Està descompensat. Hi ha un costat de la pilota totalment xafada, no? I l'altre, doncs, ben plena, no? I després, bé, a partir d'aquí, ja vaig començar a pensar amb referències, i un dels meus autors preferits era i és l'uruguaià Eduardo Galeano. Potser heu llegit algun llibre, l'Escola del Mundo al revés, o el Libro de los Abrazos. Té llibres molt macos, i n'hi ha un en especial que és molt curiós, que es diu Futbol
2: a sol i sombra,
0: a sol i sombra,
2: no?
0: Exacte.
2: Boníssim.
0: Boníssim, boníssim. I allà hi ha pensaments diversos, no? Per entendre també aquest paral·lelisme cada cop més entre l'esport i el futbol i el nostre món, no? Que cada cop està més afectat per els tics de l'esport i del futbol, en el qual, em direu, per què deies que el món cada cop s'assembla més a una pilota, no? Bé, cada cop tot va més de donar-li puntades al món, no? Puntades de peu per fer gol, i per fer gol a l'adversari, no? Amb la política ho veiem molt.
1: Amb la política ens hem cansat de dir que cada vegada estem anant més a la futbolització de la política, al hooliganisme, i al Congrés cada vegada que hi ha sessió es veu, no? Amb una bancada, amb una grada, aplaudint el seu referent, el seu líder, però vaja...
0: Exacte.
1: I imposant la golejada, més que volent convèncer, no?
0: Quina és la funció d'un polític que votem i escollim tot, sigui del partit que sigui? Mirar per l'interès general, no? Perquè tot vagi el millor possible, en aquest sentit, en sentit d'estat, no? Molt diferent del que estem veient amb el que passa a Ceuta, per exemple, amb el que estem veient amb la Dana, o que estem veient en qualsevol cas, no? En el que qualsevol motiu és una bona excusa per mirar de marcar-li un gol o fer-li una golejada a l'altre, que generalment és el que té la responsabilitat de resoldre els problemes, no? Perquè està al govern, i en canvi, doncs, hi ha aquest esperit futbolístic, no? En el qual no hi ha diàleg, perquè això també es veu molt en el món del periodisme, i no en aquí, precisament, perquè aquí hi ha molt de diàleg i parlem molt, però tu engegues qualsevol cadena i veus uns tios cridant que no s'escolten i no hi ha manera de moure's de la seva posició, no? I això em recordava molt aquella frase que diu Galeano en el seu llibre, que diu: a la vida un home pot canviar de parella, pot canviar de partit polític, pot canviar de religió, però no pot canviar mai d'equip de futbol, no? Aleshores, tot això ho hem traslladat ara ja, no? És com que jo sóc d'aquests, no? Però si t'estan enredant, si és impossible, mira el que està fent el seu homòleg o el partit que s'assembla més o que ell segueix en un altre país, i no hi ha manera d'entendre's, no, en aquest sentit. Bé...
1: Déu-n'hi-do, t'ha donat de sí tot aquest trajecte per desenvolupar tot un pensament que encertat a l'hora de dir cap a on estem anant, no?
0: Cap a on estem anant.
1: Sí, sí.
0: He hagut de lluitar per mantenir aquest pensament, però...
1: per no cagar-te en tot una miqueta, no?
0: Tot m'empenyia la mobilitat, que aquest serà un altre dels temes que he patit i podria fer, em sembla, un especial de 4 hores, perquè sempre...
1: El farem.
2: Però està bé no fer-lo en calent, així no acabes a la presó.
1: El farem.
0: exacte, exacte.
3: Passa el filtre i...
1: Exacte.
3: I fem una altra setmana.
1: I a més a més...
0: Com usuari del transport públic des de fa molts anys, clar, i és vaja, tinc un historial... tremendo.
1: El repassarem, però a més aquesta setmana començàvem amb una notícia relacionada amb el Sopa de Cabra i amb un concert que fareu el 23 de desembre, un nou certamen que li diuen l'última gran festa de l'any, és una nova cita musical.
0: I té a veure amb la mobilitat també, perquè és una iniciativa del Reial Automòbil Club de Catalunya que celebra el seu 120 aniversari i ha volgut muntar aquesta festa i ens ha cridat i ens ha d'allò. Vull dir que he de recordar que em vaig treure el carnet amb el RAC també, d'una manera molt curiosa.
1: Ai.
0: Sí, en directe per televisió.
1: Com?
0: Okay. Sí, fa anys feien un programa sobre el trànsit, un especial... i buscaven algú conegut que no tingués carnet.
4: I escolta'm, si ho volen tornar a fer, jo no tinc carnet.
1: Ah, mira.
0: Doncs mira.
4: A mi m'aniria bé, em van fer fora d'una autoescola.
1: Oh, què dius?
4: Sí, una perquè els hi baixava la mitjana d'aprovats.
0: Què dius?
4: Sí, home, vull dir que
1: mira,
4: si algú vol...
1: com a les proves PISA, també.
0: Jo a mi el que em faltava era la constància. Des dels 18 ho havia intentat, però no tenia més d'una setmana i en una setmana no me'l podia treure. I aquí va ser estressant perquè tenia un mes per fer-ho. I en un mes es feia el programa i jo havia d'entrar amb un cotxe en el plató del programa, TV3, un programa que presentava l'Albert Om. I per tant, doncs bé, la veritat és que em vaig examinar dues vegades. Uh-huh. Vaig aprovar la primera,
1: sí,
0: però amb una càmera al volant, una altra càmera amagat darrere, el seguint del darrere, i dos motoristes amb càmeres que em anaven perseguint, no?
1: O sigui, una pressió afegida.
0: I a l'examinador dient, tindré que hacer la hora entera, perquè estan les càmeres i, o sigui, vaig fer totes les proves possibles. I quan em vaig aprovar va ser increïble, i al cap d'un parell de dies em van trucar i em van dir, escolta, hem de repetir l'examen perquè la càmera del darrere no val res del que ha gravat, no sé, hem tingut un problema.
1: Però tu ja el tenies, ja te l'havien donat.
0: Clar, jo li vaig dir a l'examinador, ja lo tengo,
3: I... Esto es un teatrillo,
0: Exacte, però quan va acabar em va dir, no he podido dar el carnet. I dic, però com? Clar, vaig...
3: En castellà sempre.
0: Sí, estava absolutament absent, jo ja confiat.
1: Clar, clar.
0: Vaig estar com 5 minuts en un lloc on jo tenia prioritat, deixant passar els que tenien en seda.
1: Molt bé.
0: I al final em va dir, però passe, coño!
1: Vull dir que... Una mica com estaves tu aquest matí,
0: exacte.
1: Amb el pobre conductor de l'aerobús. Xavi, ens hauràs d'explicar algun dia aquest capítol,
4: sí,
1: de l'autoescola. No vull que ens quedem, sense temps, però dèiem, en aquest concert del Sant Jordi, el 23 de desembre, hi haurà Sopa de Cabra, per tant hi haurà el Gerard, hi haurà els Catarres, els Búhos, els Tallets, i és arran de que hem dit els Tallets que ens ha portat a pensar en la denúncia que han fet els Tallets sobre què ha fet Vox amb una de les seves cançons.
0: Ho he vist aquest matí.
3: Sí, han fet un vídeo de la Festa Major de Sabadell amb el seu Era Això.
5: Què era això? Què era això? Sempre volem massa i necessitem poc.
3: Totes les imatges de les cercaviles i tot plegat, i els Tallets han posat un comentari amb emoticones vomitant, tant a ells com a Instagram. A ells també els han posat la frase, no utilitzeu la nostra música per les vostres merdes, pallassos. X ha censurat el vídeo per denúncia de drets d'autor. Instagram, com a mínim, ahir encara hi era. I això ens ha fet pensar en altres casos com el d'aquest d'estiu, quan Charango es va trobar que Aliança Catalana havia fet una història d'Instagram amb el seu Somriurem.
5: Somriurem quan tot falli, abraçarem el temps junts quan el món s'encalli.
3: I el cantant del grup, el Gay Miquel, va mostrar el seu rebuig, va fer la denúncia pública de que no havien donat el consentiment, però clar, tu, històries d'Instagram, hi ha una base de músiques que si hi és, doncs, poc pot fer-hi el grup. Li va passar també a Macaco el 2015 amb Seguiremos. Una cançó que va cedir els drets per la lluita contra el càncer infantil i es va trobar que el PP de Badalona la va utilitzar en un acte de Xavier García Albiol, de l'actual alcalde, amb una visita de Mariano Rajoy. Va dir Macaco en un comunicat, m'insulten a mi i a tots els que lluitem per la salut pública digna. Molt trist, es va declarar, li bullia la sang, diu, m'agradaria denunciar però la llei no ens empara. Una mica el que els hi va passar també als Pets. Perquè la manifestació per la unitat d'Espanya del 12 d'octubre del 2013, el seu bon dia va donar la benvinguda per megafonia als assistents de Plaça Catalunya, aquí a Barcelona, al costat de la ràdio, i poca cosa més van poder fer els de Constantí que expressant un comunicat la indignació per haver estat utilitzats a una manifestació que suposa, deien, tot el contrari a tot el que nosaltres creiem i defensem. Però la meva preferida és del 2008.
1: Val.
3: Li va tocar Manu Chao.
5: Cae la trampa de ser tu amigo. Cae la trampa de ti.
1: amb Tonino Carotone.
3: Aquesta versió amb Tonino Carotone la va utilitzar el PP per fer vídeos electorals amb imatges de recurs de Zapatero, que es presentava a la reelecció. Aquest caia en la trampa de ser tu amigo, d'en ti confiar. Manu Chao va presentar denúncia per la desagradable sorpresa, deia el seu comunicat, de veure utilitzada de manera totalment il·legal i sense permís una cançó que amb l'agravant de fer-ho en un vídeo que és denigrant per tercers, perquè directament contra Zapatero, i va afegir el seu comunicat que, igual que ell no tenia cap simpatia pel PP, el Partit Popular mai s'havia tallat a l'hora de criticar-lo a ell, a la seva manera de viure i de pensar.
0: Hi ha més casos,
3: i que tot i així li agafaven la cançó.
0: I no tot són notícies. Jo recordo la plaça Colón, una d'aquestes manis que van fer Vox i el PP, i sonant a tot drap un Mediterrània del Serrat, no? Jo pensava, però si no hi ha mar, saps què et vull dir? I a començaments d'any, amb sopa, ens vam trobar amb el cas també d'un Instagram, d'un post Instagram, de Vox amb l'Empordà.
1: Vox amb l'Empordà, eh?
0: Sí, sí, sí. A més, era com Vox, però d'aquí, de comarques gironines, no? I es van apuntar això. I la primera reacció és, no? Anem contra ells. Vaig parlar amb el Jaume Rufí, l'autor de la lletra, érem companys d'Upitre quan vam començar amb tot això, i va dir, denuncieu, denuncieu. Però vaig veure que tenien 200 m'agrades o alguna cosa així, poquíssim. I vaig pensar, els hi fotrem una propaganda?
1: Sí.
0: I els vam ignorar. I
1: és que són molt bons, diluir. A més, amb això, aquests partits. Ho hem vist amb les tantes querelles que han fet sovint, que al final no acaben arribant enlloc, no? Que al final és un efecte crida.
0: Exacte.
1: Perquè tu parlis d'ells i perquè tinguin una altaveu.
0: Em va venir una frase que em deia el meu pare, que era de Navarra, i deia, el mejor desprecio es no hacer aprecio.
4: I tant, sí. Aleshores... És com que t'utilitzen dues vegades. Primer tu utilitzen la teva cançó i després utilitzen que tu denunciaràs la cançó perquè tenir ells més visibles.
0: Clar, perquè ja em diràs...
4: Llavors em sembla molt bé...
0: Exacte, ja em diràs si no saben ells que posar el Bon Dia a les Pets, si estàs anant a un grup que té un altre pensament diferent al teu, no? O el tema del xarango, que, vaja, no tenien un discurs absolutament clar sobre certes coses, que és completament contradictori. Jo crec que van a provocar i a fer soroll, no?
1: Gerard Quintana, Charlie P, gràcies a vosaltres també, dimarts més.
0: Igualment.
1: Us esperem la setmana que ve, que vagi bé.
6: Cadena SER i SER Catalunya.

0: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
1: La sala Herbert Hotel obre temporada amb l'obra Ella i màquina, de Sergi Balbel. Sergi Balbel i Enric Ambray tornen a treballar plegats després de l'èxit del monòleg Hamlet.01 i Hamlet.02. Cambrai comparteix escenari amb Agatha Roca. Ella i màquina ens presenta a una dona que, després d'haver dedicat la seva vida a ajudar a les persones del seu entorn, es pregunta qui l'ajuda ara a ella. Parla de la alienació del món contemporani, dels deliris del sistema capitalista, dels maldecaps que envolten una dona intel·ligent i sensible i que l'empenyen a trencar l'ordre establert, amb una certa ironia, acidesa i sentit de l'humor. Amb aquesta novel·la, Ella i màquina, Balbel va guanyar el Ciutat de València 2022 i el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians 2023. A l'Àgata Roca la veurem al febrer del 2027 a Les Dones de Pinheiro, un espectacle de T de teatre i La Calòrica, T de Calòrica. Abans, aquest desembre, Balbel amb Òscar Roig estrenaran un musical a la Beckett, El Forat Blanc.
0: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
2: I quan són les 11 del matí, és moment de trepitjar territori, és moment dels equips locals, Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida. I després, l'última mitja hora fins a les 12, el Jordi Cartanyà i el seu Ja som aquí.
3: Aquí Barcelona, amb Joan Tejedor.

0: Bon dia, benvinguts a l'Aquí Barcelona, Diada Nacional de Catalunya, 11 de setembre del 2026, dia festiu a tot el país. Seguim amb el Rebobinem, en aquest cas, dels continguts de l'Aquí Barcelona que més us han interessat a la primera setmana de la temporada. El primer, el tancament de Collserola. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha reconegut fa un parell de dies que el Parc Natural estarà tancat com a mínim 3 mesos més. Els que vau escoltar el 2 de setembre el programa ja ho sabíeu. El director gerent del parc, Raimon Roda, ens va explicar que com a mínim fins Nadal seguiran les restriccions com fins ara i ja ens va avisar que els 15 dies sense positius de final d'agost podien ser un miratge perquè a les vacances hi va haver menys rastrejos. Hi ha restriccions d'accés des del novembre. Laia Massaguer, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Joan, com va?
0: Fa 9 mesos que es va detectar el primer cas a l'entorn de Collserola i 5 des que els terrenys de la ciutat de Barcelona van entrar a la zona del risc.
1: Sí, Joan, en total s'han sacrificat uns 11.000 senglars des del començament de la crisi i la concentració d'aquests animals a la zona de Collserola s'ha quedat entre 1 i 1,5 caps per quilòmetre quadrat.
0: Des del govern asseguren que la pesta no ha acabat i l'objectiu és tenir els positius a zero a partir de finals d'any.
1: Sí, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha recordat que la feina no ha acabat i que cal un any sense positius perquè Catalunya sigui oficialment un territori lliure de pesta porcina africana.
0: Els veïns de la zona i els excursionistes es van aplegar ja el mes de juny abans de l'estiu per entrar al parc i demanar la seva reobertura.
1: Sí, el lema era Reobrim Collserola, una caminada reivindicativa en què veïns i afectats pel tancament del parc van passar per sota de la cinta que prohibia el pas a la zona. Tot això a pesar de l'intent dels Mossos i la policia de tancar l'accés.
0: La perspectiva era que es pogués començar a estudiar la reobertura a partir de la tardor, però el govern ha refredat aquesta possibilitat d'aixecar restriccions arrel d'aquesta pesta que encara persiste.
1: L'executiu ha aprovat ara un paquet d'ajudes i línies de finançament a les empreses de la zona de Collserola que s'han vist més afectades per les restriccions i també pels escorxadors de la província de Barcelona i granges limitades per la malaltia.
0: Un cop superada l'etapa d'estiu, vull saludar a aquesta hora el director gerent del parc de Collserola, el Raimon Roda. Senyor Roda, com està? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Li faig ja la del milió i ens la traiem de sobre?
2: Sí, faci, faci.
0: Quan creu que podrem començar a parlar de reobrir Collserola?
2: Sí, la pregunta del milió, la resposta em sap que estarà a l'alçada. No ho sabem, jo crec, que des del Consorci, perquè sempre seguim les indicacions del departament. El departament sol fer reunions trimestrals o cada equips temps per anar fent les novetats. El mes de juny, a la darrera, ja vam quedar que el mes de setembre ens tornaríem a veure. Vol dir departament, consorci, però també tots els ajuntaments afectats, aquí veuríem com aniria. Però jo crec que continua sent la pauta que sempre hem anat dient, això va per llarg, que no hagin sortit positius aquestes dues darreres setmanes és una bona notícia, però cal agafar-la amb prudència també, segurament tant les captures com el rastreig actiu de cadàvers aquest mes d'agost també ha baixat una mica, per tant, pot ser normal que no hagin sortit resultats, però veurem ara al setembre quan tornem a intensificar, quan el departament torni a intensificar les mesures de rastreig de cadàvers, quins seran els resultats. De moment, prudència.
0: És a dir, que aquests 15 dies sense trobar nous casos pot ser que sigui degut també a que el rastreig ha sigut menys intens que abans, no que realment no hi hagi hagut casos.
2: Poden ser les dues coses, eh? Segurament hi ha menys casos perquè la densitat aquests últims mesos ha baixat molt, per tant, el risc de contagi evidentment ha disminuït, però també és cert que per causa de la... no de les vacances, però de la calor, de les circumstàncies, ha fet segurament que, si veieu les estadístiques de captures, les captures han anat disminuint, també perquè n'hi ha menys per capturar, Per tant, també és un factor a tenir en compte, però és cert que les captures han anat disminuint, per tant, veurem ara el mes de setembre quan tothom torni a estar, diguéssim, no? Agents rurals, que són els que portaven la feina fins ara, també durant el mes d'agost han tingut altres obligacions vinculades a incendis, si voleu en parlarem en algun moment, vull dir que amb altres circumstàncies, per tant, jo crec que a prudència veiem com funcionen els números aquest mes de setembre i tot i així, tot i que hagin baixat, també veurà com evoluciona tot. En tot cas, nosaltres sí que ja hem demanat al departament autoritzacions per anar fent algunes de les tasques que fins ara estaven limitades, per exemple, la gestió forestal. Algunes de les tasques que s'haurien fet o que teníem previst fer durant l'hivern del passat no es van poder fer a causa de les restriccions i, per tant, ja hem demanat autoritzacions al departament de si les podem fer a partir del mes de setembre.
0: Això li volia preguntar també, aquests dos incendis que hem vist aquest estiu, fins a quin punt una de les causalitats, que se m'entengui, no els estic demanant al director gerent del parc, és culpa de les restriccions que hi ha hagut incendis a Collserola, no es pot ser tan taxatiu, però clar, influeix, imagino que no s'hagi pogut treballar en la prevenció com s'hauria fet si no hi hagués hagut aquestes restriccions.
2: En aquests dos casos, la realitat és que no, s'han produït en zones en què hi ha incendis de manera reincident, en els dos casos, les dues zones en què s'han cremat el 2016 ja van haver haver-hi incendis de certa envergadura, de 10 i 20 hectàrees. Per tant, zones reincidents. És una zona és a matollar i herbassar i són, diguéssim, típics incendis que es van produint. Per tant, aquí no hi hauria influència. I la segona és que les tasques vinculades directament a la prevenció d'incendis, com poden ser les franges d'urbanitzacions o sota línies elèctriques, etc., aquestes sí que es van poder fer a partir del mes de febrer i el mes de març, però aquestes sí que s'han realitzat com habitualment. En tot cas, no s'han realitzat les gestions més de carrera de fons de gestió forestal, no? Intervencions en finques o temes de millora de biodiversitat, etc. Però les triades directament en prevenció d'incendis sí, i l'altra cosa, i un factor, diguéssim, que jugava a favor aquest any és que ja hi havia limitacions de restricció a la serra. Per tant, el 80% o un percentatge molt elevat de conats d'incendis van vinculades a descuits o incidències vinculades a l'activitat humana. Per tant, si l'activitat humana ja estava restringida en tota la serra, això jugava a favor de la prevenció d'incendis.
0: Perquè com està el parc? Quan hi puguem tornar a entrar, ens el trobarem... No vull dir tampoc la paraula deixat, que pot sonar despectiva, no? Però allò que es nota asilvestrat.
2: Que ja és el que correspondria a un parc natural, està silvestrat. Segurament sí, aquests mesos ha permès i les pluges han permès, diguéssim, que la vegetació hagi recuperat algunes parts. En algunes espècies hem vist que, per exemple, en nidificació de rapinyaires, hi ha hagut més nidificació aquest any que en anys anteriors. Es dona la paradoxa que hi ha moltes dels seguiments ambientals o de biodiversitat que no han pogut fer, d'aquelles activitats que no s'han fet durant aquest any. Per tant, veurem durant el tancament no han pogut fer seguiment de les espècies, veurem quan puguem tornar-ho a fer quines seran els resultats, però sí, és veritat que hem donat un descans a la natura. Però hi ha tasques, com per exemple els arbres caiguts de les ventades que es van produir aquest hivern, que no s'han pogut realitzar. Els que comportaven perill per les persones, sí, eh? Aquests sí. En altres casos, segurament sí que caldrà reactivar algunes tasques.
0: I les restriccions d'accés? Hi ha un control estricte de que es compleixin? Perquè, per exemple, un conegut em deia l'altre dia, jo passo pels trams asfaltats i pot circular. Diu, allà al pàrquing de les Aigües abans hi havia un cartell que ara ja no es veu. Tu vas a córrer allà i no te n'adones que allò està tancat.
2: És a dir, informar la població es pot fer de moltes maneres. Jo crec que mitjans s'ha fet abastament, per tant, tenir desconeixement de la situació és difícil, i l'altre és, efectivament, amb cartelleria en el lloc o en presència d'urbana o de Mossos. L'accés o l'impediment de mobilitat és competència de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra. Per tant, des del Consorci, el que, per exemple, ara a la tardor reforçarem agents ambientals en alguns punts per recordar a la població que hi ha les limitacions i sobretot explicar per què es fan, no? Jo crec que és més un tema de pedagogia que no només de prohibició. Tot el parc té indicat que comptadors, ecocomptadors, en els que ens permet veure quin és el flux de gent que entra. Les dades crues dels comptadors, és a dir, estrictament per la gent que ha passat per un comptador, ha disminuït, i continuem amb xifres quasi un 80% inferiors a anys anteriors. Això no vol dir... Aquests comptadors estan als punts principals d'entrada, per tant, pot ser que la gent entri per altres punts. Segurament la disminució no és exactament la que marca els comptadors, potser és una mica menor, però igual continua sent significatiu que els comptadors en aquest moment encara estiguem a un 75-80% de disminució respecte a anys anteriors.
0: Em quedo amb el que ens ha dit el Raimon Roda, el director gerent del Parc de Collserola, que va per llarg. Si em pregunten per llarg, què dic, que és final de curs o principis del que ve, o 2030?
2: No, 2030 potser aquest és molt enllà. Veurem, no sé, la veritat és que jo crec que alguns mesos encara durarà, potser sí que fins al d'any, perquè un altre matís és les restriccions es poden, és a dir, fins que passi un any el territori no està declarat lliure de PPA, però això no vol dir que mentrestant no s'hagin pogut suavitzar algunes de les mesures, potser no es pot tenir accés a tot el parc. Recordar també que el Parc Natural de Collserola és una part relativament petita de la zona de restricció, o sigui, les zones de restricció d'impediment d'accés al medi natural va molt més enllà de Collserola, que és pràcticament tot el Vallès. Per tant, és veritat que afecta a molts més municipis que no els 9 del parc i a molt més territori. És possible que es flexibilitzi en alguns espais, no sé si en les vessants dels rius, per exemple, però que hi hagin altres nuclis que siguin que les restriccions durin més.
0: Un any des de l'últim positiu per considerar-lo ja del tot lliure, això no vol dir que no es puguin suavitzar mesures a finals d'any, m'ha dit. Ho entès bé, finals d'any o finals de curs?
2: No, he dit finals d'any, però no, és evident que bueno, tothom és conscient que no depèn del director del parc.
0: Sí, sí, sí, totalment.
2: Bàsicament Generalitat i Departament d'Agricultura.
0: No, i que no ens ho agafarem al peu de la lletra tampoc, que després, com vostè diu...
2: Em tornarà a trucar em tornaran a trucar per Nadal, per recordar-te.
0: Sí, no, no pateixi, que jo vinc del Departament d'Esports i amb les obres del Camp Nou tinc un màster en el anar allargant terminis. No, no, no pateixi, senyor Roda, li agraeixo molt que ens hagi tret la trucada.
2: D'acord, pues, bon dia.
0: Collserola tancada fins Nadal és dels continguts de l'equip Barcelona que més heu vist a les xarxes de Ser Catalunya i també us va agradar molt el banc de peixos localitzat davant de l'hotel Vela. Vam parlar amb l'autor del vídeo viral i també amb l'investigador en cap de l'Institut de Ciències del Mar que ens va descobrir que hi ha més de 1.200 espècies marines a les platges de Barcelona i que les censen amb un projecte col·laboratiu. També vam tenir-ne un testimoni. Segur que els que tingueu xarxes no heu pogut escapar de l'algoritme aquests dies amb aquesta música de fons d'un vídeo fet des del mar a Barcelona, arran d'aigua, força prop de la platja, força prop de la sorra, en què si veu l'hotel Vela, de cop la càmera es submergeix i es troba amb un banc enorme de peixos, molts, molts. És un vídeo que és hipnòtic, veure com neden tots alhora, d'aquella manera sinuosa. És un vídeo que va gravar el Jaume Benet, que és professional de la fotografia i del vídeo, de contingut d'aquest estil. Té el seu propi estudi, Sky2B, Sky de cel, el número 2 i una B, tot junt, Sky2B. Hola, Jaume, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia a tothom.
0: Primer de tot, perquè segur que t'ho has hagut de sentir molt i t'ho has hagut de llegir molt. El vídeo és real, eh? Per si algú dubta si això és intel·ligència artificial, el vídeo és 100% real, l'has fet tu.
3: El vídeo real, el vídeo real. Era allà, ho vaig gravar en directe i sí, sí, costa de creure a vegades aquestes coses, però sí, sí, 100% real.
0: I vas no només aquest dia, i vas sovint a veure què caces, sabies que et podies trobar un fenomen així?
3: Ai, jo soc molt aficionat de lo que seria el mar, soc submarinista també, faig paddle surf, llavors jo habituo a anar a lo que seria l'entorn aquàtic per poder captar imatges. Sí que és cert que la Barceloneta potser no seria els primers llocs que escolliria per poder fer captar aquest tipus d'imatges, però no, casualment aquell dia era allà, anava a veure la sortida del sol amb la taula de paddle surf i em vaig trobar amb la situació, no? Sí que és cert que, bueno, que a primera hora del matí hi ha molta més vida de la que pensem, i sobretot en períodes d'aquests que hi ha hagut una mica de llevantada i, bueno, el mar està, doncs, està canviant temperatura, però, bueno, sí que va ser una sorpresa, vull dir, no, potser no plantejaria agafar la taula per anar a la Barceloneta per veure això, però, bueno, va ser una casualitat, ho vaig trobar, ho vaig captar i vaig poder-ho disfrutar en directe, també.
0: On van anar tots aquells peixos quan passen de llarg del teu objectiu?
3: De fet, jo estic amb una taula de paddle surf, de fet passen per sota meu, per això també aconsegueixo captar una bona imatge, perquè normalment els peixos, si em vinguessin de cara, m'esquivarien, no m'atravessarien a mi en aquest sentit. Però el fet de captar-los des de la taula de paddle surf, posar la càmera a pocs centímetres de la superfície, va poder captar, no? De fet, doncs, els peixos estaven allà, de fet, no era un únic banc, eren diversos bancs de peixos que estaven en la zona, i de fet es van acostar moltíssim a la sorra. De fet, es van acostar tant que hi ha una onada que els va portar cap a la sorra i la gent els va tornar pobrets d'un a un, no? Perquè hi ha un moment que es van desorientar. Suposo que, bueno, estaven una mica... Els estaven caçant altres depredadors més grossos de sota, estaven les gavines a sobre, i, bueno, va ser un fenomen que crec que recentment hem vist a Mataró, em sembla que va ser ahir o abans d'ahir, també ha passat, no?, un munt de boquerons, que em sembla que són boquerons, que són...
0: Sí, seitons, sí, sí.
3: Sí, sí. I bueno, es veu que temes de canvis de temperatura, temes de situació de l'aigua, de fet l'aigua està molt, molt neta aquests dies, vaig estar ahir a Badalona, també em vaig veure que l'aigua està molt, molt neta, doncs bueno, suposo que es van acostant més, en aquell moment, clar, ja, com podeu veure, hi ha molt poca profunditat, per tant estan molt a prop de superfície, és molt poc habitual trobar bancs de peixos tan a prop de superfície, perquè al final, doncs ells estan més allà, però allà el que seria la profunditat els obligava està arran de superfície.
0: Dos detalls, és a dir, tu no estàs submergit a l'aigua, tu estàs damunt de la taula de paddle surf i submergeixes Correcte. Només la càmera, i després dius que una onada els deixa a la sorra. És a dir, m'he d'imaginar com els Correcte. Dibuixos animats que es retira al mar i els peixos queden allà saltant a la sorra.
3: Sí, sí, sí, sí, clar, al final la Barceloneta té una profunditat mínima, baixa bastant, però al final hi ha un metre, mig metre, i clar, una petita onada els va portar cap a la sorra, pobrets, no? I de fet la gent que hi havia allà, bueno, alguns van aprofitar per caçar-ne alguns, no sé si de forma legal o no, suposo que aquella zona sí que es pot caçar. Van agafar una bossa de la compra i van agafar uns quants.
0: Amb la bossa de plàstic que cada cop en portem menys a sobre, el que la portava, pesca d'arrossegament,
3: sí, sí, sí.
0: Eh?
3: Sí, sí, sí, realment, d'arrossegament literal, i vaig veure com els traien.
0: Saps quina espècie, eh? Saps quina espècie eren o no?
3: Jo, per lo que he estat veient, parlen del seitó, del seitó. Sí que hi ha una variant, que és un altre tipus de peix, que comentàvem per allà amb biòleg, però bueno, jo no sóc expert i estem entre una i l'altra.
0: Deixem saludar l'investigador principal de l'Institut de Ciències del Mar, que és el Jaume Piera. Hola, Jaume, bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
0: Tu el vídeo l'has vist?
4: Us he de confessar que vaig veure un trosset molt petit l'altre dia perquè m'ho voleu comentar, però no l'he pogut veure del tot.
0: Me'l sabries identificar amb el trosset que has vist?
4: Bueno, hi ha seitons, joells, hi ha una sèrie d'espècies que s'assemblen bastant, són així totes petitetes i poden formar aquests bancs. Així, de pronto, aniria pels seitons, però m'agradaria veure'l amb detall per poder-ho confirmar.
0: Clar, perquè si són seitons, la gent que se'ls van d'un bosses, allò és comestible, no? Allò...
4: Sí, sí, bueno, sí.
0: Grapat de farina o no, ben nets amb vinagre
4: sí.
0: I
4: ja està. Sí.
0: Perquè ara mateix a l'àrea de Barcelona hi ha prop de 1.200 espècies diferents identificades, però el 2020 n'hi havia zero. No hi havia dades. Per això l'Institut de Ciències del Mar, el CSIC, fa uns anys que ha impulsat una plataforma d'observació ciutadana que es diu MINK, amb K, M-I-N-K, que qualsevol persona pot fotografiar un organisme marí, puja a l'observació, indica on i quan l'ha vist, la comparteix en aquella comunitat i aquestes observacions s'identifiquen, es validen de manera col·laborativa i es converteixen en dades de biodiversitat que la comunitat científica pot utilitzar. A l'àrea de Barcelona hi ha gairebé 70.000 visualitzacions, si mirem ara la plataforma, com us deia, gairebé 1.200 espècies, més de 500 observadors i validades per unes 150 persones. I aquest projecte, el MINK, el coordina el Jaume Piera, l'investigador principal de l'Institut de Ciències del Mar. Jaume, que 1.200 espècies no vol dir només peixos.
4: Ah, exacte, no, hi ha de tot, eh? Heu de pensar que aquí entren tots els invertebrats, crancs, tots els mol·luscs, sèpies, pops, tot el tipus de petxines, però amb espècies de peixos estem al voltant dels 130, més o menys, que ja és molt.
0: Hi ha espècies que siguin protegides, que estiguin amenaçades, perquè, clar, el fet de conèixer, entenc, la biodiversitat que hi ha també ens ajuda a classificar-les i ens ajuda a entendre com ens hem de comportar, com hem d'interactuar amb aquesta natura.
4: De fet, hi ha de tot una mica. Hi ha espècies que estan protegides, també hi ha espècies que són invasores. Penseu que tenim molt a prop el port, tots els ports, degut al gran flux de vaixells que venen amunt i avall, és relativament fàcil, saps que petites larves o alguna cosa, només que es posin en el cas del barco, ja poden acabar apareixent aquí. I aquí tenim una petita representació de moltes coses que són una mica sorprenents. Tenim espècies que venen del Mar Roig o altres espècies que fins ara només s'havien vist per les costes de Grècia o de Turquia. Ara també es poden veure aquí. També una mica fruit d'aquest canvi global que estàvem dient. Cada cop tenim aigües més calentes i espècies que habitualment no estarien a les nostres costes perquè les aigües encara són massa fredes per ells. Ara aquí es troben en su salsa.
0: A l'Ebre, per exemple, hi ha el cranc blau que és invasor, que és americà i que és un problema, és una plaga, s'ha de treure. Però escolta'm, se'ls va acudir, ja que els hem de treure del mar, fotem-los a l'arròs a veure què passa i resulta que té un gust increïble. Pot ser que en descobrim alguna d'invasora a Barcelona, que també encara hi farem alguna pela?
4: Sí, sí. Bueno, potser no amb la densitat, però cranc blau ja també se'n veu fins aquí, eh?
0: Arriba fins aquí dalt,
4: eh? Vegada s'ha vist, sí, i més amunt encara, eh? Penseu que és una espècie doncs, que s'està extendent molt ràpidament, ja veurem, jo crec que algun dia estarà ja per tota la costa catalana. El delta, com que són aigües tan someres, és més fàcil de veure'l i també de recollir-lo, eh? Però algun altre cranc d'aquests el pots trobar ja també a Barcelona.
0: Hi ha una part important d'aquest projecte MINK, que és la biomarató, no? Que és l'acció que feu entre el maig i l'octubre, en què això com funciona? Hi participen diferents entitats de submarinistes que, clar, l'abast que tenen per arribar a recollir imatges d'observació, doncs entenc que és una contribució important al projecte.
4: Exacte. Bueno, de fet, és el mateix que està passant aquí a Barcelona, però ho fem al llarg de tota la costa catalana. És una mena, si voleu, de joc, de competició una mica pre-col·laborativa. Una mica és la idea, quantes espècies pots veure al llarg de tot l'estiu en diferents llocs de la costa catalana. Ara ho tenim una mica separat per províncies, però esperem que algun dia encara puguem anar una miqueta més enllà i ja anem gairebé a poblacions, val? I és una miqueta veure, amb aquest joc una mica competitiu, la gent hi entra, s'engresca una miqueta, després es queda sorpresa de la quantitat de coses que es poden veure, com ha passat aquí a Barcelona, i cada cop en volen saber més i s'engresquen i aleshores ja només ho fan a l'estiu, sinó que alguna vegada algú s'anima amb el neoprè també a reportar al llarg de tot l'any. I tot això és el que ens està proporcionant ara una quantitat d'informació que fins ara no teníem i que ens és vital per entendre això, no? Com entren noves espècies, com està afectant aquestes noves espècies, per exemple, a la resta de la comunitat, com està afectant, per exemple, això, aquests canvis de temperatura, ens canviarà molt a la comunitat que teníem fins ara, però clar, per saber si hi ha hagut aquest canvi, hem de saber què teníem i què estem tenint. I tot això requereix d'això. Molts ulls mirant constantment a sota l'aigua, amb una càmera molt senzilleta, ja en tenim prou, i amb tot això, després es reporta MINK, que no deixa de ser una plataforma com podria ser una xarxa social, com Instagram, per dir-ho d'alguna manera, però molt enfocada a reportar espècies poden ser marines, però també terrestres, el sistema t'accepta qualsevol. Si saps quina espècie és, ho dius, i si no, ho preguntes a la comunitat i entre totes i tots ajudem a la gent a identificar-les.
0: Hi ha el factor no tant de la fotografia del moment, sinó el que dius tu, de l'evolució, amb tots els canvis i tots els factors que interactuen. En el nostre cas de projecte, s'ha vist molt canvi d'un any a l'altre?
4: Bueno, ja us dic, aquestes espècies que són el que els agrada més les aigües calentes, cada cop en veiem més. Hi ha una espècie que es diu, per exemple, l'abella, que és una espècie que fins ara només s'havia vist a les Illes Balears, doncs ja fa 3 o 4 anys que l'hem començat a veure aquí a les costes catalanes. I una altra és la sorella del sud, que aquesta sí, no és tan petita com el seitó, però bueno, és menudeta, o moltes vegades fa bancs petitets, i en 3 o 4 anys hem passat de pràcticament no veure-la, no, que no es veia mai, a pràcticament a cada lloc on vas, comentant-ho amb tant gent des de l'esquerra del Canà fins a Colera, eh? Sempre hi ha, escolta, ja l'he vista, ja l'he vista. La tenim ja repartida per tota la costa catalana.
0: Sí, sí, de nord a sud, de sud a nord, com has esmentat. Clar, no, és que la temperatura del mar aquest estiu crec que ha arribat a pics de gairebé 28 graus a Barcelona, a Balears ha arribat a 33, és a dir, estem a... Sí. I permeteu-me la ironia, i no m'enfadeu, estem a 2 dies a que surtin les calderetes fetes a Menorca amb la temperatura a la que va pujant l'aigua. Que sí, sí. És un dels factors que et volia preguntar, la pujada de temperatures del mar, i l'altre és la interacció humana, perquè clar, un va a les platges de Barcelona i més a l'estiu i de vegades et cau l'ànima als peus de dir, ostres, m'estic banyant, entre un que li ha caigut la tirita de les llagues dels peus, l'altre que la bossa, en comptes d'omplir-la de seitons, li ha sortit volant i que està aquí al mar, un producte d'higiene íntima, i ara et flota això, ara... i penses, aquí com ha d'haver-hi peixos, com ha d'haver-hi biodiversitat marina? Si te'n vas uns metres endintre l'aigua, tot això ja no hi arriba, o també és un factor que preocupa? Surten moltes llaunes o moltes ampolles i moltes anelles de plàstic a les fotos que pugen els usuaris?
4: Sí, malauradament, hi ha gent que ens ajuda a reportar també el que és la brossa marina i és un factor que ja sabeu que és omnipresent. Tenim tot el problema dels plàstics, que sabeu que quan es trenquen en petit acaben en els microplàstics, en microplàstics. Òbviament els microplàstics no els pots fotografiar, bueno, depèn de quina mida potser es pot arribar, però bueno, són factors que evidentment ens afecten i ens afecten molt. També és cert que, com es diu ara, que ens va sorprendre perquè no esperàvem tenir aquesta riquesa d'espècies en un lloc tan, anem a dir, antropitzat com és les platges de Barcelona, te'n dones compte que la vida es busca la vida i aprofita tot el que pot aprofitar. Et pots trobar inclús determinades espècies que tots aquests plàstics al final els recobreixen i formen petites colònies, que a vegades tampoc és massa bo perquè aquests plàstics es mouen i també són font també d'entrada de noves espècies invasores. Bueno, estem en un moment de canvi molt fumut, és a dir, l'aigua s'està escalfant, tenim tots aquests elements de plàstics i d'altres tipus de brossa marina, però bueno, tot i així, el que sí que veiem és que la vida intenta, d'alguna manera, trobar sempre el seu foradet i aprofitar tot el que pot.
0: Adaptar-se i sobreviure, sí senyor. Això? Perquè clar, també penso en els creuers, no? Que parlem molt dels efectes que fan a la ciutat quan desembarquen tots aquells creuers, però totes les restes de combustibles i altres brosses que deixen al mar també deu afectar.
4: Sí, sí, ja us dic, és un moment que probablement veurem canvis i canvis importants i el que pot ser preocupant és que la vida continuarà. El que no està tan clar és que aquesta vida o aquests sistemes ens afavoreixin a l'espècie humana, que aquest jo crec que és un dels problemes que hem de tenir més presents. A vegades es diu, salvem la Terra, la Terra continuarà. El problema que podem tenir és si la humanitat li va bé aquesta nova Terra que va canviant fruit moltes vegades de l'acció pròpiament humana. És una mica trist, però ho hem de tenir ben present, això.
0: Això a nivell mar, en quin sentit vols dir?
4: Doncs mira, l'escalfament bàsicament és fruit de l'ús de les... o de producció d'aquests de gasos d'efecte hivernacle que han fet doncs, que la Terra cada cop s'escalfi més i això evidentment acaba reflectit també en els mars. Què passa aleshores? Que espècies que fins ara vivien a les nostres costes doncs ja no es troben tan bé i o bé directament desapareixen o se'n van a altres fondàries i tot això ens pot afectar en termes de... Hi ha molta gent que viu al mar, la pesca... Fixeu-vos, per exemple, doncs, ja no és tan agradable banyar-se a les nostres costes com ho era abans, pot tenir efectes també en el turisme. Tot això, al final, si voleu, pot afectar molt a la indústria, anem a dir, blava, al voltant del que és tot el turisme, pot haver inclús pèrdues de llocs de treball, o fins i tot arribar a situacions ja extremes en què dius que no em puc banyar aquí, no puc estar-m'hi. Si em puja 2 o 3 graus més, la cosa és que arriba el que deies tu, per fer la sopa, però no per banyar-se. I tot sí, això pot tenir una sèrie de conseqüències importants.
0: Sortirem amb el fumet fet. Una de les voluntàries d'aquest projecte Minca, més participatives, crec que és la segona. És la Marga. Marga, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Quan fa que hi participes?
5: Bueno, pues, l'any passat, del maig de l'any passat.
0: Portes comptades sí. Quantes espècies has fotografiat i has identificat?
5: Bueno, just ahir ho mirava, no moltes, tampoc, perquè 317.
0: 317 et sembla no moltes, eh?
5: No, bueno, comparat amb altres persones que participen, no, però bueno, vaig aprenent i que és el que m'agrada, i participar i col·laborar, i és el que més m'agrada. I bueno, també com m'agrada molt la fotografia, doncs gaudeixo molt.
0: Hi ha alguna espècie que diguis, ostres, aquesta no m'esperava per res trobar-me-la, ostres, m'ha flipat veure aquest animal o aquest organisme marí que no sabia que el teníem aquí, o hi ha alguna que tinguis un record especial?
5: Bueno, a veure, jo no tinc coneixements de res. A mi m'agrada molt la natura i sobretot en el seu estat salvatge, que el mar pues, és on ho pots trobar. I llavors estic aprenent ara a força d'això, de pujar les fotos i els científics que posen els noms, llavors jo intento quedar-me amb el nom i llavors he començat a aprendre pues, aquest any, no?, una mica. Clar, el que més potser em va agradar molt des del començament són els nudibranquis.
0: Què són els nudibranquis?
5: Bueno, que t'ho expliqui millor. Bueno, som com les baboses marines sense closca. Jo, a nivell, amb el meu nivell, i tenen colors molt, molt macos i són pues, uns bitxos amb una gran bellesa, no? Però sobretot em va impactar, jo quan vaig començar vaig veure la foto primer, no vaig veure l'animal en el medi, i jo no el trobava. Clar, jo no sabia que era tan petit, i un company pues, em va ensenyar un dia un i vaig flipar, clar, dic, ostres, això és? I ara és el que més em va impactar, potser, que el petit com arriba a ser de maco, no? I aquí just a Barcelona, en un grup que tenim de Minca, veuen molt a la Doris, que és groga. Bueno, penso que tenen molts colors, però aquesta concreta, una groga, que les troben molt, jo no mai la trobo, i això, bueno, pues, em fa ràbia, perquè jo, ostres, he trobat altres més amunt, i aquí a la
0: Barcelona. La Doris, que és com una mena de llimac d'aquests, també?
5: Sí, és un nudibranqui.
0: Sí, també, és el mateix, eh?
5: Sí.
0: No, et preguntava,
5: però és molt maco. No?
0: Jo fent snorkel a nivell guiri local, un cop vaig veure un pop i vaig estar parlant del pop mesos.
5: Sí, just el dissabte, el diumenge vam fer una immersió amb anèlides i vam veure dos pops, però amb la desgràcia que jo vaig entrar més tard després i penso que el van caçar. Oh. Un d'aquests, sí, llavors et ve una pena tremenda, no? Perquè dius, ho acabo de veure i ja no hi és i ja demà no estarà. No sé, això és un tema a part que s'hauria de parlar.
0: No, no, sí, la natura no espera, i el depredador tampoc. Marga, gràcies per explicar-nos una mica la teva experiència.
5: Doncs pues moltes gràcies.
0: Jaume...
5: Bueno, animo també, perdona, ja,
0: digues, sí.
5: Animo molt a la gent de que participi, que és molt maco, que et sorprèn molt el mar, i encara que tinguem molta brossa, com deia abans el biòleg, pues, val la pena i que cadascú aporti el seu granet de sorra i que mantinguem netes, sobretot també que s'impliqui molt més als ajuntaments, amb neteja de platges, de rius, que perquè al final va parar tot el mar, i s'haurien d'implicar, bueno, tothom.
0: Totes les institucions, i tant. I els privats, els individuals, cadascun comença per nosaltres mateixos.
5: Clar, evidentment, però fer molta educació ambiental i fer moltes activitats ha de partir des dels ajuntaments, però dels ajuntaments de l'interior també, perquè tots al final anem a la platja també.
0: 100%.
5: S'han d'implicar tots.
0: Per això et dic, hem de començar tots per nosaltres mateixos. Marga, gràcies, una abraçada.
5: Moltes gràcies, bon dia.
0: Jaume, com deia la Marga, tots hem d'aprendre també a interactuar amb aquesta natura. I més, ara que tots duem una càmera a la butxaca, vigilar, i és tentador posar-nos-hi, l'aigua ens hipnotitza a molts, aprendre també a ser respectuosos a l'hora d'interactuar, i hem tret moltes puntes aquí que valdrà la pena que anem fent seguiment al llarg de la temporada de com tenim el mar. Gràcies per atendre'ns avui, una abraçada forta.
4: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.

I fins aquí el rebobinem de l'Aquí Barcelona de la Diada Nacional de Catalunya. Seguim fins les 12 amb el rebobinem del Ja Som Aquí. Bon cap de setmana. Dilluns, més i millor aquí a Barcelona en directe.

0: Ciutadans de Catalunya.
1: Ja som aquí!
2: Jordi Cartanyà.
0: Per Catalunya.
3: Hola, què tal? Com estem? Avui no som a la ràdio perquè, vaja, l'Oriol Llopart no sé on m'has portat avui.
4: Avui t'he portat a l'any 1714, concretament al setge de Barcelona.
3: Rafael Casanovas, què tal, com està?
5: No, bé, gràcies.
3: Jo diria que bé. Això no progressa adequadament, eh?
5: Ja m'has dit. No hi ha escletxes, tenim un full de ruta i s'ha de seguir fins al final.
3: Hosti, noi, ens trauran un ull Oriol aquí, eh? Rafael, apartis, que prendrem mal. Això no vol dir que avui no us hàgim deixat un programa preparadíssim amb l'Oriol Grau, padrí del programa. Recuperarem millors moments de l'entrevista.
4: També recuperarem l'entrevista amb l'Alba de Lomas, eh? De Lomas, guai, que m'agrada dir a mi.
3: El jugador d'escacs. I tancarem amb el Sasha Amorós, un jove que amb 12 anys va anar a estudiar violí a Moscou. Hòstia, Rafael, aquest ha parat fort aquí.
5: Sí, sí,
3: prop,
5: aquí prop, eh?
3: Marxem d'aquí, home, marxem d'aquí.
5: No, res, marxar.
3: Marxem.
5: No, viurem lliures. On morirem? Escolteu, no marxeu pas.
3: Sí que marxem, sí que marxem, sí que marxem.
5: Fes dos!
2: Rebobinem.
1: Ja som aquí!
3: En quin moment et reconcilies amb el Palomino per allò que dius, hòstia, que en faig més que no pas el Palomino, que no sóc només el Palomino, gent?
6: Doncs no fa gaires anys, eh? Ho portava una mica tort. Sí, sí, perquè, efectivament, jo sóc actor, diguéssim, de formació, i aleshores jo puc fer comèdia, puc fer drama, i aleshores que només m'identifiquessin amb el Palomino em reduïa molt la perspectiva. Però a poc a poc m'hi vaig anar reconciliant. Em vaig arribar a fer amic del Bernardo Cortés Maldonado, que era l'inspiració meva, i vam ser amics fins que va morir, diguéssim.
7: Oye, ¿tú por qué me imitas? No t'ho deia, ¿por qué me imitas? Dame algo que tú digas, gente.
6: Ell em deia, no, si jo, em sembla que m'imitis, però jo voldria cobrar de les GAE perquè sóc jo l'original. I això... Té tota la raó.
3: Sí, mira, ara amb Spotify ho tindria fotut, també.
6: Sí, sí, pobret.
3: En el moment de màxima popularitat, com ja he anat explicant, l'últim any va decidir tornar a casa, i casa per l'Oriol Grau és Tarragona.
6: Tarragona.
8: Muralles.
3: Muralles. Tu mateix.
8: Imponente fortaleza que además de su belleza el espíritu impresiona.
9: Estamos escuchando Murallas.
8: Murallas.
9: Murallas de Tarragona.
8: Murallas.
9: Una canción interpretada por el mismo Oriol Grau.
8: Cinturón de los romanos. Testimonio que pregona otros tiempos soberanos. Murallas.
3: Ets tu cantant-la, a més, eh?
6: Jo cantant-la engolat.
5: És una veu així.
3: Sí?
5: Sí.
3: Com es canta? Murallas.
5: Murallas. Sí, poses la veu aquí, la voleu.
3: Llavors poses les mans i fas aquell efecte de micro antic, no?
8: Murallas. Murallas té.
6: Això, tal qual.
8: Cinturón de los romanos.
6: Saps que quan venen turistes, ara ja no, però sí, en el seu moment àlgid, venien turistes a Tarragona, de Lleida, de Girona, el que sigui, i em veien a mi, jo vivia a tocar de les Muralles, i em veien i deien, oi, si hem parlat de tu l'autobús, si ets el Muralles. I com si fos un anunci.
3: El Muralles.
6: El Muralles. Com el Saltatàpies, no? El Muralles. No? Nom de quinqui.
3: El Xafarroques.
6: Sí, sí. Durant una època vaig ser el Muralles.
3: El Muralles. I no et deien, noi, vine aquí. Ara és com els humoristes, l'Andreu, sí, vine aquí, que ens expliques,
6: sí,
3: un xiste.
6: Sí, explica un xiste. I dius, bueno, encerti una moneda al forat i ja.
3: Però clar, tu, aquest gag no et va agafar desapercebut, perquè abans d'entrar a la ràdio, i no sé si ara ets funcionari, funcionari de dia, em sembla, i cantant d'orquestra de nit.
6: Sí, exacte. Jo vaig ser cantant d'orquestra durant 8 anys de la meva vida.
3: Hòstia.
6: Anant per les festes majors de tots els països catalans. Molt divertit.
3: No feia nada ara, no? A l'estiu és potser quan devíeu tenir més feina,
6: sí,
3: o
6: sí,
3: tocàveu tot l'any?
6: No, no, tot l'any tocàvem, però a l'estiu. L'any, el dia que cobrava més era per Cap d'Any. Cobraves 3 vegades el normal. Era meravellós.
3: Hòstia, no passava. Llavors què? Treballaves a l'estiu, anaves cobrant de funcionari...
6: Sí, treballava a l'estiu. Sí, de cantant d'orquestra era negre, absolutament. Hola, Hisenda, què tal?
3: Som-me.
6: Ha passat tants anys que ja ha caducat, això.
3: Hòstia. Bé, abans de descobrir-te una altra cosa, preparant l'entrevista, que m'ha cridat l'atenció, en Llopart ja ha apuntat potser a la solució, perquè tu en realitat dius Josep Oriol Grau.
6: Oficialment sí, Josep Oriol Grau. En aquella època Oriol sol no deixaven posar. Bueno, de fet em van batejar José Oriol.
3: José Oriol.
6: I després me'l vaig traduir, naturalment.
3: Mira, jo el guió que hi posa aquí, veus? Mira.
6: Jorge.
3: Josmar no, però quasi. Jorge.
6: Jorge.
3: Jorge.
6: Oficialment et dius Jorge?
3: El carnet d'identitat sí, però tots em diuen
6: encara,
3: Jordi.
6: Encara, perquè no te'l tradueixes?
3: Perquè sóc un ranci.
6: I sou dropos, amb això.
3: Exacte, em fa mandra, em fa mandra, millor que vols
6: ja,
3: que et digui.
6: No pot ser, em fa, Jorge.
3: Em fa mandra, directament.
4: Però això de Josep Oriol no ve del sant, perquè jo també dic Oriol.
6: Sí, sí.
4: I crec que me van...
6: Tu dius Oriol Sol?
4: No, Oriol Llopart. Bueno, sí, sí.
6: Però no
4: sí,
6: et dius...
4: Sí,
6: no,
4: no, no, no,
6: Oriol Llopart.
4: No, o sigui, exacte, és Oriol a seques.
6: Oriol a seques, doncs, quan jo era petit no em van... Bueno, quan vaig néixer no van deixar els meus pares.
4: A veus? No, però, no. En canvi, el meu bateig, crec que la d'allò posa...
6: Sí. El sant és Josep Oriol, sí.
4: Crec que van posar alguna cosa d'això. Sí.
7: Puig Josep Oriol.
6: I saps què és un sant? No explico l'anècdota.
7: No, per tirar-ho.
6: Rància, diguéssim. És un sant característic perquè agafava una pastanaga, la tallava i es convertien en doblons d'or. Mm.
4: Sí o no?
6: Sí, de veritat, aquest és el miracle. Pues jo no... he pensat, i per què aquest miracle no em tocava sí, sí, a mi?
4: Estava pensant, dic, a mi jo...
7: Bueno, podia estar pitjor. Remenant he trobat que l'últim virrei de Nova Granada es deia Juan José Francisco de Sámano y Uribarri de, Rebollar y Mazorra. O sigui, és una cosa, un nom llarg, que jo quan el cridaven per sopar ja sabia fer l'esmorzar, eh? Però ja directament. Escolta, en quin moment cau el Josep? Ja del primer dia?
6: Sí, només sí, no l'he fet servir mai. El faig servir a vegades per camuflatge. Mm-hmm. És a dir, signo Josep Grau. És com m'haguessin dit a l'Emili, m'haguessin dit José Grau, si l'hagués fet, jo sóc objector. Però m'haguessin dit José Grau. A mi em diuen José Grau i no em giro. No, però a l'Emili van dir, no, se coge solo el primer nombre. Mm-hmm. Ah, va.
7: Escolta, Terrat, sense títol, llavors van arribar Plats Bruts.
6: Sí.
7: A veure, Plats Bruts és com les tresines, és una mena de cotxe escova generacional que tota generació nova que arriba i ho veu si enganxa. Vull dir, què passa amb aquestes? És com els monòlegs del Capri. Hi ha allà un rerefons, un substrat que ha quedat i que és igual les generacions que tothom hi té allí o va per una altra banda,
6: sí,
7: això.
6: Sí, Plats Bruts tenia la gràcia de que tenia diferents nivells de lectura i aleshores a la canalla li encantava perquè eren molt clowns, tant el Joel com el Jordi, i la resta de personatges, però també hi havia un contingut que permetia que els adults també s'hi enganxessin, no? I això va fer que tingués tanta audiència.
7: Però, i continua enganxant 25 anys, eh?
6: Sí, l'humor bo diuen que no caduca mai.
7: Pues ja...
6: És a dir, tu veus ara coses del Monty Python encara et fan riure.
7: Sí, home, sí.
6: Fa 30 anys o 40, no? Encara fa riure. O Charlotte, no?, per exemple.
7: I la vas dirigir els actors?
6: Sí, jo era el director artístic i després hi havia el Lluís Mañosas, que era el realitzador, director-realitzador. I érem dos directors que sempre ens vam venir molt bé i ens posàvem molt d'acord de seguida.
7: Sí, i clar, dius Plats Bruts i el gag de la tanga ve ràpid. Això també et va tocar dirigir la gag del gag. Tu,
6: aquí ja
7: com
6: no hi
7: era,
6: ja. Aquí ja dirigia el Joel. Diria el Joel Joan. No, ja no hi era. Però Déu-n'hi-do, això.
7: Sí, ojo, eh?
6: Sí, un abans i un després de la tanga.
7: Com ho vas veure, allò? La direcció actoral de les natges, com la vas veure allí?
6: Molt valent per part del Lluís i per part del Jordi ensenyant el cul durant hores i hores.
7: Ojo, eh? Ens acompanya el Rapsoda i Joan Joel Sánchez, un home que es va iniciar en la declamació inspirat per Plats Bruts. Joan Joel, què tal? Com està? Benvingut.
10: Bon dia. Moltes gràcies per convidar-me. La veritat que des de Miquel, en Martí i en Pol, que no m'emocionava tant.
7: Voldrà dir Miquel, Martí i Pol, eh?
10: El que es vol. El fet és que Plats Bruts és pura poesia. Tinc ansietat, angoixa, nerviosisme.
6: Oh, que sobreactua.
10: Estrès i pena. I sap per què?
7: Per què?
10: Per culpa d'ella.
7: Oh.
10: La puta.
7: Ah.
10: Lucifer, Satanàs, l'home del sac... Dona aquest lleig i les tres bessones. Putes, putes, putes.
7: Oh, i la gent gran, què deuen dir? Què diuen a la ràdio? Però això va sortir a la sèrie.
6: Això és un diàleg del Sánchez, sí.
7: Això és a la sèrie, eh?
6: Me'n recordo. I veus guionistes molt bons, eh?
7: Sí, home, per això s'aguanta. Dèiem que l'humor bo no caduca, diguéssim.
10: Exacte. De fet, és que aquest és un de tants poemes que té la sèrie, però n'hi ha un que destaca per sobre dels altres. És el meu bohemi en Rhapsody. I diu així...
7: Apartem-se, Oriol, que ens devorarà.
10: La tanga enverina les nenes. La tanga les deixa per terra. El dia que em poso la tanga, ben segur que hi haurà guerra.
7: Sí, què et sembla?
10: Per què venen les noietes aquí, a la Barceloneta? Doncs per veure'ns amb la tanga. No serà per l'aigua neta.
7: Ja veu, eh?
10: La tanga no és un tongo. La tanga no és una tanga. La tanga és una rumba. La rumba del mango!
11: Pues ja estaria.
6: Bravo!
7: Bravo! Bravo! Una meravella, eh? Meravella.
6: Mira, pell de pollastre.
7: Bueno. Sí, però aquest home, quina veu, eh?
10: Em podreu venir a escoltar Martorella aquest cap de setmana.
6: Quins matisos.
7: Farà Miquel Martí i Pol o d'altres?
10: Farà una miqueta de tot. Faig Valle Cid, com faig jet lag, lo Cartanyà, Plats Bruts, grans èxits.
6: Porca misèria.
10: Porca misèria. Aquest dissabte, Martorell.
2: Rebobinem. Ja som aquí!
7: Escolta, fa molt poquet has penjat un vídeo a YouTube per celebrar els teus 10.000 seguidors i hi ha un recull dels teus streamings.
12: A ver, no me deje nada.
13: ¡Hostia,
7: Drac!
13: ¿Qué hago?
7: ¡Ep!
13: ¡No! Tío, a veces se me va la cabeza.
12: Así que bueno, me juego con B5, que esta jugada es bastante floja, porque tras todos los cambios tengo jaque.
3: Mirava, t'escoltava i pensava, aquesta no és la que veia amb Serieta jugant als escacs, allò, voz i callada, amb cara de pòquer...
11: En el tauler em canvia una mica la fesomia. El tauler sí que soc competitiva.
3: Però això que escoltem és el que va per dins del teu camp mentre jugues?
11: No tant! No. A vegades sí que m'enfado a mi mateixa, no? Però no tan exagerat.
3: Hi ha hagut algun moment que haguessis quedat ofuscada, que podies dir, hòstia, va ser aquesta partida en la que vaig dir, hòstia, em vaig quedar bloquejada?
11: Moltes. Podria tenir un currículum infinit. Però sobretot les partides lentes, que pots estar 4 hores en una partida molt millor, de fet Andorra, que fa poc vaig anar, una partida que estava millor tota la partida i al final vaig fer un error i vaig perdre.
4: Hòstia.
11: I això passa i passa moltes vegades.
3: Ja sabia molt de greu això, no? I aquest error per què passa? Per cansament, per esgotament,
11: sí,
3: falta glucosa?
11: Sobretot per cansament. O sigui, estàs 4 hores al final i, bueno, en un moment...

0: en treureu aquí algun nou cas,
1: jo li estava per fer una peça i a veure si no veia, no? No sé, jo el vaig avisar, per si de cas.
0: I ell es va pensar que ja...
1: Clar, que l'estava atacant, i jo, no, tranquil.
0: Atacant en els cacs, eh? Vull dir, clar,
1: sí, no.
0: Escolta, què tal? Com juga? Quin estil té aquest home de jugar?
1: Sí, s'ha de dir que em va començar les primeres jugades, les jugades teòriques, me les va jugar bé. Em va jugar a l'apertura espanyola. I jo...
0: Molt de present, sí. Molt esperable.
1: Jo jugava amb negres i li van dir just que fes aquesta apertura, se la coneixia més o menys. I té un estil bastant posicional, normal. Mm. O sigui, no va a fer-te escac i mat. O sigui, treu les peces, les desenvolupa bé, es van rocar bé, o sigui, bé. Però, bueno, tampoc és que tingui...
0: Temps per jugar.
1: No s'hi pot dedicar massa. Però, bueno, bé.
0: Però sap, bueno, com a mínim ja
1: sap
0: com van.
1: Les peces.
2: Jo he de dir que, de l'àudio que m'ha escoltat, hi ha una cosa que m'inquieta, que és el riure del president.
0: Hòstia,
2: una miqueta...
1: És curiós.
0: Fa com a por, eh?
2: Fa com de Dràcula, de cop i volta.
0: Sí, fa com a por, eh? Sí.
1: Curiós.
0: Bueno, pues us dejo mi playlist y me voy de vacaciones. Ja està, aquí estem, eh? Però és simpàtic, això ho té.
1: Sí, és simpàtic. O sigui, era... Bueno, jo quan el vaig conèixer em va semblar un noi bastant normal, no? O sigui, era molt amè tot, bastant bé.
0: Escolta, Pedro Sánchez juga com fa política, és a dir, especialista en quedar-se amb el rei sol i continuar dient que la partida està controlada o què?
1: Bueno, amb el rei sí que el tenia bastant segur. Es van rocar bastant ràpid, molt... Després, al final de la partida, òbviament, doncs ja van amb el rei cap al centre del tauler. Però sí que estava bastant segur amb el rei.
0: Perquè hi ha el tòpic aquest, no?, que els jugadors d'escacs juguen com són ells, o aprens a ser d'una altra manera a l'hora de jugar a escacs.
1: Sí.
0: Perquè jo, a vegades puc ser... Bueno, ara ja amb l'edat no, però era molt impulsiu. Soc molt impulsiu.
1: Sí, reflexa molt, de fet hi ha moltíssima psicologia amb els escacs, i reflexa molt el caràcter de la persona en el tauler. Quan veus una persona que és més tímida, més tranquil·la, tu veus que juga molt més passiu en el tauler, i tot el contrari.
0: A veure, a Catalunya només aproximadament un 7% de les llicències d'escacs són femenines. Has arribat a jugar a tornejos amb 100 participants i ser l'única noia. Per què continuen tenint aquesta diferència tan bèstia en un esport on la força física, a més o menys, allò que diu...
1: Que... És delicat, sí. Perquè sempre ha estat un esport d'homes. O sigui, jo sempre dic que, bueno, a nivell històric, sempre els escacs es jugaven als bars, on els bars només podien entrar els senyors, no? I al final només podien jugar els senyors escacs, i les dones doncs no jugaven. I doncs, mica en mica sí que es va introduint els escacs en el món femení, però és bastant complicat. La sèrie Gambito de Dama va ajudar moltíssim a visibilitzar els escacs femenins, molt, la veritat.
0: A mi em va agradar molt, no en tenia res, però m'agradava.
1: està bé, la veritat, jo la recomano molt.
2: Sí, jo no l'he vist.
0: Jo dic dels escacs, ja, la sèrie estava molt bé.
1: Estava molt bé, sí. I, bueno, ajuda una miqueta, però sí que, mica en mica, s'han d'anar fent iniciatives perquè, bueno, hi hagi una miqueta més d'igualtat, perquè sí que és cert això, que vaig anar a jugar un torneig a Barcelona, on jo era l'única noia, hi havia 100 participants, i jo era l'única jugadora femenina allà, i, bueno, o sigui, estic molt acostumada, no?
2: T'ha passat alguna vegada que t'han com volgut intimidar una miqueta de, mira, ja arriba la noia?
1: Sí, quan era més petita, una mica sí. Un comentari desafortunat, sí. Sí, el típic senyor, no?
0: Trulloman.
1: Ara ja no, però sí, és difícil. Però, bueno, jo vaig a jugar la meva partida, al final, no m'importa molt si jugo amb un home o amb una dona, no? Però sí que... Pot intimidar una mica si ets una miqueta més petit.
0: Algun cop te'n dius, hòstia, m'ha guanyat una nena.
1: Sí, de petita sí.
0: Quan és petita,
1: sí, no? Sí. El típic senyor de poble que veu una nena ja i diu, aquesta l'haig de guanyar. I de cop el guanyes, no? I clar...
0: Jo, no sé, en escacs, si una cosa em faria por, és un infant.
1: Bueno, a mi, jo sempre dic que tinc pànic als nens. Perquè, pànic, de veritat.
0: Veus? Mira.
2: Sí, eh?
0: Sí.
1: Perquè, no... sí, els nens són com una esponja a nivell de coneixement. Ho saben tot.
2: Clar. Clar.
1: I a part, juguen molt ràpid. Tenen, bueno, o sigui, la tàctica molt ràpida, molta intuïció, i es nota molt quan jugues amb un nen o amb una persona gran.
2: Sí, eh? Hi ha molta diferència.
1: Sí.
2: Hòstia, veus? No,
1: a nivell de càlcul, sobretot, et poden calcular moltes jugades, en canvi una persona gran potser et calcula dos o tres, no? I un nen pot calcular fins al final.
2: Hòstia.
0: Doncs justament, endavant l'acordió, companys, perquè ens acompanya en Pere Torrada.
3: Hola, bon dia. Ai, què tal?
0: Com estàs, Pere?
3: Pere Torrada en castellà, per cert, que no se m'ha oblidat.
0: Sí?
3: Sí.
0: Vinga, Pedro Torrado.
3: No.
0: Tira-ho.
3: Vale.
0: Tira-ho. Com has pogut comprovar, l'estudi ens acompanya una persona, concretament el Pere Torrada, que ràpidament, què li vols plantejar a l'Alba?
3: No, que no lligo.
0: Ah, no lligues?
3: No lligo.
0: Ja fa que no lligues.
3: Perquè l'última vegada que algú em va tenir entre els seus braços va ser la comadrona.
0: Buah.
3: I per això he vingut, perquè no lligo.
0: Llavors, la teva pregunta quina seria?
3: Sí, és que t'has preguntat, i què té a veure que no lligo amb els escacs, no? A mi se'm va dir un dia, Pere, lligar amb algú és com jugar als escacs. Siguin negres o blanques,

0: Has de saber jugar.
1: Vinga, doncs.
0: Sí? Aleshores, Alba, vull que em donguis algun consell, si pot ser. Vale? Quina obertura em recomanaries? La del sistema Colley, que és així com que comences tranquil, sense ensenyar totes les cartes, construeixes una bona posició, i quan hi ha confiança, ataques?
2: Nyac.
0: Aquesta està bé?
3: Aquesta a mi m'agrada.
0: Sí,
3: de fet, jo jugo una molt similar. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Com es diu la que tu...
3: Zuckertort, però és... pràcticament cosina germana de la Colley.
0: Ah, veus, Zuckertort.
3: Per què vas bé?
1: I l'altra és?
0: L'altra és la de la gamba dama, que aquesta és com que li ofereixo alguna cosa d'entrada, no? Però en realitat forma part d'un pla per conquerir el centre, no? I si em permets, concretament el centre, i una mica baix. Sí, aquesta t'agrada.
3: Aquesta no la jugo.
1: Aquesta no, eh?
3: Però està bé, per intentar sorprendre.
0: I obertura italiana?
3: Bastant clàssica.
0: Sí, veus? Que és sí. Com elegant, romàntica, no? Sí, per exemple, no? Dir-li una frase com... Perdona, noia, en el meu cas, noies, no? Segur que no ets una estrella fugaz? Perquè cada vegada que apareixes, tothom demana un desig. Què sembla? Que se t'ha agradat, aquesta, eh?
3: M'agrada més el Colley.
0: El Colley, eh?
3: Sí, potser sí, més tranquil i després ja ataca.
0: Potser és la que menys possibilitats té d'acabar en un escac i mat.
3: Bueno, et sorprendria, eh?
0: Sí, eh?
1: Alba
0: sí.
1: De Lomas... Senyor Pere Torrada, moltíssimes gràcies a tots dos.
0: No,
4: rebobinem. Ja som aquí!
1: Quin és el teu primer record, doncs, tocant el violí?
5: Doncs, a veure, deixa'm pensar. Sí, el meu primer record va ser a la meva escola, que estava estudiant abans, a l'escola, al Col·legi Mare Déu de la Serra de Montblanc, una vegada que vaig portar el violí, que havia de tocar, no sé si una tonteria per la classe de Cargol Treu Bany a Pujar la Muntanya, i vaja, que crec que va estar bé, suposo. I a partir d'allà doncs vam tirar endavant fins a la Rachmaninov, no?
1: Escolta'm, amb 12 anys marxes a viure a Moscou amb la teva tieta per estudiar música. Recordes el moment de... Ja no, de dia a Déu sí, però en quin moment... Recordes el moment de la decisió? Quan dius, ostres, a casa, tu, la teva mare, el teu pare et devien dir, noi, si t'hi vols dedicar i vols tirar-ho fort, i per què Moscou?
5: Doncs, a veure, això en part és gràcies als pares, en part és gràcies al meu professor que tenia a Vilaseca, el Josep Maria Ferrando, que va dir doncs, que havia de marxar doncs, d'aquí de Catalunya per rebre una competència doncs, més potent, i vam decidir anar doncs, a Rússia perquè sabia la cultura, sabia l'idioma, perquè la meva mare és d'allà. Llavors, doncs, no, sincerament, no em va sorprendre que hagués marxat. O sigui, estava il·lusionat d'anar, i me'n recordo d'una cosa en particular, que com que era la pandèmia, sí. Havíem de volar primer a Bielorússia i després anar amb autobús 10 hores de Minsk fins a Moscou. I me'n recordo de les paraules del meu pare, abans de despedir-nos, doncs, clar, per no veure'ns en un llarg plaç, diguem-hi, em va dir... Repeteix el que sempre has dit, què vols ser quan siguis gran? I jo li vaig dir, doncs, director d'orquestra i bona persona. I em va abraçar i em va dir, molta sort, nen.
1: Escolta, què sacrifica realment un nen de 12 anys quan decideix seguir aquest camí?
5: Doncs, home, doncs, perd tot el que tenia, en part, al lloc on estava més còmode, que en el meu cas doncs, era Montblanc, no? El meu poble de la meva vida, es pot dir. Doncs, clar, no et veus amb els companys de classe que... acostumades a veure't cada dia, òbviament no veus els pares, que això crec que és el més greu. I
1: no fas ballar més els caps grossos, i els nanos no, que diem allà.
5: No fas ballar més els nanos, no vas més doncs, a l'escolania de Montblanc. I bé, entre altres coses que trobes molt a faltar, el menjar, per exemple, sobretot, és el que jo noto més. I sí? Avui dia
1: però
5: també...
1: Com mengen a Rússia, on estàs tu?
5: Bueno, com mengen mastegant i...
1: Sí, sí, home, però, fins aquí...
0: Això és universal, crec jo.
1: Bueno, la pregunta és què mengen, doncs?
5: Què mengen,
1: si l'afinem.
5: Doncs, molta sopa, perquè fa fred, mengen bastanta proteïna, més carn blanca que carn vermella, però...
1: Home,
5: però...
1: són savis.
5: Sí, sí, sí, sí, acumulen greix també per aguantar bé el fred i molts productes lactis.
1: Escolta, a Moscou com és un dia a dia teu, eh? Vull dir, sense entrar, sense fer tota la gent de...
5: No, doncs...
1: Sencera, però quantes hores dediques al violí, el que tardes en arribar al centre?
5: A veure, doncs, en realitat, com a música en general, és 24 hores, perquè, clar, tot el rato estic escoltant música o analitzant alguna cosa, o llegint partitures, o estudiant violí, o estudiant piano, o estant al col·legi, doncs, clar, en matèries, doncs, diguem-hi, harmonia, història de la música, tot això, clar, també comporta a la música com a tal, no? I, clar, doncs, per exemple, violí, no sé, depèn dels gràfics. Pensa que només hi ha de classe independent amb el professor tenim una hora i mitja.
1: Déu-n'hi-do.
5: Són 3 hores a la setmana, llavors també fas els teus estudis individuals, que poden ser les hores que vulguis tu, i el piano, doncs, más de lo mismo. El que passa que, clar, ara per preparar-me per uns futurs pròxims, la meva professora ha decidit que en comptes de fer una hora de piano a la setmana, que en fem 3 o 4, també, o sigui que...
1: Ja, vinga, va, que no
5: em foten molta canya.
1: Per què quedem? Violí, piano, director d'orquestra, o sigui... Si els posessis en ordre, quina és la teva prioritat de cara al futur, eh?
5: No sé si em veuen...
1: Ja ho has dit abans, eh?
5: Direcció, violí, piano, igual. Però per mi la direcció és la punta, diguem, és el millor.
1: Per què?
5: Doncs crec que és la millor manera d'expressar els teus sentiments tan rítmics com interiors, diguem-hi, mitjançant la gesticulació, mitjançant el que aportaràs a l'orquestra, els assajos, els concerts també, sobretot els assajos, és una cosa molt, molt important. I a més perquè sóc un mandón, m'agrada organitzar, m'agrada parlar...
1: De moment s'ha comportat, eh?
0: Sí, sí, de moment ho he tot.
5: Sí.
1: Excepte al moment de la boca no, però de moment s'ha comportat.
5: Bueno, doncs això, que m'agrada parlar amb gent... M'agrada organitzar i m'agraden doncs, aquests treballs així grans. I com que me gusta lo grande, pues anirem a per,
1: pues venga, anem
5: a per la direcció.
1: I això ho fas a Moscou, hauràs d'acabar de fer amb alguna altra latitud europea, aquí a Catalunya, Espanya?
5: Sí, doncs no, a Moscou tinc direcció comuna, com classes individuals, que també et pots afegir al col·legi, però després vull entrar ja al curs regular. Ara tinc plaça ja al preparatori de la Universitat de Música i Arts Escèniques de Viena en la càtedra de direcció simfònica. Vaig entrar ara al març.
1: I estàs allà? Estaràs allà?
5: Estaré allà a partir de, si Déu vol, a partir del 27-28, del curs 27.
1: Escolta, una cosa, preparant aquesta entrevista amb tu, l'Oriol em va dir, jo vaig estudiar violí, tu has estudiat violí, i has portat el teu violí.
0: L'he portat.
1: Fa estona, li costa, Ric, perquè, diu, em fa vergonya, em fa vergonya.
0: No, em fa vergonya, hi ha un violinista aquí, com una casa de pagès, i jo, bueno... Sí, jo vaig...
1: Tu vés explicant qui el
0: trec. Sí, jo vaig tocar el violí, però una cosa que a mi mare té migranya, i jo volia tocar la bateria, i em va dir a mi mare, ni de conya tocaràs la bateria, perquè a mi em fa mal el cap, i dic, bueno, un amic meu toca el violí, i dic, saps què, tocaré jo també el violí. Vaig estar 4 anys, i aquest el violí, la cara del Sasha és... Oh, bueno, a veure, he de dir que aquest violí s'ha guardat des del 2008 o així.
1: És el violí de la família La Matanza de Texas,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, és el violí de la família Adams.
1: Tu mateix, a veure, si ho pots arreglar, xiquet.
0: Sí, però... la cua aquesta del cavall... Jo crec que es pot...
1: Hem tret un violí, que és, bueno, una corda bueno, que sí. Pengim penjam, tot ple de pols, la funda, no voleu saber
5: això. Això tenim
1: la funda.
0: La
1: funda. Aneu a ser Catalunya, de bo.
5: Això per la pròxima foguera de Sant Joan.
1: A Twitter, que estem en streaming.
0: Però t'has fixat que en l'arc hi ha la gometa al mig?
5: Ah, sí, per saber quan d'allò.
0: I el violí aquest que també en té aquí, té una, dos i tres, i té, de 4 cordes, en té 3, que sonen així. No és un ukelele.
1: Ho sembla, eh?
5: Ho sembla. Sí, sí, bueno, jo també m'ho anava a dir, eh?
0: Jo també soc artista, Sasha, i m'he de reinventar.
1: Però s'atreviu a tocar alguna cosa junts, o què?
0: Clar, això és el que t'anava a dir.
5: Provem, no?
0: No sé si fa cosa amb ells. Sí, eh?
5: La segona partita de Bach, sí, no?
0: Sí,
1: va.
5: Exacte, doncs va.
0: Veure, és que provem. L'última vegada que vaig tocar va ser la partitura aquesta.
1: A veure què passa.
0: Jo faré modo ukelele.
1: Sí, perquè, vaja, l'arc, si entreu ara mateix...
0: Això pot servir per pescar...
1: A YouTube veureu que l'arc no...
0: Això per pescar neguets a la fira.
1: Sí, sí, ni això.
0: Fas així.
1: Sí.
0: Poses així,
1: venga.
0: I poses un imant i que pesquin els aneguets.
1: Si vols te l'aguanto i vaig pescant jo, eh? No ho fem.
0: Què hi fem, la segona part de Bach, no?
5: Venga,
0: doncs vinga, som-hi. 1, 2, 3 i...

0: Hi ha alguna cosa que no em quadra, eh? No sé què és.
1: Sí, bueno, és que sort que ho has... Sí. Has fet ben parar-ho perquè
0: no quadra,
1: hauries d'intentar afinar una mica Sasha, més que res per l'oient, perquè...
0: Sí.
1: Vull dir, vens aquí, no? Soc professional. Estàs afinant
0: i bastant.
1: Estàs
0: afinant, col·lega, però vamos.
1: Has d'intentar... Els dits han d'anar... Veus aquí que hi ha aquestes gomes?
0: Hey.
1: Han d'anar aquí. I veig...
0: Fem una prova.
1: Què? Jimmy Page.
0: Fem una cosa. Provem que toqui ell.
1: Sí?
0: A veure, que, a veure si és que és ell.
1: No, no, i cap problema, eh?
0: Confirmem sí. A veure si és ell o no. Sí, senyores i senyors.
2: Aprovem.
0: Amb tots vostès, Sasha.

0: Bravo!
1: Bravo!
0: Aquí, aquí, aquí, en directe al Ja Som Aquí, de l'Aquí Catalunya. Saixa Amorós, quina meravella. No era ell, eh?
2: No, no, ho he descobert, ara que era jo.
0: No, ets tu.
2: Era jo, i escoltant-te he pensat en mi mare, que i crec que sempre va desitjar que jo sonés així quan tocava violí a casa.
0: I no...
2: I pobra dona, no... Va, és que ni m'hi apropo.

0: Les 12 i 6 del matí, bona diada de Catalunya a tothom.
1: Visca.
0: Home, Pau!
1: Què passa? Visca Catalunya!
0: Com estàs?
1: Bon dia, Catalunya!
0: Ui, que solemne tot això!
1: Feliç diada!
0: Feliç, sí.
1: En primer lloc, catalans, demanar disculpes per haver guanyat el Mundial. Ja sabeu que no ens podem negar a jugar a sou de nacions opressores, perquè si no ens podem fotre en un merder, perquè molt a la vàlula hagué preses, perquè no va jugar amb Espanya, però si no l'hagué hagués estat una mica més bo que en Jesús Navas, ara mateix seria una llegenda espanyola. I sortiria tots els documentals amb la música de l'Alice en el País de les Meravilles.
0: Sí.
1: Per tant, primer de tot, demanar disculpes per haver guanyat un Mundial. Sóc un bon futbolista. Què voleu que faci? Quin remei? Catalans, us adreço aquestes paraules per recordar-vos que avui és un dia molt important, perquè només queda un mes i un dia pel Dia de la Hispanitat. No, perdó. Que és broma, home.
0: T'ha tocat de prop, això, el Mundial,
1: eh? Sí, sí. Però vull dir que és un dia molt important, gaudiu-lo perquè cauen divendres i així Catalunya us pot brindar un cap de setmana llarg per la costa catalana.
0: Això sempre.
1: Crec que és un dia que podríem fer una gigafoto seguint el camí de ronda, per exemple.
0: Sí, ple de cotxes.
1: I segon, és important perquè per fi els catalans i culers podem celebrar un 11-S sense en Torres. Segon... Tercer, d'aquesta manera també les criatures acaben de començar el col·le i ja poden tenir el seu primer cap de setmana 3 dies només començar. I jo, que amb prou feines acabo de ser la set de fer la cele, puc valorar-ho. Ara bé, si jo alguna cosa he de fer, és l'FP de fusta, moble i suro.
0: Això, no, els orígens són importants.
1: No perquè vulgui ser fuster, sinó perquè en el món del futbol està tan ple de taps de suro que de jugadors que semblen mobles i de gent que té poca fusta al cap, que ja sabeu, millor està preparat. Visca Catalunya!
2: Lliure.
1: I ja diré lliure quan em puc.

0: i 8 del migdia. Ivan San Antonio, què tal? Com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Bona diada.
1: Bona diada. Tot. Visca Catalunya.
0: Vols escoltar La Porta?
1: Sí, esclar. Sempre.
0: Doncs som-hi. Anem a escoltar el president del Barça, que ha parlat avui a l'ofrena floral a Rafael de Casanovas.
2: I, bueno, primer bona diada a tots, eh?
3: Bona diada.
2: Jo crec que hem de tocar de peus a terra, que això només ha fet que començar. Esperem que segueixi així. Ja. Però la veritat és que ho estan fent molt bé. Ho estan fent molt bé, un gran nivell, un gran compromís. A més, allò que deien de que per guanyar enguany s'ha de... S'ha de córrer, s'ha de jugar amb intensitat i ho fem. I això mostra el compromís que tenen els jugadors amb l'equip i amb el club.
4: Es evident. Con 19 años diciendo, si no se corre, no se gana. Increíble.
2: Me refería un poco a esto también, ¿no? Porque tiene una... Tiene una madurez para la edad que tiene Lamin, que es genial. Y la frase es muy ilustrativa de lo que tiene que hacer este equipo esta temporada. Tiene que estar en tensión, con intensidad, con el compromiso, sin relajarse y trabajar a tope para ir a por todas.
5: ¿Usted se esperaba este inicio?
6: La Champions, ¿no? Con este nivel.
2: Sí, claro que me lo esperaba, porque tenemos configurado una plantilla muy competitiva que está pues muy... muy compensada y además sí. Lo que sí que hemos hecho y creo que se ha hecho muy bien por parte de Deco sí. y todo su equipo ha sido el que todo el mundo tiene que estar muy atento porque hay mucha calidad en la plantilla y tenemos dos equipos muy competitivos que juegue quien juegue lo hace bien, por lo tanto todos tienen que estar muy alerta y muy, muy comprometidos y en tensión, teniendo presente que somos candidatos a ganar títulos. Además este año nos hemos fijado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions, y pensando siempre en el espíritu de equipo, que es lo que tienen que hacer, y ello nos llevará seguro a ganar títulos.
6: ¿Hay ilusión por la Champions?
2: Sí,
6: todo. Con la final en Madrid. Encima la final en Madrid, ¿eh?
2: Tenemos una especial ilusión por la Champions y vamos a trabajar duro para intentar ganarla.
0: Gracias. Aquestes són les paraules del president del Barça avui, mentre feia aquesta ofrena floral característica típica de la Diada Nacional de Catalunya. A l'ofrena ha estat l'Asier Chaves. Asier, bon dia. No et sento, Asier. Què tal? Bon dia.
7: Hola, Santi, ara.
0: Ara sí. Bon dia, com ha anat l'ofrena?
7: Doncs molt bé. El Barça ha estat representat amb una delegació àmplia, encapçalada pel president Laporta, amb els vicepresidents Rafa Juste i Helena Fort, que han estat els principals representants institucionals del club. Per la part esportiva hi ha anat Fermín López, també Patri Jarro, acompanyada de Pere Romeu, i representants de totes les seccions professionals, com Audi Norris, Didac Plana o Ignacio Labart, a més de representants del futbol formatiu, alguns jugadors del Barça Genuín i de l'agrupació de veterans. Tots plegats han disposat l'ofrena floral del Barça als peus del monument, just després de cantar els segadors, i aquí ha arribat una de les imatges del matí, perquè un Laporta entregadíssim ha acabat l'himne cridant a ple pulmó «Visca el Barça i visca Catalunya». Després de dipositar l'ofrena, Laporta ha reivindicat també les arrels catalanes del club, el seu compromís amb la llengua, la cultura, les llibertats de Catalunya, per tant, una representació molt transversal del Barça, des de la Junta fins als esportistes, i deixa'm dir-te, Santi, que també ha fet la seva ofrena a l'Espanyol, encapçalat per Alan Peix i per Joan Capdevila, amb Javi Puado com a representant esportiu, i la penya amb el president Juan Morales al capdavant, acompanyat, entre d'altres, del director esportiu Jordi Martí.
0: Les principals institucions del país que fan aquesta ofrena, i el Barça amb Fermín com a representant i van de la plantilla a la Diada. A mi ja no em sorprèn, perquè ho hem vist molt, però més Fermins i menys papanates al voltant del món del futbol, perquè és l'exemple clar d'entendre el que és el Barça i el que ha de ser Catalunya.
1: Sí, bueno, o sigui, jo crec que Fermín és una persona intel·ligent. Llavors, quan una persona és intel·ligent i viu en una terra a la qual no és la seva natal, doncs entén a la gent que es troba, i en aquest cas havent crescut a la Masia, havent après el català, que el parla, i el parla molt bé, i tenint sobretot, jo crec que també és molt important, una família que
0: humil,
1: que, no és que sigui humil, o sigui, una família absolutament normal, classe mitjana i tal, simplement que no, o sigui, és que no m'agradaria posar-me aquí en un jardí, però respon a molta part també, perquè a vegades des de Catalunya ens queixem, i amb molta raó, de la catalanofòbia, però també existeix una part a Espanya que no té res de catalanofòbia.
0: Bueno, jo diria que la majoria.
1: No sé si la majoria, no sé comptabilitzar, però al final crec que és una mostra de normalitat. Mm-hmm. O sigui, sí. Sembla excepcional,
0: sí.
1: Perquè dius, bueno, algú que ve d'Andalusia, que creix aquí, i que parla el català, i que no només el parla, sinó que s'identifica amb la llengua del país que l'ha acollit, i que s'identifica amb el país que l'ha acollit, i amb els valors que fundacionals del Barça, que és el catalanisme. Llavors, és excepcional, sí, perquè no ho trobem sempre, però això hauria de ser la normalitat.
0: La normalitat. Són les... queda un minut per... Bueno, menys d'un minut, 15 segons, per un quart d'una del migdia. Ara parlem del Barça i parlem d'una frase que t'he llegit avui a l'Esport, ara la reproduiré, m'ha semblat magnífica. Però abans repassem la resta de l'actualitat i el que ens ha deixat, el que ens deixa al matí a nivell informatiu.
3: Què t'hi jugues? Presenta... l'actualitat del dia.
0: I avui ho fem amb Pau Cobercí.
5: Sí, hola.
0: Pau.
5: I faig els títols, jo els títols.
0: Jo faig els títols i tu els llegeixes.
5: Home. Sí, home. Puig més de feina.
0: Bueno, clar, però és així.
5: Bueno, va.
0: Aquesta nit s'obre la cinquena jornada de Lliga al Sánchez-Pizjuán.
5: El Sevilla rep el València a les 9 del vespre amb els andalusos setens amb 7 punts. El València arriba a cué, encara que sense cap victòria. Un punt de 12, només un gol marcat i 9 d'encaixats, eh, de Rodri?
0: Avui coneixerem el segon finalista de la Lliga Catalana de Bàsquet.
5: Primer a dos quarts de set s'enfrontaran el Girona i la Penya, ja sense res en joc. I ja a les 9, el Barça i Quizanàs Manresa, que és... Quizanàs Manresa és l'equip, diguéssim, sí. Sencer, que ja no és Baxi.
0: Correcte.
5: Buscaran a Tarragona classificar-se per la final després que els blaugranes superessin ahir l'Andorra per 88-84. Són molt bons, això.
0: Sí.
5: Carai, esgota, no? Vull dir, el guanyador s'enfrontarà diumenge a l'Ilerna Lleida, que ja té assegurada la plaça a la final després de guanyar ahir el Girona.
0: És la teva competició preferida, de Lliga Catalana de Bàsquet?
5: Sí, està bé, tant de bo.
0: Molt bé.
5: A més, hi ha molts gols, està bé.
0: En tenis aquesta nit es decideixen els dos finalistes masculins del US Open.
5: A les Alexander Zverev, aquí algú m'ha escrit.
0: No, Pau,
5: algú ha escrit,
0: Alexander Zverev.
5: No. A les... tal, ningú ha posat l'hora, Alexander Zverev s'enfronta a Karen Khachanov. I a la una de la matinada, duel nord-americà entre Frances Tiafoe i Ben Shelton.
0: Ai, aquesta. La Fórmula 1 estrena avui nou circuit a Madrid.
5: Oh, sí, ja ens ho coneixem, això. Connectem amb Francesc Rosés.
8: Primer dia d'activitat a Madrid, el nou circuit de 5 quilòmetres i 416 metres i 22 revolts.
0: Mirolles.
8: 22 possibles mirolles. Primer, lliures a dos quarts de dues, i segon, lliures a les 5. Madrid torna a acollir un gran premi de Fórmula 1 més de 40 anys després de l'última cursa, el Jarama.
0: I Francesc, a la Vuelta, després de la contrarrellotge, avui torna a la muntanya i torna a la batalla per la General.
5: Enric Mas continua
0: el
5: líder.
0: Pau.
5: Sí, home, al final ell és el carregat de Fórmula 1. Enric Mas continua el líder, però Primoz Roglic li va retallar ahir 33 segons i ja és només a 1 minut i 37 segons. Encara són molts, nano. Avui, etapa de 210 quilòmetres entre Vélez, Màlaga i Penyes Blanques a Estepona. No pot ser més espanyola l'etapa d'avui. En final en altura i, que a mi m'agrada més, bueno, igual. I una nova oportunitat perquè Roglic posi a prova el mallot vermell.
0: Què no vas a dir?
5: Res.
0: Que a tu t'agrada? No.
5: Res.
0: M'ha agradat això de que Pau Cobercí... Podries quedar com presentar el programa, avui. Home, que és la diada, no?
5: Sí, com vegis. Pots fer de flaqui.
0: Pots fer de flaqui,
5: vale.
0: Si vols.
5: Vinga.
0: Vinga. 12 i 18.
3: Que ara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
9: on our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
3: Arroba @ketijugas.
0: Núria, què tal? Bon dia, Núria.
10: Què tal, Santi Ovalle? Bon dia.
0: Tot bé?
10: Tot bé.
0: Sí, m'agrada.
10: Aquí estem. Jo només vinc a dir que YouTube han reclamat que el nostre Vinicius desitgi una bona diada de Catalunya a tots els catalans.
5: Claro, no, pues feliz diada a todo el mundo, ¿eh? Y todos los gilipollas que celebran la derrota. No se puede celebrar que has perdido, gilipollas, para segunda. Es por eso no somos un país, porque celebra la perder, es perder. Claro, y fueron las tropas de Felipe V a hacer ¡ta! A Cataluña.
10: Doncs estaran contents, eh?
0: És un bon resum.
10: Sí.
0: És un bon resum.
1: No celebrem, no celebrem la derrota.
0: És un bon resum.
1: Celebrem la resistència.
5: Sí, tu ves celebrando resistencia. Mira cómo resiste ahí, 300 y pico años después.
1: Encara estem aquí, d'empeus.
5: Ahí estás tú, d'empeus. Tú a dura pena. Y me pullas todo.
10: Dit això, Santi, estem en directe a YouTube, a Twitter i al Facebook del Keti Jugas i la gent ja té ganes que arribi diumenge per veure aquest partit del Barça contra el Llevant, perquè diuen que feia anys que no veien un Barça començant la temporada amb un nivell tan alt com aquest any.
5: I mira, una nota de veu que hem rebut a 606-32-72-11, com és el cas de l'Abel.
11: Bon dia, Keti Jugas. Tots els horaris de les partits de futbol el Barça és un puto cachondeo. Tornem a jugar diumenge a les 4 i quart de la tarda. Però sí. Què és això? A ple calor, a patir un altre cop, i els altres tots juguen a les 9. Atlètic de Madrid a les 9, el Betis Villarreal a les 9, el Madrid a les 9. Què, ens prenen el pèl o què està passant? No hi ha ningú que li pugui parar els peus a aquesta gent des del Barça. Cago en la puta mare que els ha parit.
5: Bueno, sí, sí.
0: 29 graus diumenge de màxima València.
1: No això,
0: a l'hora del partit, jo també. Sí, a l'hora del partit.
1: Ja
0: bueno, i el Bermo.
1: També.
0: A l'hora del partit estarem a 29, però que és menys així, que l'altre dia.
5: Estem tan a tope, igual juga a favor nostre i tot això.
0: El què?
5: Que estem tan bé físicament.
0: Ah, això sí.
5: No se sap. Sí. Ja ho veurem.
1: Bueno, els dos equips juguen en 29 graus i a la mateixa hora.
5: Però que nosaltres estem tan forts físicament que igual això ens va bé, que hi hagi un factor que va tirant enrere un equip.
0: El quiosc, va.
3: El quiosc del Marcos.
0: Marcos López, bon dia.
12: Bon dia, Santi, Pau, Ivan i companyia.
0: A dónde nos llevas hoy?
12: A Itàlia. Fábula Como domina la portada de la Gaceta, explicando el triunfo histórico en su debut en la Champions ayer con el 4-1 al Leipzig. Menos mal, se lee en la portada del Corriere del Sport, menos mal que está Cesc Fàbregas. Como Show es el titular de la crónica que lleva la firma de Pierfrancesco Archetti. Cesc Fàbregas encanta por un estreno europeo solemne que regala la única victoria italiana en esta primera jornada. Y en el 1-1 de la Gaceta, en el análisis individual, se le da un 8 a Cesc, indicando que su escuadra juega el balón como pocas de las grandes saben hacerlo. El juego ha sido construido con elementos que se adaptan a su estilo, pero él ha añadido trabajo y movimientos codificados. Y en la editorial del diario, Stefania Agresti no tiene dudas. Enamorado del cómo, porque juega un gran fútbol y porque está lleno de jóvenes maravillosos y porque es la expresión de una pequeña ciudad que ya está en Europa.
0: Marcos, mira, te voy a leer una frase de un diario, es del Sport en este caso, de Iván San Antonio. A ver si en la Gaceta, en L'Equip, al Washington Post, al Miami Herald, al The Guardian. A ver si trobem una frase
1: ara
0: com aquesta.
1: Ara és l'hora d'enfotre's en del San Antonio.
0: No, m'ha encantat la frase. I vull que la desenvolupis. El Barça es una obra de arte implacable y emocionante. Una oda al movimiento y al futurismo.
1: Bueno, pero le estás preguntando a Marcos, ¿no?
0: No, te he preguntado que desenvolupis a tu.
12: Sí,
0: que...
12: no, desenvolupa tu. Yo escolto.
1: Bueno, això ja ho vaig escriure ahir. Llavors ja...
0: Però s'ha publicat avui.
1: No, home, vull dir que... No sé, a mi m'emociona veure el Barça. M'emociona i intento mentalment descriure'l per després poder-ho escriure sobre negre sobre blanc. No ho sé, o sigui, no sé si és bona o dolenta la frase, però si el futbol, que jo crec que fet de certa manera, o jugat de certa manera, és art, jo, per exemple, veure jugar a Messi, per mi jo crec que és art, el que està fent el Barça Guardiola, partits com el de la final de Wembley el 2011 contra el United, per mi allò era, era tan maco de veure que m'emocionava com ho pot fer, no ho sé, una molt bona cançó o un quadre o tal. I per mi el que està fent el Barça en aquest inici de Lliga s'acosta molt a una obra artística.
0: És que Marcos i Ivan, ha passat a la història el Barça Cruyff, ha passat a la història el Barça Rijkaard, el Barça del Pep, segurament el del Luis Enrique també pel Trident, no? Era més el Barça del Trident.
1: Sí, però per mi era una altra cosa.
0: Sí, però, no, però vull dir, però que sense guanyar la Champions, que esperem que el Barça ho aconsegueixi aquest any, però estem ja amb un Barça d'autor, que és el Barça de Flick. Sí, aquest sí. Barça passarà a la història com un dels millors Barças de la història i té el segell inconfundible de Hansi Flick.
1: Hi ha una cosa del futbol que és implacable, com el futbol del Barça, que són els títols. O sigui, al final, tu pots disfrutar el camí, passar-t'ho molt bé durant moltes setmanes, però et diran si tot això ha estat bé o no pels títols. No és allò del Madrid, eh? O sigui, no és el fet de dir no, guanyar és el camí. O sigui, no, el camí no pot ser guanyar, perquè guanyar només es guanya al final. Però sí que és cert que per passar la història el Barça de Flick jo crec que necessitarà una Champions. Si el Barça de Flick aconsegueix una Champions, crec que sí que podem posar-lo al nivell ja de... No sé si al nivell, però com a mínim...
0: Un dels grans Barças
1: de la història, exacte.
12: Para mí ya está en la historia. Para mí ya está en la historia porque no hay mayor página para entrar en la historia que colarte en la memoria de la gente. O sea, que la gente tenga la sensación de que está disfrutando de algo único, de algo irrepetible, en lo que está viviendo estos 3 años, o 2 años y 2 meses, con Hansi Flick. Tú puedes, evidentemente, refrendarlo con la Champions, pero la transformación, que para mí ha sido prodigiosa en un tiempo récord, de un entrenador anónimo, absolutamente, digo anónimo, en el universo Barça.
0: Sí, sí, entendemos.
12: Absolutamente descontaminado de lo que era la esencia del juego del Barça, que lo ha modernizado, que lo ha transformado, que lo ha llevado a un nuevo nivel, que lo emparenta mucho más con el Barça de Cruyff que con el Barça de Guardiola. A mí me parece
1: sí,
12: que haya hecho historia.
13: No, muchas gracias.
0: Marcos, gracias, bona diada.
12: Hasta luego.
0: Adeu.
14: Sí que tienes razón, la verdad que se puede hacer historia de muchas formas, pero una de ellas, por ejemplo, es cocinando.
0: Sí.
14: Como, por ejemplo, una de las casas de carne espectaculares, como es La Cabrera.
0: Sí.
14: De Gastón Ribeira, que es un
0: espectacular.
14: Espectacular, trae la mejor carne argentina, en una experiencia espectacular para los amantes de la carne. Gastón Ribeira, el jefe de La Cabrera, la mejor carne de casa de carnes que por suerte tenemos acá en Barcelona, carrer Diputació 239.
0: Aquí al costat, sí.
14: Diputació 239, para vivir la pasión y la carne y el fuego y todo. Es que de verdad que una locura. Puede reservar por Google Maps o llamando al 93-878-3230. Repito, 93-878-3230, La Cabrera, Barcelona, això lo saben.
0: Anirem a celebrar la diada.
1: Està obert avui o què?
0: Segur. Sí, no? Restaurant La Cabrera. Va, seguim endavant perquè tenim protagonista del rival del Barça.

0: Perquè el Barça juga diumenge a 4:15, es queixava l'oient de l'horari del Barça, de 9 a 4:15, contra Levante, i a València ja tenim el Nil Solà amb protagonista, Nil.
1: Doncs sí, Santi, avui molt ben acompanyats d'un futbolista capità del Levante, Roger Brugué, futbolista gironí, que va arribar a la primera divisió amb 28 anys, però de quina manera ho ha fet? De fet, aquest any ja està lluint el braçalet com a primer capità de Levante. Roger Brugué, què tal? Molt bon
0: dia. Hola, Brugui.
2: Molt bon dia. Tot bé, tot bé.
1: Setmana especial, no?, sempre que s'ha de jugar contra el Barça.
2: Sí, diferent. Bueno, especial, no sé si és la paraula. Putuda, però bueno.
0: Per què? Fa por al Barça?
2: Bueno, es veu com, pues, com el que és, no? Un gran equip, grans jugadors, a sobre estan en un molt bon moment i, no sé, la veritat que jo he vist diversos partits i els veig molt bé. Però bueno, nosaltres també estem molt bé a casa.
1: Anava a dir que a casa victòria contra el Betis per 5-2, precisament un partit on vas marcar un doblet. A nivell personal, després d'una temporada passada un pèl complicada, l'inici és el somiat?
2: Sí, a nivell individual sí, a nivell col·lectiu també, hem començat bé, 3 partits fora de casa i una a casa i contra el Betis, i bueno, ja hem puntuat bé i bueno, hem de seguir en aquesta línia i la veritat que molt contents.
1: La temporada passada, amb la irrupció espectacular de Carlos Espí, l'arribada del nou míster, Levante va acabar salvant la categoria. Van ser uns mesos complicats. Això us ha ajudat a poder afrontar de manera diferent aquesta temporada?
2: Sí, el de l'any passat va ser, bueno, va ser increïble, la veritat. Vam fotre una remuntada molt, molt gran. I aquest any, pues, bueno, pues, l'objectiu és no patir tant, però bueno, sabem que haurem de lluitar, sabem que el nostre objectiu és la permanència, no ens confondrem en cap moment. I bueno, i una mica seguint el camí del míster, que la veritat que és molt bo, intentar, pues, complir aquest objectiu, no? De salvar-nos i que l'afició no hagi de patir tant com l'any passat.
0: Clar, com plantegeu la setmana? Feu alguna cosa diferent per jugar contra un dels millors equips del món o no?
2: Sí, per mi ara està clar que el Barça és, òbviament, el millor equip. Es planteja com una setmana normal. Al final s'han de buscar alguna debilitat que pugui tenir el Barça, s'ha també de, bueno, d'esperar una mica que no els hi entri... En plan, bueno, s'ha de tenir aquesta petita fortuna també, no? Perquè saps perfectament què et generaran, intentar que et generin el menys possible, intentar generar tu també ocasions i estar molt acertat. I bueno, sabem que és un partit que durant el 100% no ens val, sabem que haurem de donar molt més, sabem que hem de ser un equip molt, molt sòlid, un equip molt solidari, i bueno, i després que s'ajuntin altres factors, però també sabem que a casa venim de, bueno, de 6 o 7 victòries seguides i sabem que estem forts i ja et dic, anem amb respecte, no? Perquè ho mereixen, però sense cap por i a per als 3 punts.
1: És una setmana en la que s'ha conegut els candidats, els 30 candidats a poder guanyar la pilota d'or, que s'ha parlat molt d'Mbappé, s'ha parlat molt de Rodri, de Lamine, evidentment, que venen a jugar aquest cap de setmana a la ciutat de València. Des de fora, i un jugador ja amb bagatge i anys com tu, com veu aquesta situació? Qui creus que realment mereix aquesta pilota d'or?
2: No ho sé, és que al final jo que els pateixo, pues, òbviament, els veus molt, molt determinants, no? Són jugadors nivell top, al final no és casualitat que guanyin tants títols, però bueno, jo li donaria el jugador més determinant. Està clar que alguns han guanyat més títols, però bueno, jo què sé, algun d'Espanya, no? que han guanyat el Mundial, que sobre any de Mundial, pues, han sigut els més... és el més important el Mundial, l'any de Mundial, i bueno, a qualsevol d'Espanya li donaria, però bueno, això ja els que ho hagin de decidir ho decidiran, per mi tots ho mereixen i ja està, tampoc és un tema que nosaltres li ho parlem molt ni li donem moltes voltes.
1: No votaràs perquè ho fan els de les seleccions, però clar, tu ja ets el capità del Levante, en aquest sentit, una responsabilitat afegida que entenc que ha de ser important per tu.
2: Sí, està clar, és el que... Sé el que representa ser capità i més d'un club com el Levante, amb tanta història, i bueno, intento fer-ho de la millor manera, representant els valors del Levante al màxim i donant-ho tot a cada partit, òbviament.
1: Ets un futbolista que segurament has tingut una carrera un pèl diferent, no? No has arribat a primera divisió fins als 28 anys. En un món on ara el més normal és veure, o s'està convertint en normal o habitual, veure futbolistes de 17-18 anys jugar ja sentats a primera i de la manera que ho fan. Com és? Explica'ns una mica com és el fet d'arribar tard, si hi ha moments fins i tot de desesperació, de veure-ho lluny, i com es gestiona això.
2: Pues la veritat que jo, s'està clar que, la meva carrera és una mica diferent, no? Perquè jo mai he jugat a cap cantera top, per tant no estava ni a prop durant el futbol base. Però bueno, després no, mai m'he desesperat, perquè és que sempre he tingut la gran sort de disfrutar-ho tot molt i de valorar-ho tot moltíssim. O sigui, jo jugava a segona B, ho valorava molt. Amb 17-18 anys jugava a tercera i ho valorava en aquell moment. Després, pues bueno, però sí que és veritat que algun entrenador que sí que havia sigut professional em va dir que, bueno, que tenia capacitat i potencial per poder arribar, i sí que em vaig il·lusionar, però hi vaig començar a treballar, doncs, per aconseguir-ho, no? I bueno, a poc a poc he anat fent saltets cada any, i com et dic, no m'he desesperat mai, perquè és que els he valorat tots molt, i bueno, per mi no havia jugat a primera fins als 28, però bueno, jugar al Levante a segona per mi ja era doncs, estar a l'elit, no? I lluitar per pujar a primera, doncs, també és molt bonic. I vaig disfrutar molt dels anys de segona i estic disfrutant molt els anys de primera. Per tant, molt feliç també per la meva carrera. Crec que he lluitat molt, he currat molt, he passat moments difícils, i, bueno, i al final he arribat. I per tant, també crec que a l'arribar amb 28 anys, doncs, ho valores més que potser un que arriba més jove, no? I jo, doncs, creu-me que ho valoro com el que més.
0: Bueno, clar, ets un picapedrera del futbol, no?, que es coneix. I de fet m'ha dit el Nil que coneixes bé a un altre picapedrer, un altre obrer del futbol, com és Gerard Martín, que com ha arribat i com s'ha instal·lat com a titular, eh?
2: Sí, sí, la veritat que el conec, no el conec molt, però el conec en persona, i és un exemple, el Gerard. És un exemple per mi, per tots els nanos, i ja no només pels del Barça, sinó per tots els nanos, de que els somnis a vegades es compleixen, de que s'ha de tenir il·lusió i sobretot molt de treball darrere, fer molts esforços. I el Gerard, pues, com tu dius, ha arribat al primer equip del Barça amb treball. El seu primer any jo crec que no va ser fàcil, però està clar que a dia d'avui per mi és un jugador molt important per al Barça, perquè crec que els hi dona alguna cosa molt diferent a el que tenen, i no n'hi ha cap com ell. O sigui, és molt guanyador de duels, corregeix molt bé l'esquena. Sí. És un jugador supercomplet, i a sobre en pilota ha millorat molt, o sigui que ara mateix té un nivell molt alt i és un jugador molt important per al Barça. I li desitjo el millor. Està clar que aquesta setmana no hem parlat ni parlarem, però el diumenge intentaré, pues, fotre-li canya, no?
0: Esperem que tingueu sort, menys diumenge vinent. Roger Bruguer, davanter del Levante, gràcies per ser el que t'hi jugues.
2: Perfecte, moltes gràcies, ojalà sigui així.
0: Gràcies al Roger Bruguer, són les 12:35 minuts. Gràcies també al Nil, davanter i capità del Levante, el que t'hi jugues dos dies abans que el conjunt blaugrana jugui, i Ivan, per què no, faci el 15 de 15 en aquesta arrencada de la Lliga.
3: Bueno, el Llevant em sembla que ha jugat 3 partits fora, sí. Només una casa, però li va fotre 5 al Betis, que no és poca cosa. I el que passa que clar, bueno, a part que des de 2019 no són capaços de guanyar el Barça, a mi se'm fa difícil pensar que ara mateix, si el Barça manté el nivell de joc que ha mostrat els últims 5 partits que portem, que tingui alguna opció. Ha de ser un accident. O sigui, i els accidents en futbol passa, i per això has de ser tan superior al rival, perquè bueno, ja ho deia Guardiola, diu, el Barça per guanyar títols ha de ser molt superior al que faci el Real Madrid.
0: Ara parlem del Madrid, que m'està escoltant ja el Javier Raez. Abans, Bermo, te l'has preparat ja al Levante de cara al que t'hi jugues al Barça?
4: Sí, el tenim molt, vale, molt, molt, molt preparat al partit del Levante.
0: A quina hora
4: Levante
0: comenceu aquest diumenge?
4: Clar, comencem a partir de les 3, efectivament. Ens acompanyen, ja ho sabeu, com sempre, CaixaBank i Quadis Llançà, col·laboren Mont Vertical i Murprotec, i a partir de les 3, i segurament fins a 2:15, doncs una mica de Llevant-Barça, que també és un...
3: Tornem després o no?
4: Tornem al mateix moment, sí, una llàstima.
0: El cap de setmana... No, cap de setmana o entre setmana? És, quan és la transmissió especial de dimecres? Dimecres contra el Racing. És la transmissió
4: dimecres,
0: del...
4: Exacte.
0: Que fem conjunta amb Catalunya Ràdio per commemorar els 50 anys en català.
3: És maco,
0: futbol
3: això.
0: En català. És molt maco, sí. Molt maco.
3: Ho vaig escoltar l'altre dia i vaig pensar, bé, bona idea.
0: Javier Raez, ¿qué tal? Uy, no se cortó, te tengo aquí. Javier Raez, buenos días.
5: Ah, hola, que se me cortó a mí. Estoy aquí en el Bernabéu, se me cortó y he vuelto a recuperar.
0: ¿Qué haces en el Bernabéu?
5: Pues que es aquí la rueda de prensa de Mourinho.
0: ¿Y eso?
5: Porque Valdebebas está al lado del circuito donde se va
0: claro.
5: a disputar este fin de semana. Vamos, está frente a frente, vamos.
3: Y no se oye, no se oiría, ¿no?
5: Está al lado de la curva esta, ¿cómo se llama?
0: ¿Cómo se llama
5: la curva esta tan famosa del circuito del Madrid, que se llama la...
3: Pues si no lo habéis hecho nunca.
0: No sé, la verdad, no tengo ni idea.
3: Curvas famosas hay en Mónaco, creo, pero en Madrid por la Fórmula 1.
5: Y de coches menos, pero tiene un nombre genérico.
0: La Monumental, me chivan.
5: La Monumental.
0: Ahí.
5: La Monumental.
0: ¿Vas a ir a la Fórmula 1 o...?
5: No, estoy acreditado y no lo mío, los coches, esperamos y tengo que ir.
0: El mío tampoco, la verdad.
5: No me gusta mucho la velocidad, aunque bueno... Lo he escuchado, ¿eh? Esta mañana está muy cerquita y he escuchado hoy el ruido de los motores.
0: Rugen,
5: ¿eh? Rugen. Aunque rugen más los de la Fórmula 3.
0: ¿Ah,
5: porque
0: sí?
5: Hace 15 días, sí, bueno, aquello era ensordecedor.
0: Joder.
5: Hay cerca un campo de golf, el Olivar de la Hinojosa, y la gente que estaba jugando al golf no podía, vamos, tener dificultades para concentrarse.
0: Hombre, mucha concentración.
5: Los que íbamos al gimnasio no solo tenemos problema porque no pasa nada con el ruido, pero la gente que iba a jugar al golf lo tenía y escuchaba los coches, se oía mucho, la verdad.
0: ¿Habla a la una, Mourinho?
5: A la una, habla Mourinho.
0: Ha empezado a asomar la patita ya, ¿eh?
5: Bueno, lo del tema arbitral yo creo que es una cosa que cuando te va algo regular o mal, habla hasta Flick, mira que me cae bien Flick, pero también Flick se asomó la patita el año pasado, ¿no? Bueno, cuando te va mal, asoma la patita, pero no, de momento yo le veo muy, muy zen, muy tranquilo, no quiere líos con nadie, tampoco con el público, que para mí es el tema, ¿no? Los pitos a Vinicius, sí. Y José Mourinho le defendió, pero bueno, yo creo que de momento está muy tranquilo.
0: Bueno, es verdad que con los pitos no se quiso meter. A ver, es lógico, no se va a enemistar con el público del Bernabéu a las primeras de cambio. Pero el tema arbitral yo creo que va a ser repetitivo. Cada vez que haya un error o alguna cosa va a ser repetitivo, ¿no?
5: Sí, bueno, pero te digo que en eso, salvo el técnico del Villarreal, que estaba en el Rayo, Íñigo, y que no jamás habló de los árbitros, el resto yo creo que habló todo el mundo,
0: sí,
5: toda la vida.
0: Sí, sí, sí.
5: No recuerdo a ninguno que diga, no, al final todo el mundo habla porque estás caliente, el VAR, a mí no me gusta el VAR, eso, o sea, el VAR este no me gusta, me gusta un VAR diferente, no que pare tanto tiempo el partido.
3: Pensaba que era justo un altre tipus de VAR. No, oye, pero Raed, el que a mi els àrbitres ara mateix m'importen poc, perquè jo crec que no estan sent... Jo crec que de moment van bastant bé a la Lliga. El que sí que veig és un canvi de paradigma al madridisme, que és que ara ja comença a importar com juga l'equip. Fins fa res, l'objectiu és guanyar, saps? O sigui, no jugar bé, sinó guanyar. Que, ¿tú notas eso? ¿Tú que estás más de pro?
5: Yo, hombre, claro que interesa cómo juega el equipo, mucho.
3: No, o sea, pero eso es de este año.
5: No sé, bueno, a mí yo te puedo decir, con la gente que hablo del club, siempre ha importado cómo juega el equipo y ganar y hacerlo bien. Y, o sea, es que tampoco puedes... No te va a dar si el Inter te quita el balón en los primeros 20 minutos, lo normal es que te haga un gol. No que ganes tu 2-0, eso te va a pasar un día.
3: Pero però això, perdona, però és que això durant els... No només durant els dos últims anys on el Madrid no ha guanyat res, sinó fins i tot abans, el Madrid no ha volgut la pilota. El Madrid ha cedit la pilota i ha guanyat o a la contra o amb decisions estrictes.

0: Jo crec que el podi de la pilota d'or hauria de ser-hi Lamine Yamal, número 1, Rodri, número 2. O sigui, que aquests dos no siguin al podi, a mi em semblaria una presa de pèl. I del tercer, doncs, no sé, un doncs del mateix. París... M'encantaria que fos Cubarsí. M'encantaria,
1: no, no crec, perquè al final...
0: Està a un nivell.
2: No tinc...
0: Pau Cubarsí,
2: sí.
0: No tinc, però que és el millor... O sigui, que un nano de l'Estanyol, fill de fuster, sigui el millor central del món amb 19 anys, sí, em sembla una autèntica barbaritat que no hem assimilat encara perquè li donem normalitat.
2: Sí, sí,
0: però
2: sí,
0: com
2: sí,
0: està
2: sí,
0: Pau Cubarsí?
2: Sí que ho hem assimilat, jo crec, i és evident. El que passa és que és central.
0: Ja. Yeah.
2: No? Però... 19 anys, bueno, és la mateixa edat que Lamine Yamal.
0: És el Lamine de la defensa, ho va definir perfecte Hansi Flick.
2: Sí,
0: el Lamine de la defensa.
2: I estaria molt bé que se'l reconegués.
0: Serà, o sigui, Premi Copa, serà el millor jove.
2: El Golden Boy,
0: el Golden Boy
2: i tal. Sí,
0: ja va ser el millor jove al Mundial.
2: Exacte, vull dir, jo crec que ja està tenint reconeixements individuals, més enllà dels col·lectius, que tothom li reconeix. Però això de... Clar, o sigui, pensa una cosa, Lamine, Rodri i Cubarsí, són tres del Barça.
0: Bueno.
2: Això només ha passat una vegada, que sí, és el 2010,
0: no, i
2: és evident que Rodri, si el guanya, no serà pel que ha fet el Barça, però jo crec que Rodri... no estic d'acord, perquè és cert que ha sigut el millor del Mundial, reconegut oficialment per la FIFA, molt pes, però la temporada de Rodri amb el seu club, a Manchester City, no va ser una gran temporada. Per tant,
0: ja,
2: entenc
0: però,
2: que ha de sumar tot.
0: Però
2: no,
0: no, l'MVP no, del Mundial.
2: No,
0: l'MVP del Mundial ja va ser.
2: Bueno,
0: perquè és
2: sí,
0: el millor
2: segon,
0: futbolista de la competició
2: segon,
0: més important
2: jo del món. Per mi, segon, no. Perquè valoro molt...
0: Bueno, no, en el podi.
2: Valoro
0: no.
2: molt, a més enllà dels títols col·lectius, també les estadístiques individuals, perquè al final, si és un títol individual, has de valorar estadístiques individuals. O sigui, no pot ser que diguis, no, no, és que com que ho ha guanyat tot, llavors és millor... Però, ho dic perquè Messi, a vegades, no ho havia guanyat tot, però per mi seguia sent el millor, i havia de ser pilota d'or. I ho dic també, i encara que estigui elogiant a algú que no és del Barça, que és precisament Mbappé, jo crec que Mbappé, malgrat tot, sí té sí. algunes opcions de ser pilotador.
0: És el màxim golejador de la història dels Mundials.
2: No, no.
0: Amb tres Mundials.
2: I el pitxitxi de la Lliga, malgrat que el seu equip no va guanyar la Lliga, per tant...
0: Però sí, la Lliga es va borrar en el moment de la veritat. Quan,
2: tot el que vulguis.
0: En el moment
2: tot
0: on estaven els seus companys patint, estava a un vaixell de vacances.
2: Tot el que vulguis, però... per mi, primer Lamine Yamal i després, si hem de jugar, jo crec que em va bé.
0: Jo ficaria, mira, un top 5. Jo et faig un top 5.
2: Ara,
0: five.
2: També et dic una cosa. Ojo, Messi.
0: Ah, jo et faig aquest top 5. Mira, Lamine Yamal, Mbappé, Rodri, Messi, Cubarsí. Aquest és el meu top 5 de la pilota d'or. En fi, 12:51. Va, anem a la recta final d'aquest Què t'hi jugues, perquè ahir vam conèixer els límits de plantilla i es confirma que el Barça està en normalitat, que està en l'1-1 i que veu el seu límit de plantilla incrementat. Albert Llimós, bon dia.
3: Bon dia, Santi. Sí, com dius, el Barça podríem dir que respira, l'asfixia que suposen aquests límits que fixa la Lliga de Futbol Professional a l'hora de gastar en la plantilla, agreujats, podríem dir, a la situació econòmica del club des del Covid, s'ha rebaixat i moltíssim, sobretot gràcies a la capacitat de l'entitat de Joan Laporta de generar més ingressos i també de rebaixar les pèrdues ordinàries. Això, com deies, permet que el límit dels salaris i dels fitxatges del Barça tingui ara mateix 150 milions més que no pas al febrer, a principis de març, bé, quan es van donar les últimes dades de la Lliga. Es passa d'aquests 432 a 582 milions. Aquest límit inclou també, ja ho hem explicat moltes vegades, el cost del filial, del planter i també de la resta de seccions. En aquest acte que va fer ahir la Lliga, a la tarda, el president Javier Tebas va voler matisar que el deute del Barça, que recordem que aquesta mateixa setmana hem sabut que ha crescut fins als 2.441 milions bruts, inclòs tota la part de l'estadi, no és un problema perquè el Barça genera moltíssims diners.
4: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? porque yo puedo deber 100.000 euros, pero ingreso 1.000 euros al mes, pues no lo voy a poder pagar nunca. En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior, y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar.
3: Javier Gómez, el director general de la patronal, ha estat encarregat d'explicar els números de la resta dels equips, també de fer les primeres explicacions i també de parlar del canvi d'escenari que ha viscut el Barça en els últims anys, que recordem que va arribar a tenir una situació molt complicada a nivell d'aquest cost salarial. La temporada 2027-28, ho hem explicat aquí al que t'hi jugués, el Barça tornarà a Montjuïc durant uns mesos. No serà, per tant, l'escenari ideal, menys públic, però tot i això, Gómez ha obert la porta a que el Barça pugui aguantar i mantenir-se en la regla de l'EU del fair play financer.
1: No estar en el campo terminado es peor que o sea, estar es mejor que no estar, ¿no? Pero las cifras también han sabido adaptarse a esa situación. Las cifras de ventas de entradas de en Montjuïc son muy buenas. Y luego hay otros aspectos que también ganan, ¿no? Que gastos que no tiene.
3: Les xifres del Barça queden molt lluny de les del Real Madrid, que pot invertir la plantilla 832 milions, el que més, amb molt més marge que no pas els blaugranes.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Imos. Bones notícies pel Barça, que com a mínim, de moment, està dins la normalitat i no ha de patir per estar accedit.
2: Sí, això que hem anat venent, perquè també surt del club, que aquest any s'han fet moltíssimes més operacions de les que s'haurien d'haver fet, perquè l'any que ve es faran menys, jo no acabo de tenir massa clar, perquè en èpoques de vaques flaques, magres, el Barça també ha fet operacions molt importants, potser amb les palanques. Ara a les palanques, com que la normativa la van canviar perquè sí, no es poguessin fer palanques, bueno, en tot cas... El que sí que em sembla un escàndol és el tema del Madrid.
0: Sí. És un club sanejat, Ivan.
2: No,
0: és un club completament sanejat.
2: Un club sanejat? De què?
5: Què hemos hecho?
0: És que ens agradarà més o menys, però té una gestió sanejada.
2: Però què vol dir una gestió
0: sanejada? Té una capacitat de 800 i pico milions.
2: La pèrdua d'adquisitiva que ha patit per no poder fer concerts és enorme. Nah, i això estava contemplat als pressupostos.
0: Pinuts comparat amb un pressupost de 1.000 i pico milions.
2: No, 800 i pico milions de límit salarial. Però és que a més, que... tenen la llei Mbappé que fiscalment afavoreix també que els jugadors no només vagin al Madrid, sinó a l'Atlético del Rayo. Un club sanejat, tu. Escolta, no, clar, sempre. El Madrid sempre ho té tot sanejat i ens ho hem de creure.
0: Està sanejat.
2: Està tan sanejat que ha hagut de fer un altre pelotazo urbanístic.
0: Escolta, no vull...
2: Tan sanejat que ha hagut de fer un altre pelotazo urbanístic.
0: Home, no, però això sembla. I això tens tota la raó. I això tens tota la raó.
2: Tan sanejat no estarà quan ha de fer un pelotazo urbanístic i vendre no sé quantes hectàrees de la seva ciutat esportiva, no?
0: Són coses diferents, és a dir, el pelotazo, el pelotazo l'ha gaudit en diferents èpoques de la seva història, ara és un d'ells.
2: Sempre, en diferents èpoques no, sempre, tota la història.
0: Això no treu que sigui un club que econòmicament ha fet millor les coses.
5: Muy bien hechas.
0: No tinc temps per més, només per prèvies. Asier, pendents de Manolo, encara no ha parlat.
6: Doncs sí, pendents de Manolo, que juga l'Espanyol, que juga demà al Sadar, i pendents de Manolo, que encara no ha sortit a parlar.
0: Manolo, qui sí ha parlat és l'entrenador del Girona, Núria.
7: Sí, que ha confirmat les baixes que té per demà al Girona, que són les de Justin, Porto i Unai Hernández, un Girona-Castelló. Santi, el Castelló és líder, el Girona 7 punts del Castelló, per tant, bon partit demà a 2:15 a Montilivi.
0: I l'Espanyol, que juga contra Osasuna, que no ho hem dit. Són les 12 allà. I... 57, mira, tenim mig minut més. Si vols dir alguna cosa del pelotazo...
2: No, home, no, ja està.
0: Ah, ja està, que no, diu no, no, que no, que hem d'anar a publicitat. Censura
5: esto,
0: el pelotazo.
5: Mañana esto será un...
2: Això censura.
0: La segona hora, seguim el mañana que t'hi jugues en millors moments. Adeu, ens escoltem... seguim aquí, millors moments del que t'hi jugues, i ens escoltem
2: i dilluns ja amb
0: el Sique i el Flaqui. Que t'hi jugues.
8: Bueno, deixem, anem per feina.
9: Va, anem per feina.
8: Anem per feina. Vinga. Escolta, el que sí està claríssim, de què parlàvem.
10: Què t'hi jugues? En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
9: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
11: Recuerde que son cosas que pasan muy, muy, muy pocas veces y que son un privilegio.
12: Qué bien. Pues, delegada, nos queda un minuto para las noticias de la una. Siempre su casa, cuando quiera. Seguiremos hablando. Le voy a pedir recomendación teatral, porque cuando nosotros siempre hablamos, terminamos hablando de teatro, y me decía, en la Abadía hay un par de cosas que están muy bien estos días.
13: A mí me ha entusiasmado Leonora en la Abadía, que se estrenó el año pasado en Conde Duque, y luego, por supuesto, el Joglars, que vuelve una vez más.
14: Ser Catalunya, Barcelona.
9: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
15: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
16: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
15: Amb un Barça a les Palmes va començar tot.
17: Amb un Barça Racing la història continua.
15: El Què t'hi jugues Barça de Ser Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
17: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
18: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
15: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
17: Sí que Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
15: Què t'hi jugues Barça? A Ser Catalunya.
17: 50 anys de futbol en català.
19: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
20: Posa't a caminar. Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.

0: que el Madrid s'ha equivocat una mica en algunes coses en aquest mercat de fitxatges, com s'ha equivocat en mercats anteriors, però quan el Keti jugues ens equivoquem del Xavi Cazorla. I, evidentment, ens pinta la cara. És que ens pinta la cara.
1: El Keti jugues, l'heu cagat amb Xavi Cazorla.
2: Anda, ja cagat.
3: Què tal?
4: Molt bé, tu?
3: Molt bé.
4: Què tal? Tot bé?
3: Content de veure-us.
4: Sí, no?
3: Pensava que no us veuria.
4: Ja, va ser un lloc.
3: Perquè heu anat venint així com pinzellades, no? Una mica. Bé, ja ho veurem, ja ho veurem. No vull fer spoilers del que vindrà més endavant. En tot cas, molt content, perquè a més tenim el Barça líder.
4: Sí.
3: És una cosa maca. Podria no ser-ho si Lamine Yamal no hagués marcat cap dels dos gols que va fer, que és una cosa que podria haver passat.
4: Sí.
3: En quin context? Doncs si s'hagués complert el que va pronosticar el Bermúdez al que t'hi jugàs Barça.
5: Esteu rajant de Lamine Yamal, rajeu de Lamine Yamal, que li feia mal al cap.
6: Està trist, que està trist, Lamine
5: Yamal. Que li feia mal al cap,
6: que
5: estava malalt, estava malalt. No, mira, estava malalt.
6: Per què està trist? Per què està trist, Lamine Yamal? Jo vull saber-ho.
7: Gonzalo, el tema ja no és tant si està trist, no està trist, si té mal de cap, si no té mal de cap. La veritat és que l'escalfament el fa una mica a meitat de velocitat que la resta.
8: Estem muy atentos, por favor. Yo creo que merece la pena.
9: Això són les estrelles, eh? Però
7: dir, sí, clar, sí, és cosa d'estrella, eh? Però és el típic que si avui es trenqués... Si avui es trenqués, jo no em sorprendria.
10: No, Albert, no.
11: Hi ha molta maldat en este món.
3: Joder.
12: La vida.
3: Sí, sí, vaya vinagre,
12: com,
3: eh?
12: Com un huracán.
3: Joder, tio.
12: Patidor, patidor.
3: Sí, sí, sí. Cago en dena. Bueno, ja que hi som al Keti Jugues Barça, anem amb un fragment on possiblement la persona amb menys veu de cantant de la SER i possiblement de tots els mitjans de comunicació a Catalunya, que és el Nil Solà, va creure's un tenor i va decidir regalar-nos unes notes musicals.
5: El Camp Nou canta allò que va cantar Rodri en aquell casament a Girona, on es va començar a saber que Rodri firmaria pel Barça.
13: La pots interpretar per als nostres oients?
14: Quanto cabrón.
5: Em vaig enamorar, el cor em batagava, no preguntis per què, del Barça soc suporter, sempre t'animaré.
15: Madre mía, qué sufrimiento.
13: És quan a la boda van tots borratxos.
3: Uah, és l'única versió de la cançó on agraeixes que soni molt fort el bombo.
12: Sí.
3: És com, sisplau, toca més fort. Mare de Déu, va, ara sí. Anem a l'essència d'aquest programa, que són les hòsties els que no hi són. En aquest cas, Flaqui, doncs era evidentment que pel tema de sempre, de fet,
4: sí,
3: les vacances et va caure.
4: Encara en queden, eh?
16: Ramon Besa, dimecres vinent ja torna la normalitat, temporada radiofònica, i sortiràs a prendre alguna cosa amb el Flaqui.
13: El Flaqui, com està el Flaqui? Com l'heu tornat del Mundial? Bé? Està bé?
16: Sí? Se li ha fet curt l'estiu. Se li ha fet curt l'estiu.
12: Quina jeta.
17: Calla, bondo, toco que tacha.
13: Desenvolupa aquesta frase, Santi Ovalle.
12: Però si a ell se li ha fet curt l'estiu, a mi...
13: Clar, de tots els que vam anar al Mundial, l'únic que segueix de vacances és ell.
5: Bumba, cap a dintre! Cap a dintre!
4: Cadascú decideix quan torna i si fa totes les vacances, no?
16: Però és interessant, perquè tu estaves out, desconnectat, i t'has fixat, eh? Jo dient que se t'havia fet curt l'estiu,
4: sí,
16: perquè
4: sí,
16: havies treballat molt amb el Mundial, i qui rajava de tu a les teves esquenes?
4: Sí.
16: Santi Ovalle i Bruno Alemany.
4: Completament d'acord. Això queda apuntat.
3: Vols que t'enviï el tall després per anar-lo
4: portant? Sisplau.
3: Vale, ja ho farem. Bueno, la setmana passada va venir el Creixell i tot Catalunya estàvem esperant quina nomenclatura faria servir el Tigre per parlar de Hamza Abdelkarim.
16: Per cert, Tigre, molt ràpidament, vas veure el Madrid Real Societat ahir?
18: Mitja part.
16: I vas anar a dormir?
18: A dormir.
16: Per què? Anaven 1-1? Anaven 1-1?
18: Estaven 1-1 i dic...
16: Ja tenies clar que guanyava el Madrid.
18: Azcarín! Azcarín! Azcarín! El egipcio!
16: Perdona?
13: Abdelkarim.
16: Hamza.
13: Abdelkarim.
18: El egipcio.
19: Estic molt perdut amb tot això, jo.
16: Azcarín.
3: Azcarín. Bueno, s'ha de dir que està prou bé, perquè ha ajudat els dos, vull dir que, mira, venint el Creixell... Va, anem a temes polèmics. El sí que no et va acabar de fer el pes una sintonia del programa, d'aquestes que heu anat posant aquests dies, així que era com tot una mica anem a fer proves i tal, i com és habitual en tu, sí que ho vas fer notar de forma subtil i molt respectuosa.
1: Què t'hi jugues?
13: Sintonia, Willy. De l'estret de la pandilla, aquesta sintonia.
10: Què dius? Què?
13: De l'estret de la pandilla, aquesta sintonia. I ara pots esborrar, que no m'agrada.
4: Pum, pum, pum, pum.
13: És nova, no, aquesta sintonia, bon Willy?
16: No és nova? No, ets... Doncs jubila-la.
2: No és amenaces.
16: Joder. Avui has estat més subtil.
10: Avui has estat bastant més arrogat.
7: No te gusta? Ja, Flaqui, llavors t'ho pregunto.
10: No te gusta una sintonia? Pues quita la sintonia, ya está, es que no pasa nada. Tú eres el míster. Tú eres el míster, tú eres quien manda aquí, entonces tienes que mandar. Ya está, no pasa nada. Tienes que mandar tú. Tú tienes que mandar y decir quién pones. Pones este, pon el otro.
3: Bueno, parlant de sintonies i de musiquetes, divendres veu acomiadar el Sol de Vila, un gran del periodisme, un petó des d'aquí. En aquest cas, la tria musical, curiosa. Diguem curiosa.
14: Gel i roses per Sant Jordi. Aprengui a no voler fugir.
16: Clar, estava pensant com acomiadem a l'Adrià Sol de Vila, que és un tio que no vol estar als focus. És bateria, bateria de Balena, grup que esteu escoltant. Anava repassant i pensava, ha de sonar Balena, evidentment. I
19: però fa que has triat una cançó en la que la bateria...
7: No toco.
20: Bravo, bravo. Tres breces, bravo.
3: Basta bé, basta realment, basta bastant bé.
16: Però tenia una explicació.
3: Sí, sí,
16: ja. La lletra.
3: Sí, la lletra, sí, clar, però bé, no és igual. Ja, si poso l'explicació, el tall no té gràcia. Anem acabant el repàs de les vostres cagadetes amb una crònica de la Vuelta diferent, una mica diferent.
21: Mentre que Carlos Sainz va ser 16.
16: I en ciclisme... Avui tenim la tercera etapa de la Vuelta, Borja Cuadrado.
22: ¿Qué digo ahora? ¿Qué digo?
16: Hola, Borja.
23: Hola, Olita, vecinito.
16: Aviam si podem saludar,
5: bon dia,
16: Borja. Hola, bon dia.
5: Saludos, què t'hi jugues? Bon dia, té energia. La Vuelta a Espanya, tercera etapa.
22: Ara ja no cal. Ara és un pèl tard.
3: Ara ja estava a casa, ja no ens interessa. I ara que hem vist on heu cagat vosaltres, on heu anat cagant, podem obrir una finestra i veure coses que han passat fora d'aquí. Per exemple, suposo que haureu vist a les xarxes el company de Movistar que va fer-li una entrevista a l'entrenador de l'Atleti de Bilbao, Edin Terzic, en un anglès immaculat.
24: And today the Celta is a team that hasn't started well either. How do you... What? What can you play today? How can you, the game you are starting how?
25: Yeah, we are starting the game our way.
26: Esto es lo de los idiomas, que sabemos de tantas maneras de decirlo.
7: La cara de Terzic durant la pregunta era un poema, no sabia on fotre.
3: The game are starting how. No, joder, mare de Déu, és difícil,
16: De Celta.
3: De Celta. O com anar posant el currículum als periodistes que parlem anglès, que després et planten un micròfon, clar, com aquest que sentirem ara de Sevilla Televisió, no, del Sevilla, del canal de futbol del Sevilla, si es canté, i has de fer aquesta pregunta, és curteta, amb un accent de Cambridge.
27: And your actuation, how do you... Are you?
23: Coma!
27: And your actuation, how do you... Are you?
23: I ja te'n va pel culo.
3: Your actuation, how do you do...
7: Ardu.
3: Ardu. Cola el du, que sempre queda bé qualsevol pregunta. I ja que estàvem, dic, home, doncs, anem a recordar com parlava en anglès Guillermo Amor, quan va ser entrenador allà a Austràlia, que també era guapo.
28: Yes, el que passa que the game was difficult, eh? The result is, man, it's difficult. In a moment, con el 2-1, we suffer a little, and after with the third goal...
3: És un tan llarg, eh? Però
7: dir,
3: no saps què t'agrada més, ja, l'hòstia, the two sí. ones.
7: Les colades de castellà són molt bones.
3: Totes les coletilles.
16: Però se li entén, no?
3: Sí, nosaltres, pregunta-li a la senyora d'Austràlia, que l'ha entrevistat, si va entendre alguna cosa. Va, deixem l'anglès, anem a l'ESPN i al bon rotllo que hi ha allà entre la presentadora de la transmissió

0: Això és real o és impossible?
1: Això és real. Bueno, jo, per, la cara, per la cara que... de la senyora era una mica real, l'haig de dir.
0: Que bèstia, sí, no?
1: Que a veure quan, Flaqui, tu que et queixes del ball i tal, mira.
2: Hauré d'aprendre d'aquestes
1: sí,
2: dues.
1: Sí, sí, sí, sí. I ara, a Catalunya, un tema que ha passat aquest estiu és que van molts presentadors de ràdio han hagut d'explicar la mort de la Dolly Parton. I és curiós perquè el mateix dia que va morir, tant a RAC1 com a Catalunya Ràdio, els dos presentadors van palmar amb el segon cognom.
3: Hem pogut fer aquest repàs per la bestial trajectòria de l'artista total, que ara deia el Jordi Bianchotto, de Dolly Parton, Dolly Parton.
4: Cierra la por, que parece que va llum.
5: El 19 de gener del 2046, que és el dia que farà 100 anys que va néixer, i està guardada amb clau en una caixa al parc temàtic que té Dolly Parton.
4: Què dius? Què?
5: Dolly Parton, Parton.
6: Si se perdonen i tal, pues ja està. Otra vez juntos y vale.
1: Soc molt de Dolly Parton, m'agrada molt Dolly Parton, que sembla nascuda a Mollerussa. I per acabar, ara que hem conegut que Morat ha fitxat pel Leganés, mira, una mica com aquest oient que ha tocat abans, que ha dit que la seva dona era del Barça, doncs he fet un recull de tots els cops que Morata, quan ha fitxat per un equip, ha dit que era el seu somni.
7: Sabía que quería venir a la Juventus desde hace mucho tiempo. Lo importante es que estoy aquí, es donde quería estar.
8: Nuestro sueño y nuestra pasión es triunfar aquí en el Madrid y vamos a dejarnos la vida por hacerlo.
9: When I was little, I think, imagine one day I can be at Chelsea and making goals.
7: Es la infancia, ¿no? La auténtica felicidad, yo creo, y bueno, por eso significa mucho para mí estar hoy aquí.
8: Una anécdota bonita, creo que uno de los primeros partidos que vine con mi padre, debía ser un poco más grande que mis hijos, fue aquí en Butarque, Leganés Atlético en Madrid, y me metieron ahí al campo de recoge pelotas y no lo había pensado nunca jugar en Leganés, pero es una historia bonita de recordar.
10: Aquest senyor té una jeta tremenda.
1: Joder.
0: Tot 5 vegades.
1: 5, eh? Sí, sí. I, bueno, i el Madrid va anar i va tornar, sí, i entremig, sí. Vull dir...
11: Va tenir somnis, sí, entremig, sí. Va somiar molt.
1: I va estar punt de venir al Barça, vull dir que hagués dit
12: també
1: el mateix.
12: També hagués estat un somni. Sí, sí, sí. Des de pequeño. Xavi Pascual.
1: Sí, sí,
0: i
1: tant.
0: Ai...
13: Sit down al sofà i a mirar... coi, documentals, reportatges que ens recomana el Raül Llimós, evidentment, que ens n'ha recomanat 4, ens hagués volgut recomanar 5, però es veu que el meu documental aquí a Espanya encara no ha arribat, per tant, escolta, deixem un 4. Les 4 recomanacions del Raül Llimós per mirar documentals aquest cap de setmana. Vinga.
14: Les docusèries del Raül Llimós.
11: Carai, sí, sí. Tenim careta i tot.
15: I encara, encara d'evolucionar, eh?
11: Fantàstic.
15: És una primera... Un primer
11: quin honor, bus. Quin honor.
15: L'honor és nostre i amb què comencem, va?
11: Tenim teca bona per començar la temporada. He hagut de triar-ne 4, un per cada setmana del mes. Bé. I comencem, jo crec, amb una de les grans estrenes d'aquest estiu.
16: I was born in football.
15: Hola.
16: I live in football. Every day of my life.
11: Suposo que el reconeixeu.
15: Sí, sí, sí. Sona.
11: Mourinho. Així es titula aquesta sèrie documental de Netflix, estrenada l'11 d'agost, coincidint amb la nova etapa de Mourinho al Real Madrid. 3 capítols de 60 minuts aproximadament cada capítol i relaten la trajectòria, sobretot professional, de José Mourinho en el món del futbol, des dels seus inicis com a entrenador assistent, fill de futbolista, els primers èxits al Porto, i sobretot, primer capítol dedicat a l'etapa del Chelsea, molt en profunditat, segon capítol dedicat a l'etapa de l'Inter, molt en profunditat, i tercer capítol dedicat, no tan en profunditat, a l'etapa del Real Madrid i l'enemistat amb el Barça. Deixen bastant clar entreveure en aquesta docusèrie que li va moure molt en aquella etapa del Madrid la rancúnia cap al Barça, perquè el Barça va estar a punt de fitxar-lo el 2008 i finalment va triar l'opció de Pep Guardiola. És una docusèrie que deixa bastant bé a José Mourinho, no aprofundeix en el costat fosc i molt poc en el costat personal. Aquestes sèries a vegades serveixen per humanitzar els personatges.
15: Però canviarà la meva percepció, encara no l'he vista, canviarà la meva percepció de
11: Mourinho. Només en el tercer

0: Ser capítol, pel meu gust, ja veus una mica l'escletxa humana...
1: Discordants una mica, sí.
0: Sí, l'escletxa humana de José Mourinho quan parla de la família, perquè jo crec que el documentalista, el director, intenta fer... Jo crec que ho ha intentat, però el tio va amb una cuirassa, va amb un escut, i hi ha un moment que parlen de la família i hi ha una frase, jo crec, que és la gran frase demolidora del documental, que diu: mi família vive mejor sin mí. És a dir, que ell gairebé és com una nosa per la família, i a més ell és un malalt de futbol i un malalt de la seva feina, i s'hi dedica al 200%, i llavors, vull dir, diguem-ne que no, accepta que no pot tractar bé la seva família, no?
1: Se habla muy bien de mí. Justo cuando ganamos la final de Copa se acaba la batería de la cámara y no la recuperan hasta la temporada siguiente.
2: I curiosament no passa res més.
0: Mira,
2: Champions, que no existeix.
0: T'he recuperat un document del documental, només un petit tastet. Tu recordes aquell Barça-Inter 2010,
2: sí,
0: tornada de les semifinals, havien perdut 3-1 a Milà,
2: sí.
0: I aquí anàvem a intentar remuntar, expulsen Thiago Mota amb 0-0, l'Inter es queda amb 10 a la primera part, Eto'o de lateral, i hi ha una escena mundialment famosa que està parlant Guardiola amb Ibrahimovic,
2: sí,
0: al camp, allò al límit a la banda, i Mourinho, com una rateta, va per darrere a Guardiola i li diu a cau d'orella alguna cosa. Doncs Mourinho ha desvelat en aquest documental què li va dir exactament al tècnic del Barça. Escoltem.
3: There is a famous picture where I speak to Pep and Mourinho is coming behind. But to be honest, I didn't hear what Mourinho was.
0: Aquest és Ibrahimovic.
4: What did you say to Pep in his ear when you went down to 10?
0: Ara.
3: Winning like this is easy, but you are not going to win.
0: Li diu, jugant 10 és més seria més fàcil guanyar-nos, però no ens guanyareu.
2: No ens guanyaràs.
0: Sí. Això a la primera part.
1: I a mi una cosa que em rebenta molt d'aquest documental és que, per exemple, l'anada la guanyen de manera èpica 3-1,
0: però no parlen de Benquerença,
1: no,
0: del fora de joc.
1: I a la tornada guanyen gràcies a resistir, tot i que l'àrbitre va voler-ho al revés.
0: I amb el gol anul·lat a Bojan Kerkic,
2: sí,
0: que encara no sabem per què, si per mans de Touré, ben bé no hem acabat d'esbrinar per què el van anul·lar. En fi, Mourinho, el documental, sempre és recomanable veure'l, i jo vaig passar realment una bona estona.
2: Quan el podem veure?
0: No, a Netflix ja està, ja està. Des de l'11 d'agost ha estrenat, i hi ha gent com, no sé, Terry, Lampard. Ibrahimovic, Eto'o, Moratti...
2: Bona nòmina.
0: Del Madrid, no...
1: Casillas,
0: no, sí,
1: una mica.
0: Com es diu aquest? Ricardo Carballo.
1: Carballo.
0: Sí, va, Casillas, però tampoc no... Amb Casillas sí que li busca una mica les pessigolles, el talp, tota aquella història, però no hi ha una gran representació.
1: No.
0: És que no va... Per exemple, Cristiano Ronaldo no surt. O sigui, sí que expliquen que va sortir per cames del Madrid, també. O sigui, va cremar el vestidor. I també, això m'ha fet bastanta ràbia, s'atribueix a la sortida de Guardiola del Barça. Vull dir, que ve a dir que ell el va desgastar.
1: Ell
0: el va desgastar.
2: Sí, sí, sí.
0: Que era la missió que li havia encomanat,
2: sí, sí,
0: a Florentino Pérez, que deu ser la mateixa que li han comentat.
2: L'altre dia ho dèiem, que ha vingut una mica pel mateix, veient que el Barça de Flick també està passant la mà, sí, per la cara al Madrid.
0: Curiosament, aquest documental s'ha publicat al mateix temps que, i això és el petit spoiler, perquè no l'he vist, aquest documental, que el del Pep Guardiola, com a protagonista, en un documental del City que es diu A Beautiful Obsession, una maca obsessió. Aquest documental no es pot veure a Espanya, l'ha estrenat Amazon Prime només a Anglaterra i Irlanda. Jo l'he aconseguit pel mercat negre amb una persona que ha estat fa una estona, gràcies a les gestions d'una persona que ha estat
2: aquí
0: en aquest estudi fa una estona.
1: A canvi d'un ronyó?
0: No puc dir noms, i el tinc pendent de veure. Però
2: han
0: circulat alguns documents sonors, alguns moments d'aquest documental, i us porto un tastet també.
5: Situation the ruling down the ball, had to feel, I lose the ball, oh. When the ball comes with Guy has to know that he loses the ball, he's gone. I react to someone. You don't understand, Kyle.
6: No, he's not playing.
5: Say my name every meeting and every fucking thing.
0: Això és una conversa de Kyle Walker i Pep Guardiola al vestidor del City. El documental retrata els dos últims anys de Guardiola al City, i és un moment molt, molt, molt, molt tens, i Guardiola s'emociona i mostra la seva decepció perquè Kyle Walker li està discutint unes paraules que ell ha pronunciat. Vull dir, hi ha imatges molt, molt íntimes de vestidor en aquest documental que ha fet el City, que es pot veure de moment només a Anglaterra. Arribarà a Espanya, però de moment encara no té data. Jo el veuré pel pròxim mes i us en portaré més informació. Sí. Són 4 capítols d'uns 45 minuts.
2: Molt bé. Doncs tenim a Mourinho i tenim a Guardiola, tot i que en aquest cas a la Guardiola...
0: Dos antagonistes al mateix temps.
2: A no ser que tinguis contactes aquí dins del que t'hi jugues, pel que veig.
0: Sí, el mercat negre funciona. Sí.
2: Black market.
0: Vinga, va, més propostes.
6: Yo llego a casa y veo aquello.
7: Un seguidor de la Real Sociedad ha sido apuñalado.
8: Un hincha del Deportivo de la Coruña ha fallecido hace solo...
0: Aquest documental es diu Ultras, Pasión y Muerte, estrenat el mes de juny a HBO, i explica episodis recents en el temps, bé, dels últims 30 anys, vinculats a grups ultras d'Espanya. Si t'agrada aquesta temàtica, és un documental interessant, ben documentat. Potser falten testimonis. Per exemple, surt l'Ochaita, per parlar dels ultrasur, però hi ha molt testimoni enfosquit, vist d'esquenes, hi ha molta gent que no vol donar la cara. I bàsicament analitzen en profunditat tres casos. El de Frederic Rouquier, mort als anys 90 pels boixos nois, era aficionat de l'Espanyol. El d'Aitor Zabaleta, aficionat de la Reial Societat, mort per una punyalada, un apunyalament a mans d'un seguidor de l'Atlètic de Madrid. I el de Jimmy, més recentment, l'aficionat del Deportivo, que va ser llançat al riu a Madrid. HBO, aquest documental, són tres episodis. I és interessant, sí, sobretot si us interessa aquesta temàtica més de...
2: Canvi de temàtica, però també interessant.
0: De la part més desagradable del món del futbol.
2: Ultras, HBO. Sí.
0: Més propostes, vinga.
9: What do we know about Diego Forlán?
10: Well, to be honest, James, not too much.
9: It's Forlán, one more, it's scored again!
0: A veure, aquest documental m'he divertit molt. Es diu El ascenso de Diego Forlán. I l'ha produït la mateixa productora que va fer el de Luis Enrique, el de No tenéis ni puta idea. Es pot veure a Movistar Plus, també, com el de Luis Enrique. És un documental curtet, de poc més de 50 minuts, i explica com Diego Forlán va passar de jugar Independiente a l'Argentina a Europa. Va fer el salt, perquè el va fitxar el Manchester United, i com va començar Diego Forlán al United... sense marcar ni un sol gol en els primers 27 partits.
2: Caram, quin fitxatge.
0: I després sí que es va convertir en un jugador molt carismàtic, després va passar pel Villarreal, va jugar en altres clubs d'Europa, molt bon Mundial 2010... En fi, i a més està muntat i és molt original en el plantejament. I té entrevistes també interessants de no sé, Luis Suárez, excompanys de, no sé, Sir Alex Ferguson... Hi ha un bon cartell a Movistar Plus.
2: Sí. Paciència, van tenir el United, 27 partits va estar sense marcar.
11: Hi ha una imatge, més a més, de fora amb el United, fallant un gol a porta buida, de les de Dimara, de Déu. Ferrat.
0: Però van tenir paciència i al final va acabar sent un jugador molt, molt estimat a Old Trafford. El productor executiu és el nostre amic Marc Guillén,
2: sí.
0: I el director és el Duncan McCarth, que és el mateix director del documental.
2: Bones referències, eh? Tenim
0: de Luis Enrique.
2: Sí.
0: És un documental divertit. Dius, Diego Forlán queda una mica lluny, ara és entrenador interí, sí, de selecció uruguaiana, però és un tio que és simpàtic i es va convertir en una mena de sex symbol perquè cuidava molt, molt el seu cos i és interessant el documental i divertit de veure.
2: Doncs sí. És una horeta que el podeu veure a Movistar Plus, aquest documental de Forlán amb les referències de la productora que hi havia al darrere del No tenis ni puta idea, Luis Enrique.
12: There's a word in Serbian called inat, when people doubt you.
13: What's it been like to be something of the bad guy?
0: Va, i acabem amb tennis per parlar de Novak Djokovic, el llop a l'hivern, el lobo en invierno, documental dedicat, evidentment, a Novak Djokovic. Es pot veure a Amazon Prime, estrenat fa un parell de setmanes, i quan vingui aquí el Bojan Krkić,
2: sí?
0: El Bojan Krkić senior, li pregunta si sap què vol dir inat, que segur que sí, eh?
2: Inat.
0: Inat, perquè parla molt d'inat en aquest documental, que és una expressió en serbi, que és com la força interior que tenen els serbis quan tothom està en contra seva.
2: Ah,
0: és a dir, és com una... És és el motor que ha mogut la carrera de Novak Djokovic. És a dir, ells... O sigui, el poble serbi és un poble balcànic, molt competitiu, van tenir l'episodi de la guerra dels Balcans, i tota aquesta crítica que ha rebut a vegades el poble serbi o un esportista serbi, la transformen en energia de motivació. I això surt molt, apareix molt en aquest documental dedicat a Novak Djokovic, que al revés que Rafa Nadal i Roger Federer, ha publicat el seu documental quan encara està en actiu.
2: Encara està en actiu.
0: I parlen d'això també. De... surt Rafa Nadal, surt Federer, surten molts tenistes, surt Andre Agassi, per exemple, que per cert està fent un documental de... basat en el llibre, sí, Apple TV l'està fent.
2: No sé el llibre.
0: Sí.
2: Brutal.
0: I parlen d'això, de per què m'he de retirar si estic bé. És un tio que es cuida moltíssim, que va canviar molt les seves rutines, la seva alimentació... I el tio diu que per què s'ha de retirar quan no sigui feliç, està en el top 10 del món del tennis, que per què s'ha de retirar, no? I és un documental que jo l'he gaudit molt, eh? Està molt bé, està molt
2: doncs
0: bé.
2: Doncs l'apuntem també, aquest de Djokovic, i traslladarem al Boyan, que això que ens expliqui bé què vol dir això d'Inat, aquesta força interior.
0: I el llop, perquè és l'animal, diguem-ne, més simbòlic de Sèrbia.
2: Sí. Doncs Djokovic a Amazon Prime, el de Forlán a Movistar, el dels ultras a HBO, el de Guardiola, aquest Beautiful Obsession, no el podem veure
0: encara
2: aquí.
0: Encara no, sí. Mercat Negre.
2: Mercat Negre, o esperar a les properes secció del Rock Dimos que ens porti els àudios, i si no, esperar que s'acabi estrenant. I el de Mourinho, que ja el teniu a Netflix, amb aquests tres capítols dedicats al tècnic portuguès.
14: I amb això ens en anem. Escolta, espero que tingueu un bon cap de setmana. Els que l'heu pogut tenir llarg, doncs, escolta, si podeu tenir un cap de setmana llarg, seguiu llevant-vos d'hora, que mai se sap. Ja ho sabeu, feliç dia de tothom, eh? Feliç dia de tothom! Happy diet, everyone! Come on, let's go! Let's cook here!

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Con los primeros actos ya en marcha, Nueva York inicia el día del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Los atentados que cambiaron el mundo y cuyas consecuencias seguimos pagando hoy en día. A esta hora, los familiares de las víctimas del 11S han llegado ya al memorial, al lugar en el que en su día se levantaban las Torres Gemelas, sin Trump y con la presencia allí del alcalde Mandami. Última hora, Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. El alcalde, cuya confesión musulmana ha generado rechazo en algunos sectores, ya ha participado en una ofrenda floral a los policías del 11S.
3: We remember 9/11 as the darkest day in our city's history.
2: El día más oscuro en la historia de la ciudad, reconoce Zoran Mandani en este mensaje en el que apela a la unidad y a la solidaridad que Estados Unidos mostró después de los ataques. Hoy la nación está dividida en dos y Trump, por segundo año consecutivo, no estará en esos actos en la zona cero porque no le dejan hablar. Allí se va a guardar el primer minuto de silencio a las 2:46 exactamente, justo 25 años después de que el primer avión impactara contra el World Trade Center.
1: A y media con Pablo analizamos lo que queda del 11S, cómo ha cambiado el mundo, y estaremos allí en la zona cero en directo, un día en el que todos recordamos lo que hacíamos a esa hora, cuando a las 2:46 en efecto se estrelló el primer avión. 12 de la tarde y un minuto aquí en casa. El gobierno no logra domar la crisis de Ceuta. Lo ha intentado esta semana con la publicación de las comunicaciones de inteligencia, pero al Ejecutivo se le vuelve a abrir otro frente con la dimisión del jefe de gabinete del delegado del gobierno en la ciudad autónoma. Dimite fundamentalmente por diferencias con la versión del delegado del gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, que ha sostenido que él, su jefe de gabinete, no le avisó de sus comunicaciones con el CNI ni las advertencias de los servicios de inteligencia.
4: Entienda que la pregunta que le hago es que sorprende también que diga usted que no sabía nada. Bueno, que pues su jefe de gabinete no le informó de esa conversación con el CNI.
5: Me parece bien que usted le sorprenda.
4: Sobre todo porque usted era el que alertaba, como usted dice, que desde delegación del gobierno se emitieron varios informes. ¿Cómo puede ser que su jefe de gabinete no le alertara de esa conversación con el CNI y de esa llamada de 11 minutos?
5: Bueno, pues no tenía conocimiento de esa conversación con
1: el
5: CNI.
1: Lo ha dicho varias veces en rueda de prensa, en la antena de la SER también aquí con Aymar, y hoy, a pesar de la dimisión de su jefe de gabinete, que dice que sí le informó, hoy lo vuelve a repetir en un comunicado. Si realmente escaló, como sostiene el dimitido jefe de gabinete, el delegado del gobierno en Ceuta tendría un problema, pero el gobierno también. El presidente ceutí, Vivas, cree que las responsabilidades deben escalar.
6: También me resulta sorprendente que dijera que no se había enterado de una conversación que había tenido su jefe de gabinete con el CNI. Yo hubiera entendido que el delegado del gobierno hubiera dicho: de esa conversación, del contenido de la misma, no puedo hablar, porque hay asuntos que afectan a la seguridad nacional que no puedo revelar.
1: A las 2:30 con Guillermo Lerma pulsamos qué se dice Moncloa, muy poco, y también las contradicciones que nos deja desde el primer día esta crisis, con un gobierno que empezó negando la existencia de las advertencias o avisos para terminar enredado en esto, en cuánto escalaron esos avisos y dónde se rompió esa cadena. A media contaremos la respuesta del Partido Popular a Marruecos, el PP que insiste en señalar directa o indirectamente a ese país en esta crisis después del aviso que le envió ayer Rabat mediante un comunicado. Hoy no ha habido reflexión de Isabel Díaz Ayuso sobre Ceuta y por primera vez la presidenta de la Comunidad de Madrid durante el debate sobre el estado de la región ha dicho esto sobre el famoso ático de Chamberí. Ante el chorreo de críticas de la oposición, Ayuso no ve mal ahora lo de tener una residencia oficial.
7: Porque esa vivienda no es un aticazo para mí, es usted un falso, un farsante, un mentiroso. Resulta que si eso fuera así, tendría derecho.
1: El problema no es tener una residencia oficial, el problema fue comprarla de tapadillo y negar luego que era en realidad una casa para ella, situada en Chamberí, frente a la casa de su madre, y que además pagamos a escote todos los madrileños. Tensión en la Asamblea, aunque el sonido del día a esta hora es otro en Madrid, el de la Fórmula 1, porque ya están en marcha los entrenamientos del Gran Premio de España, que vuelve a la capital y que tiene toda esa zona de la ciudad patas arriba. Allí está Rodri González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, porque acaban de comenzar esos entrenamientos libres de la Fórmula 1. Va a ser la primera vez que todos estos coches estén rodando por el circuito. Lo están haciendo, quedan 25 minutos para que acaben estos entrenamientos, con los Ferrari, que son los que están dando la sorpresa y marcando los tiempos más rápido. Los españoles también están en pista, tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz. Las gradas todavía no están llenas, pero se espera que esta tarde, cuando sean los entrenamientos a las 5, sí que lo estén. En un fin de semana especial, ya ruedan los coches, ya el circuito de Madrid recibe oficialmente a la Fórmula 1.
1: Y más cosas.
0: Hora 14. Con Javier Casal.
1: Oye Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas. Buena parte del arco parlamentario catalán convierte la Diada en un acto contra la exclusión ante el auge de la extrema derecha. Es la celebración número 50 de la Diada. Y todas las boyas del Levante y Baleares, salvo una, la de Valencia, han batido récords de temperatura este verano. Mahón superó los 32 grados. En el Cantábrico también se han registrado marcas desconocidas hasta ahora. El agua de Guipúzcoa ha estado por encima de los 28 grados.
1: El tiempo para el fin de semana. Jordi Carbó.
10: A partir de hoy la temperatura vuelve a subir a valores claramente veraniegos, cada día que pase serán un poco más altas, una situación que alcanzará hasta mediados de la semana que viene, cuando tendremos las temperaturas más altas, de nuevo un par de días de calor agobiante, pero no durará mucho porque a finales de la semana que viene volverá a bajar la temperatura. De momento lo más inmediato, esta tarde, sol, máximas alrededor de los 30 grados en la mayor parte de poblaciones, un poco de viento hasta que llegue la noche. Y el fin de semana, mucho sol tanto el sábado como el domingo, mínimas cercanas a los 20 grados en la mayor parte de la región, máximas que ya superarán con más facilidad los 30 grados. Como hoy, también mucho sol durante todo el fin de semana con un poco de viento durante las tardes.
1: Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
0: Hora 14 Catalunya. Joan Bufill.
11: Crides a la convivència i a rebaixar la tensió després de les càrregues policials d'ahir al Fossar de les Moreres.
12: Enraonar és una manera de defensar la convivència a l'estil català.
13: Que no convertíssim pas la revolta dels somriures amb la revolució de l'odi entre nosaltres.
14: Aquests reaccionaris no volen fer el país més fort. Venen a oferir-nos una identitat més tancada.
15: Menys Fossar de les Moreres i Garrotades, més donar exemple al món, com és el que van fer a la Sagrada Família.
11: Ho han fet aquest matí junts, PP, PSC, Esquerra, després d'una actuació policial que acaba amb 3 detinguts i 7 investigats. I també en partits com els Comuns o la CUP posant en dubte per què la feina dels Mossos ahir, diuen, es va limitar a protegir els simpatitzants d'Aliança Catalana.
16: L'estat de dret ha d'estar per garantir drets i per aturar a l'extrema dreta.
17: Què vol fer Salvador Illa per confrontar l'extrema dreta si el primer que fa és atonyinar aquells que surten al carrer i posen la cara i el cos per combatre-la?
11: Vaga indefinida de metges a tot Espanya a partir del 28 d'octubre. Els metges catalans s'hi sumen i el sindicat majoritari carrega contra la consellera Olga Pané, que per primera vegada obre la porta a trobar-se amb ells.
18: Nosaltres intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat.
11: Tot això en aquest 11 de setembre, Diada Nacional, divendres festiu, amb molts problemes a les carreteres, especialment a la P7, com sempre, però també hi ha cues a la C16, 9 quilòmetres ara mateix des de Cercs per pujar cap a la Cerdanya, i també retencions a la C17 des de Ripoll. De seguida us donarem l'última hora amb el Servei Català de Trànsit i també farem la previsió en directe amb en Jordi Carbó. Podeu estar tranquils, que farà molt bo durant tot el cap de setmana. I avui també escoltarem en Bas. És un dels més de 40 migrants que tornen a tenir l'amenaça de ser desallotjats del sostre que han trobat. Al Nadal els van fer fora del B9 a Badalona, després també els van fer fora de sota el pont, a l'autopista de C30 de la C31, i al febrer van trobar una nau abandonada al Masnou i ara el propietari també ha demanat que se'ls desallotgi.
19: Abajo del puente, como mis compañeros, y como no nos deja tranquilos los policías, vienen a molestarnos, al final nos echan y ya buscamos hasta que tenemos este lugar y ya venimos acá.
11: De seguida escoltarem el reportatge d'Oriol Soler i com que avui és un bon dia per anar de concerts, al final d'aquest informatiu us en recomanarem alguns. Ronaldo i Clara, la gossa sorda o la Ludwig Bank seran avui a Barcelona, a Tarragona o al Maresme, així que de seguida us fem aquesta agenda. La tècnica tenim en Jordi Orós, a la producció La Soledad Domínguez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
11: Què tal? Molt bona tarda i bona diada. Els partits i entitats independentistes sortiran d'aquí a poques hores al carrer, a Barcelona, Girona, Tortosa, amb la voluntat que no es repliquin algunes de les imatges que es van veure ahir al Fossar de les Moreres. Car càrregues policials dels Mossos per evitar que militants de l'esquerra independentista coincidissin amb els d'Aliança Catalana. Unes càrregues que van acabar amb 3 detinguts i amb 7 investigats i també amb l'agressió a un fotoperiodista. Així ho ha denunciat el propi fotògraf Jordi Borràs. Ha difós un vídeo on es veu clarament que mentre està fent una fotografia un mosso li estira de la motxilla i el tira a terra des del darrere. Explica que un cop a terra el que va passar és que hi havia ultres vinculats amb els bojos nois que eren a l'acte d'Aliança Catalana i que van acabar-lo de colpejar. Xavier Balló, què tal? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
11: Els comuns o la CUP es pregunten per què ahir la feina dels Mossos es va limitar a blindar aquest acte d'aliança i Junts per la seva banda acusa el govern del PSC de ser el responsable d'aquesta polarització que vam veure ahir.
20: Durant ben bé 3 hores, els Mossos van impedir que cap persona de l'esquerra independentista entrés al fossar de les Moreres. Només hi deixaven accedir els simpatitzants d'Aliança Catalana amb un cordó policial que intentava impedir el xoc entre les dues concentracions. Hi van haver, però, diversos moments de tensió amb càrregues i cops de porra a la línia dels antifeixistes. Un blindatge que partits com la CUP o els comuns han criticat. Són les seves portaveus, Su Moreno i Jessica Albiach.
17: Què vol fer Salvador Illa per confrontar l'extrema dreta si el primer que fa és atonyinar aquells que surten al carrer i posen la cara i el cos per combatre-la?
16: Ha d'estar per garantir drets i per aturar a l'extrema dreta i no per aturar a totes aquelles que treballen precisament per garantir drets i per aturar a l'extrema dreta.
20: Mentre Junts i Esquerra han lamentat la divisió que genera l'extrema dreta, però també fent responsable al govern de la situació, els republicans, perquè creuen que la mala gestió els alimenta, Elisenda Alemany.
14: Governar Catalunya sense ambició nacional està deixant el país més dèbil. I en aquest context sorgeixen reaccionaris que volen que ens enfrontem els uns amb els altres.
20: I Junts acusant el govern d'Illa directament de fomentar-ho, Jordi Turull.
13: Que juga a tapar aquella mala gestió que afecta tant els catalans i a les catalanes a través d'una cosa tan perillosa com fomentar la polarització.
20: Sílvia Orriols va arribar abans a les 5 de la tarda al fossar i van tenir l'espai blindat fins gairebé les 8 del vespre quan tota la comitiva va marxar del fossar.
11: Tant l'Assemblea Nacional Catalana com Òmnium volen evitar de totes que la crispació es repeteixi aquesta tarda en les manifestacions independentistes que han convocat un any més. Aquest any es fan a Barcelona, Girona i Amposta.
20: Manifestació descentralitzada en 3 punts. A Barcelona, 2 columnes que sortiran de la Gran Via i de la Via Laietana confluiran a la plaça Catalunya. A Girona, el recorregut sortirà de plaça Catalunya fins a la Copa, mentre que a Amposta la manifestació es culminarà al pont penjant. El president de l'Assemblea, Josep Vila, deia fa uns dies a l'Aquí Catalunya que confiava que aquesta divisió al voltant d'Aliança no condicionés la manifestació.
21: Que no volem col·locar de protagonista de l'11 de setembre a una formació política o un corrent polític.
20: Ha fet una crida als independentistes a tornar a sortir al carrer, mentre des d'Òmnium, Xavier Antic sí que ha marcat distància clarament amb Aliança.
22: Ens preocupa l'ascens de l'extrema dreta, que a casa nostra s'embolica amb l'estelada per dividir-nos com a país. Cal seguir fent allò que històricament ha fet sempre el catalanisme democràtic, que és exigir l'escrupulós respecte als drets humans.
20: I ha demanat una aplicació immediata de la llei d'amnistia, confiant que Puigdemont pugui tornar a Catalunya aquesta mateixa tardor.
11: Bé, per tot això, el missatge del govern de Salvador Illa aquest any és aquest.
23: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
11: Aquest és el missatge del president en el discurs institucional d'ahir. També l'han volgut donar aquest missatge a membres del govern, també la majoria de partits en aquesta ofrena que s'ha fet aquest matí al monument de Rafael Casanova.
20: Els missatges d'integració han estat el fil conductor de totes les institucions. El govern ha reivindicat que Catalunya pot convertir-se en un contrapès amb el que està passant a molts punts del món. Sílvia Paneque, portaveu.
12: En un món com l'actual, que tanca fronteres, que alimenta les pors i que confon massa sovint el benestar col·lectiu amb la comunitat individual, volem pensar que Catalunya precisament en aquest món pot i vol actuar com a contrapunt.
20: També el president del Parlament, Josep Rull, de Junts, ha assegurat que Catalunya, però també l'independentisme, només avançarà amb cohesió interna.
24: Nosaltres hem de mantenir els intangibles que han fet possible la nació catalana durant
22: tot aquest temps. Aquesta és una nació d'acollida, d'integració.
20: Mentre l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat que Catalunya ha estat forta quan ha sumat a tothom.
11: Bé, és una diada marcada també pel possible retorn de Carles Puigdemont. Pot ser un retorn imminent en els pròxims mesos, després que el Suprem hagi volgut deixar clar a través dels periodistes que se li aplicarà l'amnistia tan bon punt al Constitucional l'avali com a màxim en el ple del mes que ve. Ho van confirmar els jutges de la Tribunal ahir en converses informals durant l'any judicial a Madrid i en l'acte de l'any judicial, de l'obertura de l'any judicial, i mentrestant a Waterloo, el propi Puigdemont es va reunir amb l'expresident Artur Mas. Un Artur Mas que avui ha estat a l'Aquí Catalunya. Ha explicat què van parlar amb Puigdemont i, bàsicament, que no se n'acaben de refiar que sigui així.
2: Coneixent de què va tot això i quin pas hi dona, doncs vés a saber, no? Sempre hi ha aquest punt d'escepticisme de què passarà. Mm-hmm. Aquest és lògic, i en el cas del president Puigdemont, a més a més, de lògic és absolutament humà, no? Perquè s'ha trobat en molts moments en què ja se li deia que s'aplicava la llei d'amnistia i no està pel cas.
11: Ara és un quart de tres.
0: Hora 14, amb Joan Bofill.
11: Tot això en aquest 11 de setembre, en què molts el que han fet és aprofitar per marxar de cap de setmana llarg i, a més, amb molt bon temps. Ahir a la tarda les cues per sortir de Barcelona van ser importants. A aquesta hora també hi ha força trànsit a les carreteres, sobretot les que pugen cap a la muntanya, així que anem a connectar amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. La situació viària va millorant, però encara hi ha retencions, per exemple, a l'AP7, a Montornès, en sentit a Girona, i a Roda de Barà, on hi ha hagut un accident. Els vehicles estan retirats al voral i encara en sentit Tarragona, provocant una mica de lentitud. Aturades entre Berga i Cercs, en sentit al túnel del Cadí, a la C-17 aturades a Ripoll, a l'avaria d'un vehicle a Santa Coloma de Farners, a l'eix transversal, al C-25 talla un carril en sentit Girona, i encara, per exemple, hi ha aturades a la demarcació de Girona, a la C-35, a Llagostera cap a Platja d'Aro, i a Massanet i la Jonquera a la Nacional 2. Compte, perquè a Tarragona també tenim una retenció constant durant tot el matí entre Torredembarra i el Vendrell en sentit Tarragona, de pràcticament uns 12 quilòmetres. Això és tot. Bona tarda.
11: Gràcies, Sílvia de l'Amo, i bona tarda. La bona notícia és que serà un cap de setmana amb bon temps. Jordi Carbó, què tal? Com estàs?
4: Molt bé, bona tarda, què tal?
11: Tres dies de sol amb temperatures que aniran pujant a poc a poc, no?
4: Sí, la veritat és que els darrers mesos o les darreres setmanes, quan anunciàvem calor, jo crec que la major part de la gent s'espantava, no? Tal com ha estat l'estiu, però serà el cap de setmana d'estiu, perquè encara estem dins de l'estiu, podríem dir, en què més de gust vindrà justament gaudir d'aquestes temperatures, perquè no serà una calor agobiant, no es desfermaran les temperatures com ha passat durant tot l'estiu, i sí, farà calor durant les tardes, però les nits estarà a gust, i en general molt de sol, amb algun petit matís, però la idea és aquesta, que tant el que resta d'avui divendres com dissabte i diumenge, sol a la major part de Catalunya, en breu la màxima s'aproparà als 30 graus a la major part de poblacions, però calor que durarà poca estona. Cada setmana pugen una mica les mínimes, també una mica les màximes, però en general la percepció serà la mateixa, i com a novetat, el cap de setmana, sobretot demà, hi haurà un increment de núvols a la costa i prelitoral, sobretot de Barcelona i Tarragona. Poden donar lloc a alguns xàfecs entre el matí i el migdia, però que ningú s'espanti, no és una situació alarmant, i a més duraria poca estona i afectant molt poques poblacions.
11: Ah, Jordi, ràpidament, en 12 dies comença la tardor, el canvi de temps, el d'armari el tenim lluny encara.
4: Fins mitjans de la setmana vinent anirà pujant la temperatura, quan pugi més tornarà a baixar. El canvi més adequat seria tenir cada cop més prenda per allò, les primeres hores del matí, abrigar-se una mica, sí. Però encara deixar coses d'estiu, perquè durant les tardes la calor no acabarà de marxar del tot.
11: Jordi Carbó, moltes gràcies.
4: Bon cap de setmana.
11: Igualment. I atenció, perquè els sindicats de metges de tot Espanya han posat data ja a l'inici de la vaga indefinida, 28 d'octubre. Això també inclou els metges catalans. En dos minuts us ho expliquem.
0: Ser Catalunya, Barcelona.
5: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
24: Que n'aprenguin!
5: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
24: Això és cauca.
5: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
25: És tremendo.
26: Aquest diumenge, Levante Barça. A partir de les 3 de la tarda, a Ser Catalunya o a l'API web de la Ser.
5: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
27: Barça!
5: Amb Sique Rodríguez, a Ser Catalunya.
28: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.

0: Què tal? Bona diada a tothom. Benvinguts al Llapis de Memòria. I bé, com alguns ja sabeu, una de les novetats d'aquesta temporada és que els divendres ja no farem el clàssic rebobinent dels millors moments de la setmana, a no ser, esclar, que caigui en festiu com és avui el cas. Perquè sí que us puc anunciar que els dies festius aprofitarem per oferir-vos alguns dels fragments més interessants de la temporada. Per avui us hem preparat un menú molt variadet, però sabeu què? No us l'anunciaré. Millor que l'aneu descobrint a mesura que anem avançant. El que sí que us puc dir és que comencem connectant les cançons del Llapis de Memòria de l'escriptora Eva Baltasar. Som-hi!
1: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manaut.

L'Eva Baltasar és una de les escriptores més llegides de la literatura catalana i també l'única que ha estat nominada als Premis Booker, que, perquè ens entenguem tots, vindrien a ser una mena dels Oscars de l'escriptura. A tot això, l'Eva va debutar en la narrativa només fa 8 anys, però déu-n'hi-do quins 8 anys, li ha donat per escriure 5 novel·les, totes elles han sigut exitoses, i s'ha de dir que aquest èxit li ha canviat la seva vida professional i també la personal, perquè gràcies a ell l'Eva s'ha atrevit a fer coses que mai abans s'havia atrevit a fer, com per exemple ballar cançons com aquesta que està sonant, és a dir, Love My Way de The Psychedelic Furs. Quin anglès, eh?

0: encetem el llapis de memòria de l'Eva Baltasar amb Love My Way, del grup de New Age britànic The Psychedelic Force, que això és una cançó publicada l'any 1982, però que em sembla, Eva, que per tu és com si s'hagués publicat fa quatre dies.
1: Fa quatre dies, exacte.
0: Aquesta és de les que t'ha descobert.
1: Sí, li vaig demanar al Dani, dic, mira, vull una cançó per ballar, tinc moltes ganes de ballar, i em va recomanar aquesta, i com hi ha molt que l'he ballada.
0: Ara balles també, eh?
1: Ai, ballo a casa, sí.
0: A la intimitat.
1: A la intimitat, exacte. En la meva pròpia intimitat. No, també ara... També ballo, si cal, alguna festa i això, també puc ballar. Darrerament sí, bastant.
0: Carai, d'aquí quatre dies...
1: Ai, és d'aquí... Deixo la literatura.
0: T'estàs tirant per caigudes, eh?
1: Ai, calla, no.
0: D'aquí quatre dies.
1: No ho sé.
0: Que això és curiós, ara ho deies, no? Que a partir dels 40 anys has començat a fer amics.
1: Sí, sí.
0: Com és que abans no n'havies fet?
1: Jo crec que perquè vaig tenir una infància, que crec que és el moment en què s'aprenen a fer amics, no? Potser, doncs, jo era més aviat tímida, més aviat introvertida. Ho he anat repetint tota la vida fins ha arribat un moment que he dit, potser ja no ho soc, no? Jo crec que ja no. Però sí que vam passar una infància, la meva germana i jo, que tampoc ens fèiem gaire, molt tancada a casa, no? Molt sense sortir. I jo em vaig dedicar a llegir, i llegir, i llegir. I la meva vida era llegir.
0: Per això suposo que avui dia ets escriptora.
1: Jo em vaig formar allà, sí, diguem que em vaig formar com a escriptora, vaig començar a la meva infància a llegir moltíssim, moltíssim. És la meva mare era del Círculo de Lectores, no? I arribaven molts llibres que jo tenia prohibit llegir, però evidentment passàvem hores soles a casa i jo llegia molt. I clar, doncs, no sé, jo crec que aquestes habilitats socials que havia d'aprendre a desenvolupar en aquell moment, doncs mira, no es van desenvolupar i jo estic molt bé sola, he après, vaig aprendre de ben petitona, estava molt bé a mi mateixa, per mi és un lloc de pau, la soledat, per tant, si ja estàs bé, és complicat que en surtis, no? Però mira, als 40, arrel de la publicació de Permagel, vaig conèixer l'Antònia Carré Pons, editora i escriptora també, que publica Club Editor, i ens vam conèixer a la presentació de Permagel i vam congeniar moltíssim, ens vam anar trobant de manera casual i diguem que és la primera amiga, així amiga que
0: la teva primera gran amiga.
1: La meva primera gran amiga, sí, espero que per molts anys.
0: Que és evident que tu estàs gaudint d'aquesta evolució, per dir-ho d'alguna manera, ara balles, fas amics...
1: Bueno, vull dir... Ballar ja ballava, però em calia música més ballable.
0: Com ho veuen les teves filles, que fa anys i panys que et coneixen?
1: Ai, no ho sé, mira, l'altre dia la meva filla gran, la Gera, que té 23 anys, em va dir, perquè és que jo canvio molt com de personalitat sovint, no? I és una mica estrany, o de més que de personalitat de costums, no? De manera de vestir, de coses que menjo, i em va dir, és que ja sé què passa, diu, és que tu et reinventes a cada novel·la. I ella ho té detectat, que cada nova novel·la que començo a escriure... canvien moltes coses a la meva vida. Coses d'hàbits, coses així molt, molt senzilles.
0: Sí, poses tot allà.
1: Sí, ja estan avesades, sí. Sí, sí, sí, em contamino de no sé ben bé què, per simpatia amb els personatges, jo crec. Sí, per exemple, jo mentre escrivia Boulder, que Boulder és una dona que a la novel·la fuma i beu bastant, jo vaig començar-ho a fer, i no fumava des que tenia 20 i pocs anys, de la universitat, et diria. Vaig estar fumant el període d'escriure Boulder, i després ho vaig deixar. I beure, bevia una mica més del que sol beure, que no és gaire, però no, va temporades, però en el cas de Boulder era diari gairebé, no?
0: Sí, i fas un actor's studio, fas com fan els actors amb els personatges.
1: Sí, tinc aquesta sensació, m'empelto molt del personatge principal de la novel·la.
0: Ets escriptora Stanislavski.
1: Potser
0: és una nova manera de...
1: Sí.
0: Escriptora de mètode.
1: Sí.
0: Clar, la Gera, ara ho dius, té 20 i pico anys. Ella, quan era petita, vivia amb tu al mig de la muntanya, en una casa sense llum, fent formatges,
1: sí.
0: I ara té una finalista dels Premis Booker de mare. Ella com ha viscut tot aquest canvi?
1: Mira, jo crec que amb moltíssima naturalitat, per ella sóc la mama, sóc la que remuga quan es troba coses pel mig... No, ha estat bonic aquest estiu, per exemple, que ara el mes de juliol he estat a un festival, la Flip, a Brasil, 10 dies, i és la primera vegada que m'ha acompanyat un viatge d'aquests que jo en dic de feina, no? Perquè vaig acompanyar els llibres i parlar bàsicament del que jo escric.
0: Perquè està tot pagat, no és
1: exacte,
0: de feina.
1: Exacte, no. Exacte. Llavors, sí, m'ha acompanyat i bé, jo crec que d'alguna manera el fet de veure doncs, com t'entrevisten, no? Ella tenia llibertat per venir o no venir als actes on jo intervenia, és a dir, a mi això sí que no em poso cap problema, no? Però sí que va venir a tot arreu, va estar parlant amb gent el meu editor, no? Gent d'allà, i jo crec que igual li ha servit per fer-se més una idea de com és aquesta part de la feina que no és pròpiament l'escriptura, que per elles a casa l'escriptura és: noies, no hi soc, tanco la porta i desapareixo ja.
0: Ciao.
1: Sí.
0: Han vist l'entorn literari.
1: Sí, exacte.
0: I què hi fotíeu tu i la Gera a la muntanya quan era petita, com si visquéssiu al 1612?
1: Mira, va ser molt feliços, jo crec. Una mica va ser la història de Mamut, no? És a dir, deixar Barcelona on vivíem, ella tenia 2 anyets, jo tenia una feina molt precària a la universitat, vivia en un pis compartit, tocava buscar escola i vaig decidir que no volia quedar-me en una gran ciutat i vaig anar cap allà i vam ser una mica autosuficient. Bueno, intentava jo anar cap a l'autosuficiència, que és un terme que m'interessa, i vam ser aprendre, bàsicament aprendre, perquè a més jo no en sabia res, ni de tenir un hort, ni de cuidar un hort, ni de cuidar animals, no? Bé, aprendre.
0: Hi ha gent que ens està escoltant que suposo que pensa que també podia ser temerari amb una nena de 2 anys, a més tu eres mare soltera, va ser mare amb 24 anys, i decideixes fer aquesta aventura a la memòria dels Cargol, aquella sèrie.
1: Una mica, sí, ostres. Sí, pot ser que la mateixa gent d'allà a la zona del poble em deia, perquè vivia en una casa molt aïllada, dalt d'un turonet, i em deien: i tu no tens por de viure allà sola amb una criatura? Dic: gràcies a la criatura que no tinc por, gràcies a la meva filla. Jo sola segurament hagués passat molta por, però quan tu t'has de responsabilitzar d'una altra persona que està a cura teva, llavors no. Jo tenia 2 gossos molt grossos, em tancava el mas cada nit, dormia en l'habitació, tenia un forrellat enorme i dormia amb un garrot al costat del llit, però no vaig tenir mai cap problema.
0: És increïble,
1: però és que jo havia tingut amigues que vivint a Barcelona havien entrat a casa seva
0: i s'havien
1: trobat gent a dintre.
0: Que a vegades el perill no el tenim ben detectat, però vivies a terra baixa.
1: Jo vivia molt, molt feliç, molt abandonada i em sentia molt segura.
0: I com és que vas tornar?
1: Em vaig enamorar d'una dona, de la meva exdona, de fet, i ella vivia a Girona i no tenia tan fàcil com per deixar la feina, no? I em vaig moure jo. Mm-hmm.
0: Que tot i que queda clar que t'has tornat un animal social, no? Que balla, que viatja... Continues conservant aquests moments de solitud.
1: Sí, i tant.
0: Sempre ha sigut desitjada, perquè clar, la solitud està molt bé si és el que busques, però quan no la vols...
1: Clar,
0: és el pitjor company del món.
1: No ho sé si en algun moment de petitona hagués volgut companyia i no la vaig tenir, no ho recordo, però com que jo ja he crescut estant molt sola, m'hi he fet. Jo em conec molt bé, no? Si està a mi mateixa, per tant, jo sempre és gaudida. I de fet, sí, durant el dia tinc hores, és a dir, passejo el gos 3 hores, i per mi anar a passejar
0: pobre
1: el gos...
0: És...
1: Sí, perquè és tan petitó, però està entrenat, eh? És com un husky.
0: Et demana Aquarius,
1: ell tira
0: quan
1: arriba
0: a casa.
1: Sí.
0: Donen begudes energètiques,
1: sí,
0: Eva.
1: Sí. No, és molt jove, té 5 anys. I són aquests moments que vaig al bosc, que vaig a... i estic sola i jo ho necessito. Ja m'agrada trobar-me amb la gent, però jo crec que aquestes estones de soledat en què connectes amb tu, que de fet per mi són hores d'escriptura, perquè jo vaig passejant, però les novel·les van passejant amb mi, no?
0: I les novel·les es passegen, no?
1: Es passegen, i tant! Sí, la feina, sobretot, és exterior. El que menys de temps dedico és a seure'm davant de l'ordinador, de la llibreta, i escriure. Bàsicament és feina per mi d'exterior.
0: I en aquests moments que et sentes a escriure és quan sonen cançons com la que està sonant ara mateix, que és a Hijos del Sol, de Los Hermanos Gutiérrez, que és un duet de germans de Suïssa amb d'arrels equatorianes. Què té aquesta cançó perquè li permetis acompanyar-te en el procés?
1: Jo crec que una de les coses que té és que no hi ha lletra, no? És només instrumental, i després que a mi m'aboca aquests paisatges una mica de l'oest, de western, no? De desèrtics, que a mi és un paisatge que em mou molt, no? Que m'inspira molt. Horitzons sense gent, calor, xafogor, anava a dir esquelets d'animals, no? Llocs on, però n'hi ha passat la mort, la vida i la mort.
0: Veig el John Wayne, estic veient.
1: Home, una mica, per Magel acaba amb una imatge així, eh? Amb un cowboy cavalcant cap a l'horitzó.

0: hem d'imaginar a l'Eva Baltasar prement les tecles, no?
1: Cavalcant
0: en el teclat de l'ordinador. Tens rutines d'escriptura o escrius una mica quan et ve?
1: Sí, podria... Va molt... A vegades m'ho han preguntat, eh? I com que en el moment sempre tinc alguna rutina, la declaro, llavors que t'he impresa en un llibre de vegades i sembla que tota la meva vida
0: hagi
1: fet aquesta rutina, però varien molt. Avui dia tinc una rutina que és que els matins vaig a... Jo visc a Cardedeu, abans he dit, vaig a un cafè... Vaig al Flavi, és un cafè que hi ha allà a la plaça, diríem, i sé que la terrasseta era a l'estiu, sinó dins a l'hivern, i llegeixo un parell d'hores. Això, sí, ja porto mesos fent-ho, sí, el meu cafè, un parell de cafès segurament cauen. I després dedico la resta del matí a fer el que jo dic de secretària de mi mateixa, que això...
0: Respondre a mails...
1: Exacte, que és una cosa, és increïble, cada vegada abasta més temps, això. I a les tardes escric de tardes, ara. Però ja et dic, Els peixos, per exemple, és un llibre que vaig escriure de matinada. Em llevava a 4:45 del matí i escrivia. Llavors, bé, a la novel·la en què estic treballant ara és més... De moment sembla que és més de tardes, però conforme vingui la tardor potser canvia això.
0: Doncs ja tenim un titular, la Eva Baltasar està escrivint una
1: Vinga,
0: nova novel·la.
1: Vinga, regalat.
0: Pots avançar alguna cosa o és tot molt primigeni?
1: No, sí, està a les beceroles, jo crec que més val ser prudent perquè després igual queden res, no ho sé, no? Però ja ho veurem.
0: Tens algun ritual, a més, d'aquestes coses d'escriptor excèntric? De finalista del Premi Booker?
1: Ui, jo no soc gaire excèntric.
0: Jo què sé, agafes...
1: Potser vist des de fora podria semblar-ho,
0: no? Home, és
1: no?
0: una mica excèntric que dius, el personatge fuma i beu, porta'm aquí el
1: sí,
0: tabac i la beguda.
1: Fins fa no gaire escrivia sempre amb un mirall davant, amb un mirall a la paret, enganxat a la paret, no? Penjat a la paret. I servia, no sé, jo crec que... I m'hi mirava, eh? I em feia com d'interlocutora de mi mateixa, però dins de casa vaig canviar d'habitació i el mirall ja no m'ha acompanyat, per tant, ja una cosa que era...
0: Ja no et mires.
1: Sí, no, ja no em miro, però en algun lloc està escrit que jo escric mirant-me el mirall, ja no. Hores d'ara, ja no. No, el que necessito és estar sola. Mira, si no pot ser a casa, que és complicat, com a mínim estar sola, tancada a la habitació i que hi hagi cert silenci.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: La nit de Sant Joan és nit d'alegria, estrellat de calor.

0: que li fa de guia. Primavera mor, l'hivern es retira. Si arribés l'amor, mai més moriria.
1: Seguim rebobinant els millors fragments del que portem de temporada del Llapis de Memòria, avui que és festiu, que estem celebrant la Diada, i ara és el torn del Joan Lluís Bozzo, un dels membres històrics de Degoll de Gom, i és clar, com no podia ser d'una altra manera, entre les seves cançons vam trobar temes que formen part de la història d'aquesta mítica companyia, com aquest, Nit de Sant Joan, de Jaume Sisa. La nit de...

0: de Sant Joan de Jaume Sisa sonant al llapis de memòria de l'actor, director i membre de Goll de Gom durant pràcticament 50 anys, en Joan Lluís Bozzo, que ara em deies, puc parlar o si tens ganes d'explicar-nos coses sobre aquest tema?
1: Només una cosa, que aquesta cançó, que és de les més conegudes i de les més celebrades d'en Sisa, la lletra és meva.
0: Aquest seria el primer musical oficial de Goll
1: sí,
0: de Gom?
1: Musical, amb voluntat de ser musical, va ser Nit de Sant Joan, sí.
0: Després va arribar Glups, crec.
1: I després Nit de Sant Joan, Glups.
0: I després Mikado, ja.
1: Sí.
0: Que és on hi ha un gir a la companyia,
1: sí.
0: Perquè tu decideixes que només vols dirigir.
1: Sí.
0: I crec que l'Anna Rosa també és el moment que només vol portar la producció executiva.
1: Això mateix. Queda només en Miquel Pariel, que és del nucli.
0: Com és aquest gir?
1: Després de Glups, home, jo estava l'Andrés Lima. Saps de què parlo?
0: Andrés, sí, Lima, Animalario.
1: L'Animalario, que ara és un director molt... Era més jovenet que jo. I vam anar a fer un bolo a la seva ciutat natal. I em va explicar fa un temps, que jo ni me'n recordava, que havíem estat prenent una copa i que havíem parlat molt de teatre i que jo li havia dit que queria deixar d'actuar, que ja Glups era l'últim.
0: Tu no ho recordes?
1: No. I ell em va dir, però com? Per què? I li vaig dir, perquè estoy harto de levantar la patita.
0: Allò vols explicar la metàfora per si algú...
1: Bueno, que allò de dona la puteta, no? O sigui, em sentia com una mica com un gosset de Maestrat.
0: Que és evident que De Goll de Gom ha marcat la teva vida professional i, com dèiem abans, també personal, perquè a De Goll has fet molts amics, entre ells els citàvem ara.
1: El Rubianes ja estava a l'entrada.
0: El Pepe Rubianes.
1: Ell ja estava abans que jo. Ell va ser inicial, ell ja estava inicial.
0: Ell ja estava en aquell grup universitari del Frederic Roda.
1: Que va fer
0: Roda.
1: El NGTU.
0: Sí. Quan us veu conèixer amb el Rubianes, la química va ser immediata entre vosaltres?
1: No, ens havíem tingut discussions fortes. Fortes, fortes. També va haver-hi molta amistat, molta... Era un tio molt difícil, eh?
0: Ell o els dos?
1: Home, jo no sóc agressiu ni violent, i ell sí.
0: Aquí hi ha un límit.
1: Ell era un home, deia, cuando se me cruza la vena, deia ell, que se me cruza la vena. Això ho va saber... Ho va saber reconduir molt, perquè tenia un...
0: Un pronto gallec.
1: Un pronto una mica que es ultrapassava, eh? I ens n'havia fet alguna d'així. I després jo crec que va ser, després de... Érem amics, evidentment, i ens feia riure molt. O sigui, les actuacions que del Rubianes en públic no són res al costat de quan es posava...
0: En privat encara era millor.
1: En privat, a la furgoneta, a fer, o a muntant o desmuntant, que és que et mories de riure.
0: Penses molt encara en ell.
1: Sí,
0: en,
1: sí.
0: En, sobretot en, suposo, les seves reaccions també als moments que estem vivint, no? Que veiem l'auge del feixisme, un genocidi a Gaza...
1: No sé què, vull dir, estaria, vaja... Igual ja l'havien tancat a la presó, com el Hassel, eh? Perquè les diria i no l'haguessin callat, eh?
0: No, era insubornable.
1: No.
0: Li agradaven els musicals de Goll de Gom al Pepe?
1: No. Bueno, venia i deia molt bé, però li importaven una merda.
0: El que està sonant ara mateix, per exemple, és el mitiquíssim Maricel,
1: sí.
0: Amb l'Àngels Gunyalons, el Perquè Plorat, el Carlos Gramaje.
1: I tant.
0: Aquest sí que li deuria agradar.
1: Bueno, és que amb ell... Li agradava molt les coses del seu estil, direm. Això estava molt lluny dels seus gustos. Home, ho respectava. Hi havia vingut diverses vegades i vam fer un sopar de comiat. Quan la primera vegada que vam fer Maricel, vam fer un sopar de comiat amb tota la companyia i amb molta gent que hi havia participat. I el Pepe va venir en aquest sopar.
0: Ui!
1: I després hi havia un piano i aleshores algú va posar-se i com que eren gent que cantava molt bé, doncs va haver-hi una sessió molt maca i el Pepe va fer tot el Maricel a la seva manera. O sigui, va fer tot ell sol una paròdia de Maricel i també ens saltaven les llàgrimes de com l'havia vist, no? I com el transmetia. Va començar a fer i les cristianes i els pirates i la història d'amor i et descollonaves de riure.
0: Sort que has inclòs el Per què he plorat al teu llapis de memòria, ah, perquè jo crec que si no, ara quan sortíssim a la porta hi hauria gent esperant per escalfar-nos.
1: Sí.
0: Escoltem-lo i a més escoltarem pel moment més històric, diria, dels musicals en català.

0: mític moment de el teatre català. Aquesta sí que us ensumàveu que seria un bombasso?
1: El buscàvem. El buscàvem. El que passa que sempre ho busques.
0: Sí, clar.
1: Això nosaltres no... sempre, bueno, no ens n'hem amagat mai, sempre hem buscat un èxit popular, diríem, eh? Amb una cosa que ens agradés a nosaltres, no allò de dir faig això perquè és el que agrada, però a mi no m'agrada gens, no. Fent coses que ens agradaven, però buscant l'èxit popular, i això ho hem fet sempre. No hem fet ni un sol espectacle que no busqués això. I el que més s'hi ha costat ha estat Mari Sant.
0: S'ha costat, jo crec que ho ha superat. Molt. Que la idea del vaixell, com va néixer?
1: Montse Menós, sí.
0: Montse Menós, eh? Sí. Li donem el mèrit a l'Isidre i a la Montse, sí, a escenògrafs mítics fet, de Goya Gom.
1: Sí, havíem fet un projecte que eren trossos del vaixell, no? Era com el camarot, la coberta, les veles... I ningú no estava gaire entusiasmat amb aquell projecte. I de cop un dia van aparèixer amb la idea de no, posem un barco. I vam dir, però això es pot fer? Sí, sí, perquè allà hi havia un director tècnic molt competent de Madrid, el José Luis Tamayo, que ells hi treballaven molt i havien parlat amb el Tamayo i els havia dit que, bueno... Que
0: no. I us van engrescar.
1: Sí, sí, que es podia fer, van dir, home...
0: Bueno, es podia fer si tenies, crec que ens va dir, 25 milions de pessetes.
1: No me'n recordo quan era, eh? No me'n recordo, era molt car. No, o potser més, eh?
0: Potser més. Sí. Som molts, no estem a l'any 88, eh?
1: Sí. No me'n recordo gaire. Aquí va ser molt... O sigui, ja quan vam perfilar bé el projecte, que anava el barco muntat sobre un giratori i tot això, no? Aleshores vam anar a buscar calés, el founding, no? Com es diu?
0: Crowdfunding.
1: I tothom ens va dir que no en tenien, no? L'Ajuntament no en tenia, la Diputació en tenia molts, però ens va dir que no en tenia. I aleshores la Conselleria de Cultura de la Generalitat del Pujol, el conseller ens va dir que no tenien ni un duro, que no ens podien ajudar. I aleshores, gràcies a una maniobra oculta, vam aconseguir audiència amb el propi Pujol. Audiència, perquè allò era...
0: Que us rebés.
1: Sí.
0: I fent-ho d'una manera...
1: Enxofats.
0: Un amic d'un amic?
1: Per una persona ens va enxofar. No puc dir el nom. I ens va rebre el Pujol. I l'Anna Rosa no havia arribat. L'Anna Rosa sempre arriba a tard. Però clar, a l'audiència del Pujol era una mica greu. Bueno, ens va fer passar l'home, vam dir que falta un, passin. Es va quedar parat perquè no era lo habitual, eh? I aleshores, als 20 minuts de començar de la reunió en la que li estàvem explicant tot el projecte, va arribar l'Anna Rosa. Hosti, perdoneu, és que no trobava aparcament i tal. Dius, ja te val, eh?
0: La va renyar? Perquè el Pujol era una mica de renyar, eh?
1: No, en aquell moment no la va renyar, va fer com que passava. Però aleshores va ser el Pujol, personalment, qui va dir, això jo vull que es faci. Això que vostès m'expliquen, perquè tractava sempre de vostè, això jo vull que es faci. I aleshores ell...
0: Va posar el seu granet de sorra?
1: No, granot.
0: El granot, va posar el pedrot de sorra?
1: El pedrot de sorra va posar, perquè ens va donar uns calés que si no, no s'hagués fet l'espectacle.
0: Mira.
1: Això és així.
0: Les coses pel seu nom.
1: Sí.
0: I mira, posant les coses pel seu nom, jo diria que si Maricel és el musical per excel·lència del teatre català, el musical de culte en català seria Flor de nit.
1: Correcte.

0: Flor de nit, un altre dels grans musicals de Goll de Gom, sonant al Llapis de Memòria, d'un dels grans membres de Goll de Gom durant molts anys, el Joan Lluís Botzo, que ara estàvem aquí xerrant, no? Jo et deia, aquest és el musical de culte en català. Crec que hem estat d'acord en aquesta afirmació.
1: O sigui, els amants del musical em sembla que és bastant unànime.
0: Però tu em deies, si mirem números...
1: No, amb Flor de nit vam perdre tot el que havíem guanyat amb Maricel. Havíem
0: que és molt.
1: Una petita fortuna i ens l'havíem gastat tot amb Flor de nit. I vam quedar, però amb els mocs penjant, eh?
0: I a més em deies que algú es va enfadar, algú que tenies al vaixell, el tenies en el teu vaixell i ja no.
1: La bona onda que teníem amb el Pujol també es va deteriorar, perquè allí parlàvem molt, el guió era Vázquez Montalbán, i parlàvem molt de la burgesia catalana franquista, col·laboracionista.
0: Això passava al paral·lel, 1929.
1: Hi havia, sí, del 29 al 36.
0: No? Entre guerres, que es diu.
1: Sí. I el Vázquez Montalbán era bastant crític amb el paper de la burgesia catalana, que després es va passar a Burgos, no? Que va col·laborar directament, no? I això no li agrada gens.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
0: Continuem rebobinant els millors moments del Llapis de memòria i ara marxem cap als estudis de Ràdio València, on l'altre dia vam connectar les cançons de la cantant Sole Jiménez, amb qui vam parlar una miqueta de tot. Des de la seva infància, primer a París i després a Iecla, també de la seva fascinació per aquesta que està sonant ara mateix, l'Anita Baker, o d'un dels temes més morbosos i també pel que més li pregunten, com és la seva marxa del grup Presuntos Implicados.

0: hemos cambiado de presuntos implicados, sonant el llapis de memòria de la que va ser cantant i autora de moltes cançons de presuntos implicados, la Sole Jiménez. Què sents quan escoltes la cançó? Què et passa pel cap?
1: Que sèria era.
0: Sí, et veus molt sèria?
1: Sí, yo me noto súper seria. Sí, en los primeros discos que grabamos así, Alma de Blues, Ser de Agua, me noto como que estoy ahí un poco seria además. Luego aprendí a cantar con más alegría, creo yo.
0: Sonríen, sí. Canta sonríen.
1: Sí,
0: ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Luego aprendí a cantar sonriente.
0: Que ara ens deies sí. Que tu aquesta cançó la vas escriure per una amiga. Jo ja m'havia fet la pel·lícula de... Ah, mira, aquí està explicant una amiga com se sent ella dintre del grup, però no, és una pel·lícula.
1: No.
0: Investigació.

Doncs bé, en aquest Rebobinem hem parlat de teatre amb el Bozzo, de literatura amb l'Eva Baltasar, de música amb la Sole Jiménez i l'acabarem xerrant de cuina i televisió amb el Marc Ribas. Ja sabeu, ell és xef i també el presentador de programes com Cuines i Joc de Cartes, almenys de moment. I és clar, amb tanta feinada que té el Marc i tant anar amunt i avall, doncs es fot un fart d'agafar el cotxe, que és on precisament el transporta aquesta cançó. I Got a Woman, de Ray Charles.

0: I Got a Woman de Ray Charles, una llapis de memòria del xef i comunicador Marc Ribas, que aquesta cançó és de 1954 i és una cançó que el Marc doncs, ho passa pipa cantant-la en el seu karaoke particular.
1: Exacte.
0: Que és el seu cotxe.
1: Exacte. Això em diverteix perquè si anem amb, doncs això, vas amb la Berta en el cotxe, li canto com si...
0: La Berta és la teva parella.
1: Exacte. I és una cançó molt, molt xorres, però com totes les cançons en aquella època, no? Del que parla, doncs, de coses una miqueta irreverents en el context de 1954.
0: Doncs ja sabeu, si en un semàfor veieu el Marc... com si hagués tingut un brot, no és així, està
1: passa
0: cantant.
1: Passa sovint, eh? Vull dir que...
0: Clar, a tothom mira, a més.
1: Sí, però ja m'és
0: igual. I tu ja, I got a woman. Sí, sí. A més, deus agafar força el cotxe, perquè sí que és cert que el Siri, el teu restaurant, està a Terrassa i tu vius a Terrassa, però després tens projectes gastronòmics a Barcelona, com el PAM.
1: No és meu, el PAM. Jo allà el que vaig fer va ser, diguéssim que, ajudar a crear un concepte.
0: Ets ideòleg.
1: Exacte, i després un d'allò que, a més, que jo sàpiga no continuen amb aquella manera de fer.
0: Doncs llavors no els hi fem promo i parlem del Siri. Estàs content en com van les coses al Siri?
1: Ai, sí, la veritat és que sí. Molt, molt content i molt orgullós de la feina feta en aquests anys. Una mica també ha sigut un aprenentatge, és a dir que... la gent que venen a gaudir del Siri ens han anat ensenyant el camí que havíem de prendre, perquè nosaltres volíem, quan vam obrir, fer una cosa molt senzilla, i la gent no vol coses senzilles, la gent vol celebrar. I quan venen a casa em diuen, si sabeu fer-ho, feu.
0: Vull que siguis Neymar.
1: Exacte.
0: No, amb tots els respectes, José María Vaquero.
1: Exacte.
0: Que era un gran jugador, I que l'esperem al llapis de memòria algun dia.
1: I el que ens demanen, doncs, és aquesta gastronomia més refinada, i això és el que estem fent amb la nostra manera de fer gastronomia refinada, que no és... És, vull dir, que no és res ni carca, ni tibant, ni
0: és
1: res.
0: Agafar el producte, no?, d'aquí.
1: Cuina catalana... producte sí, perquè jo crec que ja no puc parlar de temporada, perquè la cuina de temporada no, amb aquest canvi climàtic et tornes boig, no saps el que tens.
0: Tenim mandarines al juny.
1: I no saps ben bé com vas. I els únics que poden fer temporada, penso que seria el Zara. I tampoc, perquè també estan tenint problemes. Llavors, jo crec que hi haurà dues temporades. Fred i calor.
0: I punt.
1: I punt. I això com acabarà manant? Doncs una mica les pageses, els pagesos acabaran sembrant quan creguin que ho han de fer, que els hi sortirà bé, i anar-ne aprenent tots una mica. I llavors...
0: Adaptar-se.
1: Exacte.
0: I a veure fins on arribem. Has notat augment dels comensals des que ets una cara coneguda?
1: Sí. Tot és diferent, i també és la motivació perquè la gent vingui al restaurant. També és diferent. Que venen perquè també volen una foto.
0: Ah.
1: I tornen i ja no volen foto quan tornen. Llavors ja tornen pel servei que se'ls ha fet, per l'hospitalitat de l'equip i per la cuina que han tingut a taula. Però molt, o sigui, l'estàrter és...

0: aquest.
1: Quan repeteixen és quan tu dius bona feina.
0: Clar, aquí ja són clients. Primer són, ja són un dels nostres, no? Però abans no són un dels nostres, és una possibilitat.
1: I té aquest punt morbós, no? Que vas a avaluar, el sí. senyor que avalua el del joc de cartes.
0: Clar, tinc dos...
1: És jutjar el jutge del Tribunal Suprem,
0: sí.
1: una mica.
0: És una mica, hi ha les dues vessants. Hi ha els que juguen a joc de cartes i els del cuines. El que dic, com ha anat això? Em diuen tots, brutal, brutal. O, això, ara ens donaràs les llibretes, no? I jo... Sí, ja us les donaré.
1: I et demanen peus de porc.
0: Però és que els fem molt bons. Clar, fem cuina catalana hedonista.
1: Et demanen peus de porc perquè tu sempre demanes peus de porc en el programa i, de fet, crec que estàs enganyant a Catalunya que tothom creu que és el teu plat preferit.
0: No ho és.
1: No ho és.
0: No. No, no.
1: La gent pensa que sí.
0: Sí. Jo em vaig emprenyar perquè vam començar a fer el joc de cartes. Jo faig cuina catalana i és una cosa que faig i que reivindico i que gràcies a Déu Nostre Senyor, ara mateix, hi ha molta gent que està fent, que no té res a veure amb el joc de cartes, té a veure amb els cicles de moda, eh? Però sí que havia desaparegut de tot arreu. I ara està de moda menjar fricandó, menjar cap i pota, i ara és trendy. Però, ostres, anar a tot arreu de Catalunya i trobar-me aquella pota de pop cuita amb aquell puré de patata de Thermomix.
1: El parmentier.
0: Sí, que no és ni parmentier ni la pota de pop, és un... Saps? Trobar-me allò a tot arreu...
1: Et va emprenyar,
0: em va emprenyar.
1: I vas decidir...
0: I dic, demanarem només plats de cuina tradicional. I em semblava que demanar un menut era important, perquè crec que quan sacrifiquem un animal ens ho hem de menjar tot. No pot ser que només vulguem entrecots. I coi, un bou o una vedella té molta cosa, no? I el jarret. Per tant, el jarret sí, o el conill si serveix per fer fricandó, qui fa fricandó? Ningú.
1: Tot s'aprofita.
0: Tot, s'ha d'aprofitar tot. Per aquell animal, per nosaltres, pel malbaratament, per tot, s'ha d'aprofitar tot. Els tendons, els ossos, els ulls, tot. Les orelles, tot.
1: Les orelles te les deixem a tu.
0: Bueno,
1: I els ulls també.
0: T'he de dir que vaig
1: anar... I el fetge.
0: El fetge és boníssim. Jo he anat a un restaurant gastronòmic amb aspiracions d'estrella a Itàlia i em van donar, que jo no n'havia menjat mai, vulva de vaca.
1: I què tal?
0: Bona.
1: Està bona la vulva
0: sí.
1: de vaca?
0: Ell em va dir que era vagina i jo li vaig dir, home, tanta gana no tinc. Dic, serà la vulva.
1: L'exterior.
0: Sí, perquè clar, dic, hosti, tot... No sé si acabarem. I vam riure molt, però ells era un menú degustació de menuts que l'últim plat em van dir, nosaltres estaríem fent plats fins que tu diguis que no. I l'últim va ser el que jo vaig dir que no em menjava, que era un ceviche de cervell de xai, perquè jo una víscera crua no me la menjo.
1: Has de tenir molt d'estómac.
0: Sí.
1: Què t'han de dir? Tu, si no ho pots fer ara perquè et denunciarien per tràfic d'influències i tal, però si fossis un xef anònim, et sí. plantejaries portar el Siri a joc de cartes si quadrés amb la categoria?
0: Sí. Hòstia, els hi canvia el panorama del tot.
1: Però depèn, no? Els que ho mirem sabem molt bé que és relatiu guanyar joc de cartes, perquè tu pots no guanyar el premi i que Catalunya sencera s'enamori de tu i vingui cada cap de setmana al teu restaurant, o al contrari. Que guanyis, però que mitja Catalunya cregui que ets un cretí i que prefereix fer dejú abans d'anar al teu restaurant.
0: Imagina'm que ets un cretí. Hi ha una quantitat de gent que opinen com aquest que tu consideres que és cretí que no et pots arribar a imaginar.
1: Però han passat personatges desagradables, eh?
0: Sí, però estem parlant de que és un milió de persones que et veurà, eh? I dins d'aquest milió de persones n'hi ha molts que potser pensen com aquella persona i no com tu. Això per una banda.
1: Tu creus que l'italià d'Oliana va trobar molta gent a Catalunya que digués aquest senyor té raó de no voler menjar un plat del restaurant del costat?
0: I després hi ha una altra cosa, i és que n'hi ha molts que volen saber si és veritat que aquest senyor és així. I també hi van.
1: Sí, qualsevol manera és bona sí. de presentar-te. Però vull dir que han passat... Et deia l'italià d'Oliana, que es va fer molt conegut. Jo recordo un senyor aquí a Barcelona que li va posar un 3 a l'altre a l'espai perquè no tenia terrassa i ell sí. Que sí. Després el recordaré tota la vida perquè va fer una broma allà enmig que va dir si menges durum, cagues blandum.
0: Sí.
1: I això se'm va quedar per tota la vida. Vull dir que és molt relatiu també. Tu dius això de... La gent vol conèixer, aviam si és veritat que aquesta gent és idiota?
0: Sí. Per una banda. I després un altre, per exemple, tenim un exconcursant molt conegut i famós que és el Pino Prestanizzi. que és un youtuber superconegut i és pizzero, té aquí té una pizzeria fantàstica a Barcelona i va participar en una edició de pizzas contra o versus hamburgueses.
1: Carrer Olzinelles, no? Té sí. El restaurant.
0: I em va escriure l'altre dia perquè se n'havia anat al casino de Pere Mola a menjar, a dinar. Llavors passen aquestes coses també.
1: Aquest que és on no volia anar no. A menjar l'italià d'Oliana.
0: Exacte, i ell com a italià va dir, hòstia, en aquest dia li hauria d'explicar jo, saps, com es fan les pizzas, perquè alguna cosa devia veure ell després de 45 anys d'estar fent pizza, que no feia bé un...
1: Que bo, eh? Sí. Dos italians barallant-se.
0: No, ell no hi va anar a Oliana.
1: Bueno, alliçonant-se.
0: Sí, però li va saber molt greu, li va doldre, no?, el tracte que va haver cap a ells. I vull dir que es generen una... I això en aquest programa en concret, però cada programa es generen unes dinàmiques i unes coses que no saps com afectarà a la gent i els hi canvia la vida en el restaurant.
1: Entenc que, pel que parlem, moltes vegades tu t'has hagut de mossegar la llengua, d'actituds que has vist...
0: Sí, perquè vaig aprendre amb el joc de cartes que si deixes parlar no hi ha res millor, perquè ells mateixos...
1: Es defineixin.
0: Sí.
1: Última pregunta, i et deixo en pau amb el joc de cartes. Com pot ser, jo a casa ens ho preguntem sempre, que tu sàpigues que ve la tele i tinguis la cuina bruta? Com pot ser...
0: Bueno, perquè moltes vegades qui es presenta en el concurs és el restaurador o restauradora que hi és molt poc en el seu restaurant i menys feinejant a la cuina. Moltes vegades són gent que no són de l'ofici i no han netejat mai una cuina. No saben si una cuina és neta o és bruta o no, o és així o això és lo normal. I després també perquè la percepció del que és net o és brut... Cadascú té la seva.
1: O sigui, no està brut, està mal netejat.
0: No, o brut, directament. Jo no he vist coses que digui, això és infecte.
1: Home, si saps que ve la tele, no tinguis una llimona allà enmig, mig podrida.
0: Anem a posar un exemple...
1: Emmagatzem el menjar.
0: Anem a posar un exemple...
1: Aquell dia només, ni que sigui.
0: Amb el que estem fent avui. Avui estem fent un programa de ràdio.
1: Sí.
0: I aquí hi ha uns estudis, tenim aquí uns tècnics que són professionals, i ets tu... Però imagina que jo fos una influencer o un influencer que m'acabo editant les meves coses, que no en tinc massa idea i que estic començant i que estic segur que el ritme que jo portaria no seria el ritme d'aguantar una hora de ràdio. Aguantar una hora de ràdio té tela. Doncs el que ens hem trobat amb el joc de cartes amb aquests 10 anys és una cosa que jo no sabia i és que hi ha molt intrusisme dins del meu sector. I jo em pensava que tothom, bueno, treballarà bé, no?, faran les coses com s'han de fer, però és que hi ha molt no professional i n'han sortit molts, molta gent que em deia, me'n recordo una vegada en un càmping que em van dir, no, és que el meu marit és enginyer. Dic, ja, però el tens cuinant. És com dir algú que té un canal de YouTube de, no sé, de cotxes, però no té carnet de cotxe, que porti a les meves filles per la collada de Toses i a les filles de 40 més d'excursió amb un autocar.
1: I si no permetem això, per què es permet que gent que treballa altres coses capitalitza l'atur i munta un restaurant d'on hi ha de menjar?
0: Són 50 persones assegudes menjant, posant-se dins del seu cos alguna cosa que ha manipulat una persona que no sap manipular. Uh-huh. Ja només et dic manipular aliments.
1: Quina por.
0: No hi ha cuinar. Però llavors te'ls trobes i et diuen que són creatius, quan no saben conservar un producte. Però és que en aquest país, per sort o per desgràcia pel joc de cartes, ens n'hem adonat que hi ha molts restaurants que han sortit que eren gent no professional. I ens n'hem trobat molts que han sigut restaurants excel·lents. I que ens hem trobat
1: que pot sortir de tot.
0: Pot sortir
1: de tots colors.
0: Però que n'hem vist, i n'hem vist i els veiem, que dius, ostres, m'he trobat una tapa d'un vàter a una cuina.
1: És cert. Amagada.
0: Sí, amagada. Darrere
1: no la veuran.
0: Ostres, això és que la propietat no ha entrat mai en aquella cuina, perquè jo vaig entrar i vaig veure i dic, això? Una tapa de vàter? Tothom ha vist una tapa de vàter. Com la propietat entra i no veu que hi ha una tapa de vàter?
1: Això ho ha vist un milió de persones, eh?
0: Sí.
1: Que tens una tapa de vàter...
0: La ruta de la tapa.
2: Perquè plorar.
1: Doncs fins aquí el rebobinem d'aquest primer festiu de la temporada. Suposo que n'hi haurà més, així que tornarem a rebobinar-nos. I ara només em queda desitjar-vos que passeu molt bona diada i també un gran cap de setmana. Recordeu que ens retrobem dilluns a partir de les 3 de la tarda per connectar al llapis de memòria, atenció, del gran Pepe Sacristán. Mola, eh? Doncs ens retrobem dilluns.

0: Carlas Francino.
1: Hola, voy al Corte Inglés a hacer la compra. Llevo aceite.
2: Ser Catalunya, Barcelona.
3: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
4: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
3: Amb un Barça a Les Palmes va començar tot.
5: Amb un Barça Racing la història continua.
3: El Que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
5: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
6: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
3: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
5: Sí que Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
3: Que t'hi jugues Barça a Ser Catalunya.
7: 50 anys de futbol en català.
8: I que duri per sempre.
9: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
10: Roger Pedrosa amb qui voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
9: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gssb.com. Només majors de 18 anys.
11: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
12: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
11: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
13: Vaillant marca la diferència i els serveis de manteniment per a calderes Vaillant també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
14: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.vaillant.es.
15: Quan obres el teu joier i trobes aquella pulsera que ja no et poses.
16: O el rellotge que ja no utilitzes.
15: Què fas?
16: Molt fàcil. Contacta amb Circa, experts internacionals en la compra d'alta joieria, diamants i rellotges d'alta gamma. A més, rebràs un pagament immediat.
15: Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
16: Circa, on les teves joies i rellotges valen més.
17: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
18: Que n'aprenguin!
17: Escolta el Que t'hi jugues Barça.
19: Això és cauca.
17: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
19: És tremendo.
5: Aquest diumenge, Levante Barça. A partir de les 3 de la tarda, a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
17: Segueix tots els partits amb nosaltres. El Que t'hi jugues...
20: Barça!
17: Amb Sique Rodríguez, a SER Catalunya.
9: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
21: La Ventana, con Carlas Francino.
22: Estamos a punto de cerrar esta primera hora de Ventana, que hemos dedicado de forma monográfica a tratar de entender cómo ha cambiado el mundo 25 años después de los atentados del 11S. Enseguida vienen las noticias y rematamos esta primera hora, pero antes... Lidia Ramón, buenas tardes, ¿qué pasa?
23: Buenas tardes, Francino. Terminamos hoy la Social Week en la que participan las fundaciones CECA hablando de empoderamiento femenino. A las 6 te voy a hablar de tres proyectos que tienen el mismo objetivo: impulsar la autonomía, la visibilidad y la participación de las mujeres.
22: Y a las 6 también tendremos música en directo en La Ventana como todos los viernes. Y por cierto, hablando de música, ¿qué ha salido aquí a la conversación hace un ratito? ¿Qué ha salido? Ha salido esto.

0: Gracias, chicos.
1: Comienzo del día en una cafetería de Logroño.
2: Láser, el sonido de la vida.
3: Ser Cataluña Barcelona.
4: Branding Plan es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa.
5: La gente nos llama, hacen pedidos y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
4: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza para el 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
6: La Festa Major arriba al Poble Nou, del 10 al 20 de setembre. I el Casino L'Aliança dona el tret de sortida. El dijous 10 a partir de les 10 de la nit, la Sala Gran es converteix en pista de ball. Música dels 80 i 90 amb DJ Juan Carlos, resident durant molts anys del mític Luz de Gas. Consulta el programa complet a casinoalianca.cat.
7: Setembre de 1976. Pioners del futbol en català.
8: Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77.
7: A Ràdio Barcelona i Ser Catalunya celebrem 50 anys de futbol en català.
9: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
10: ¡Qué calor!
9: El problema no es el calor, es tu colchón. La Tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. LaTiendaHome.com.
11: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
12: que n'aprenguin!
11: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
13: Això és Jauja.
11: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
13: És tremendo.
14: Aquest diumenge, Levante Barça. A partir de les 3 de la tarda, a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
11: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
15: Barça!
11: Amb Sique Rodríguez, a SER Catalunya.
16: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
17: El balcó viatja aquest divendres fins la diada de 1976. Aquell 11 de setembre, Ràdio Barcelona tornava a ser pionera. Trencava el monopoli informatiu del franquisme i informava per primera vegada en directe d'una manifestació i sense censura.
18: Bona tarda, escoltes de Ràdio Barcelona. Els serveis informatius i tècnics de la ràdio estan a la plaça de Catalunya de Sant Boi de Llobregat per a donar compte de l'acte de la Diada de Catalunya.
17: Aquesta diada, 2026, les claus i la rellevància de la de Sant Boi de fa 50 anys.
3: El balcó, en Bana Puigvoltes, cada tarda a partir de les 7 i quan vulguis a l'API web de la SER. Cadena SER i SER Catalunya.

0: estoy aquí.
1: La Ventana, con Carlas Francino. Ser Catalunya.
2: El balcó viatja aquest divendres fins la Diada de 1976. Aquell 11 de setembre, Ràdio Barcelona tornava a ser pionera. Trencava el monopoli informatiu del franquisme i informava per primera vegada en directe d'una manifestació i sense censura.
3: Bona tarda, escoltes de Ràdio Barcelona. Els serveis informatius i tècnics de la ràdio estan a la plaça de Catalunya de Sant Boi de Llobregat per a donar compte de l'acte de la Diada de Catalunya.
2: Aquesta Diada de 2026, les claus i la rellevància de la de Sant Boi de fa 50 anys.
4: El balcó, amb Anna Puigvoltes, cada tarda a partir de les 7. I quan vulguis, a l'app i web de la SER.
5: El so del futbol a la ràdio és també el so de la vida.
6: Aquí un cap s'hi puja de tot, però quan se sent futbol a català, escolta, la gent s'ho passa pipa.
7: I la qüestió és que el diumenge surts al cel obert, després de dinar, tot el pati interior de la casa, futbol en català, futbol en català.
8: M'agrada molt sentir el futbol en català i m'agrada molt jugar amb Maria Puyol.
9: Mire, nosotros estamos mucho tiempo aquí en Barcelona, hablamos el castellano, pero generalmente los domingos escuchamos el futbol en català.
5: 50 anys de futbol en català. Perquè tot comença a Ràdio Barcelona.
10: Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
11: Esteu aquí per això de la brama?
12: Sí.
10: Ens visita el flamant guanyador del Premi Nacional de Literatura Dramàtica. Joan Iago, de La Calòrica, ha rebut aquest important reconeixement per La Brama del Cérvol, que es va poder veure al Teatre Lliure. I a més...
13: La bondad de nuestro padre...
10: Amb un peu a la mostra de Venècia, Mariona Borrull ens recomanarà el millor en pel·lis i sèries per arrencar el curs.
14: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Les 7, bona tarda. A aquesta hora en marxa encara alguna de les 3 manifestacions independentistes avui a Girona, Amposta i Barcelona. A la plaça Catalunya, on han confluït les dues columnes de manifestants, i ara mateix la Gemma Alegria. Hola, Gemma.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Segueixen els parlaments, eh?
1: Sí, ara mateix està intervenint el president de l'ANC, Josep Vila. És l'últim que ha de parlar, per tant, suposem que quan acabi aquest parlament acabarà aquest acte.
0: Què diries? Quin ha estat una mica el crit unànim de tots els parlaments?
1: Doncs crits a la unitat. Han demanat això, que l'independentisme torni a unir-se, que recuperi la força de fa uns anys. Han fet referència també a l'1 d'octubre. L'any que ve es compliran 10 anys de l'1 d'octubre del 2017. Per tant, el missatge principal claríssim, a unitat. Han demanat unitat sobretot als líders polítics.
2: L'Espanyol ens vol dividits com a moviment i l'extrema dreta ens vol dividir com a societat. Ni uns ni altres ho aconseguiran.
1: Són les declaracions de Xavier Antic, que és el president d'Òmnium Cultural, que a més, Anna, deies, demanaven unitat, però també confrontar l'extrema dreta d'Aliança Catalana. 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han omplert els carrers de Barcelona aquesta tarda a la manifestació independentista. És una xifra que acabem de conèixer fa molt pocs minuts, i a aquesta hora, com dèiem, milers de persones continuen omplint aquesta plaça. I deixa'm dir-te, les 17.14 puntualment han estat, com deies, dues columnes que han sortit des de dos punts de la ciutat. La columna que s'ha batejat com a present des de la Gran Via amb Casanovas, i la de futur des de Via Laietana i a la Catedral, sota el lema "I soc i som", que també s'ha repetit molt durant aquesta tarda. Una manifestació en què ha transcorregut amb total normalitat, sense incidents, a diferència del que va passar ahir al Fossar de les Moreres.
0: Alegrí, gràcies.
1: Gràcies a tu, fins ara.
0: Una abraçada. Aquest 11 de setembre coincideix amb un aniversari que té molt a veure amb aquesta casa, Ràdio Barcelona. Avui fa 50 anys de la Diada de Sant Boi. No feia ni un any que havia mort el dictador Franco, quan desenes de milers de persones van omplir la plaça Catalunya de Sant Boi amb senyeres, crits de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, i els segadors.
3: En aquest moment, vull dir, es canta els segadors per tots els homes i dones que estan aquí a la plaça de Catalunya de Sant Boi de Llobregat amb aquesta diada de l'11 de setembre.
0: Doncs bé, tot allò, aquell desafiament al franquisme, va ser narrat, com ara mateix acabeu d'escoltar, per Ràdio Barcelona. Un cop més, aquesta ràdio va anar per endavant, i no va ser fàcil. Van caldre moltes negociacions entre el govern civil i el director de la ràdio. Planejava encara la censura i encara hi regnava una mica la por. Així va començar la retransmissió d'aquell 11 de setembre de 1976.
3: Bona tarda, escoltes de Ràdio Barcelona. Els serveis informatius i tècnics de la ràdio estan a la plaça de Catalunya de Sant Boi de Llobregat per a donar compte de l'acte de la Diada de Catalunya. La gent que en aquests moments està a la plaça ha arribat de molts llocs de Catalunya. Ha arribat així mateix de Madrid membres del Comitè Executiu de Coordinació Democràtica, com són el García Trevijano, el Ramon Tamames, el Rico de la Penya i Jaume Ortiz. Estan també, sense cap dubte, totes les polítiques de Catalunya, i hi ha a la plaça també gran quantitat de senyeres i pancartes.
0: Aquesta veu és la d'un redactor dels aleshores serveis informatius de Ràdio Barcelona, estem parlant de 1976, i és la veu d'en Rafa Manzano. Rafa, com estàs?
4: Un dia molt bé. Que jove era.
0: Que jove era. T'has reconegut ràpidament, espero.
4: Gairebé no. M'he reconegut perquè sé que hi era allà, però no m'he reconegut la veu.
0: Com ho recordes, de totes maneres? Com recordes aquell moment? Jo diria que una mica de neguit te'l noto.
4: Neguit perquè, diguem-ne, vam tenir alguna mena de problemes, diguem-ne, s'havia dit que tindríem problemes amb grups de dreta o d'extrema dreta que intervindrien, que no ens deixarien fer la transmissió. Vam pujar a un pis, sembla que era el tercer pis d'un lloc, es van posar un servei de seguretat molt, molt important, i quan vam sortir al balcó, quan vam mirar a la plaça de Catalunya de Sant Boi, doncs era una mica neguitós, perquè hi entraven persones, i feia un ressol la tarda, i les senyeres al vent, i feia un efecte, diguem-ne, important. Però en aquell moment es va acabar el neguit. ja no hi havia problemes. Allò, aquella cosa començava i ja no parava.
0: O sigui, tu i el cap d'informatius, en Fermín Bocos, estàveu en un... És un balcó, no? Em sembla que a darrere d'on es feien els parlaments, pot ser?
4: Exacte, sí, sí, perfecte. Darrere d'on es feien els parlaments s'havia negociat el lloc, el millor lloc on es podia estar, i vèiem d'esquena els que parlaven i de front tota la gent que estava a la plaça de Sant Boi.
0: Com us havíeu preparat? Perquè hi havia moltes personalitats parlant, hi havia en Miquel Roca, que l'escoltàvem aquest matí a l'Aquí Catalunya, també sí. Recordant. Teníeu molt clar, teníeu consignes de com fer-ho? Perquè és que no s'havia fet. Fèieu en català, era la primera diada després de la mort de Franco, és a dir, tot era nou.
4: Doncs era tan nou que havíem d'apuntar totes les coses que es podien dir, perquè hi havia coses que no es podien dir, perquè com es va fer, com deies abans, Anna, una negociació amb el governador civil, amb el Sánchez Terán. Mm. S'havia fet una negociació de si la cosa pujava el to, nosaltres havíem de baixar-ho, però en qualsevol cas l'important era que hi érem allà, que Ràdio Barcelona hi era allà i que Ràdio Barcelona es convertia en l'emissora, diguem-ne, capdavantera d'aquell moviment a Catalunya.
0: Clar, ultrapionera. Ara que deies coses que es podien dir o que no, hi ha un moment que és fantàstic. Jo m'he escoltat molts trossos perquè se'n va fer un especial, que després l'escoltarem. Per exemple, no era tan fàcil calcular la gent de la plaça. Tu li preguntes a en Fermín Bocos com has fet els càlculs. Ell deia això.
3: Bé, tenint en compte que la plaça de Catalunya on es desenvolupa aquesta manifestació és gairebé rectangular, amb unes dimensions aproximades de 115 per 150 metres, és a dir, traduït a metres quadrats uns 17.250, si calculem que en un metre quadrat hi caben 4 persones, podríem dir que a la plaça podien cabre unes 80.000 persones. Encara que la plaça no estigui del tot plena, si tenim en compte, repeteixo, que els carrers que l'entornen, que l'envolten, també hi ha molta gent, podríem dir, i aquesta és una xifra lògicament aproximativa, que en aquests moments hi ha a vora de 60-65.000 persones. Ara bé, la gent continua arribant.
0: Clar, jo no sé si notes que... Tu pots explicar, Rafa, per què comença molt decidit dient hi ha 80.000 persones i de sobte se'n menja 20?
4: Sí,
0: què estava passant?
4: Perquè per ordres internes, diguem-ne, les persones que s'encarregaven del govern civil de seguir aquesta concentració em van enviar un missatge que dient baixa, baixa, baixa, i jo li deia al Fermín a la mà baixa, baixa, baixa, i el Fermín em va interpretar perfectament.
0: És a dir, que de sobte eren 80.000 i van passar a ser 60.000 i menys. Em sembla que encara va baixar més durant la retransmissió.
4: Sí, sí, sí. Si em fan una troca amb una mà així, baixem a 250.
0: Clar, quan al final van ser, i ja surt arreu, van ser 100.000 persones.
4: Sí, sí, sí. No, no, impressionant. Era impressionant. Doncs la plaça estava plena i els voltants també. És a dir, 80, 100.000 persones perfectament hi eren.
0: Vosaltres, la censura, nosaltres estàvem repetint que al final vau poder dir el que volíeu, excepte aquests detalls, sí. Però hi havia censura, és a dir, en algun moment, si haguéssiu dit alguna cosa, hi havia la tècnica de parar aquella gravació?
4: Sí, sí, perquè les negociacions amb el govern civil es va esbrinar una forma de que allò es podia tallar en qualsevol moment quan digueren al control central talleu. Que és el tècnic era el Manuel Cornejo.
0: Sí.
4: Manuel Cornejo va inventar un sistema perquè, clar, en aquell temps no hi havia retardadors i aquestes coses, sinó que entrava per un magnetofon, donava la volta i sortia i el so sortia per un altre magnetofon. És a dir, que hi havia un espai de 25-30 centímetres de cinta entre que nosaltres parlàvem i que sortíem a l'aire. És a dir, hi havia 15 segons, 20 segons d'aturada que el Cornejo podia posar les tisores i tallar.
0: És el que es deia el bucle, no?, amb els dos magnetofons. Anava en bucle, em sembla, d'una a l'altra, no?
4: Exacte, sí, sí, sí, sí. Hi havia dos magnetofons i ja et dic que hi havia 10, 15 segons de diferència entre un i l'altre.
0: En aquells moments, Rafa, no sé, és el 76, no ho he calculat jo, espero fer-t'ho calcular ara, eres molt jove, no? Feies aquella retransmissió, eres jove, no sé si eres conscient de la importància de que allò seria recordat i que avui, 50 anys més tard, se n'estan fent commemoracions arreu.
4: No, la veritat que no. No, la veritat que no, i et diré per què, perquè... diguem-ne, per nosaltres sí que era un element important i estar allà i sentir-se una mica, no protagonista, sinó acompanyant d'aquell acte, no? I la veritat és que no. Després, sempre passa, fas les coses i un 10, 15 hores després, un dia després, te n'adones de la importància del fet que vas participar, no? Però en aquell moment no, estaven tan preocupats. Primer, el meu català, com es pot veure, doncs no era gaire dient. I era pensar tot el que havies de dir, anar amb cuidado, mirar qui parlava, qui no parlava, el càlcul de gent, mirar per la cantonada, aviam si... tot funcionava bé, si el servei de seguretat et deia amb el dit gros així, que tot anava bé, que no ens preocupéssim, però després sí, un dia després, hores després, sí te n'adones que havies participat en un fet molt important.
0: Una figura clau va ser el director de Ràdio Barcelona,
4: sí,
0: d'aleshores.
4: Home, el Manuel Terán.
0: El Manuel Terán, que retrata'l una mica, perquè ell és el que va haver de discutir amb el governador civil,
4: sí,
0: que es deia Sánchez Terán, no eren família, compartien
4: no,
0: aquest
4: no.
0: Terán, però era molt, va ser molt important la tasca de Manuel. Què en diries?
4: Va ser molt important, no només per aquell fet, sinó per Ràdio Barcelona i per la Ràdio Espanya en general. Manuel Terán venia del comitè de programes de la UER, de Ginebra, i va arribar a Ràdio Barcelona amb un tarannà obert, pluralista, trencant, diguem-ne, totes les estructures radiofòniques que hi havia en aquell moment, no? I el Manuel Terán era un home... No sé si és viu o no, però si ho és, si està, diguem-ne, era el tipus més important que va tenir la ràdio a Catalunya. Tenia un sentit pluralista de la vida, era un home, diguem-ne, com dirien a Bèlgica, soldes d'esquerres, i va entendre perfectament el que era el tarannà de Catalunya i el que va fer a la ràdio, que va ser molt important, va ser encaixar el tarannà de Catalunya amb el sentit de Ràdio Barcelona.
0: Clar, imagina't pilotar una ràdio en plena transició, que és el que dèiem, no feia ni un any que havia mort Franco, és a dir, que s'havia,
4: sí,
0: de ser agosarat i s'havia d'apostar fort.
4: Ell ho va fer sempre, ho va fer sempre als programes, jo me'n recordo que a la tarda va inaugurar un programa que es deia Onda Nueva, i tan nueva, perquè era un programa que presentava Joaquim Maria Puyol. I allà estava amb el Fermín Bocos, estava el Gerardo González, l'Àlex Baldomà, Marisol Castillo, Núria Ribó,
0: sí,
4: i era jo també. I era un programa, diguem, de ruptura amb el que tota la ràdio s'havia fet fins al moment. I després va fer una negociació molt important amb la SER a Madrid. Va ser un moment en què la SER tenia dues capçaleres, Madrid i Barcelona. I Barcelona va començar a fer l'informatiu de les 8 de la nit.
0: Mm.
4: L'informatiu de les 8 neix a Ràdio Barcelona, el feia Fermín Bocos, al principi, jo gairebé pràcticament al final, i era un programa on, gràcies a les idees que ens va donar a Manuel Terán, doncs vam incorporar molt de la ràdio francesa especialment i la ràdio anglesa. Per exemple, a la ràdio espanyola no es posaven els talls de veu.
0: Ah, no?
4: Nosaltres vam ser els primers que es posaven que posaven talls de veu, com es feia a França, no? I no, es feien les entrevistes completa. Jo, senyor ministro, digue'm usted no sé què, tal, tres preguntes, muchas gracias, señor ministro, o señor no sé què, o señor no sé quan. I nosaltres, gràcies a ell, vam començar a fer què ens ha dit el ministre, què és l'important que ens ha dit, doncs, aquest tros i aquest tros. Al principi se'ns deia que nosaltres érem uns manipuladors de la informació perquè no traiem tot el que s'havia
0: dit
4: el ministre. Ah, sí?
0: Que éreu manipuladors?
4: Sí. Clar, perquè... El costum era posar tota l'entrevista,
0: sí,
4: i nosaltres ens posàvem un o dos talls d'aquella entrevista. Llavors, què ens deien? Escolta'm, vosaltres no poseu tota l'entrevista, només poseu el tema que ens interessa. I nosaltres, en visió periodística, el que dèiem era no posem el que ens interessa, posem el que de veritat és important.
0: Uau. Clar, no només va arriscar-se, diríem, amb el tema de la Diada, bueno, arriscar-se a negociar, sinó que estem celebrant també l'altra fita periodística, la primera retransmissió de futbol en català del mestre Puyal. Tot això passava a Ràdio Barcelona. Sembla que aquí ens estem tirant flors, però és que va ser pionera en tots els sentits, la ràdio.
4: Sense cap dubte. Ràdio Barcelona va ser, en aquells moments, suposo que també ara, va ser una capdavantera de... primer de la informació a la ràdio, que va sortir dels festivals, allò de la flor de no sé què i no sé quantos, i vam sortir i vam començar a trepitjar el carrer. Mira, et diré una cosa, vam incidir tant amb la situació que l'11 de setembre, quan ens van tallar la transmissió, perquè al final ja algun dels oradors va anar més enllà del que s'esperava, llavors el governador va dir, aquí s'acaba, pum, tallem, es va dir despedir, nosaltres vam despedir, però l'Estac, que era el sindicat dels taxistes, sí, va fer una cridada pel Radio Taxi i es van presentar a la porta de Ràdio Barcelona un fotimer de taxis per defensar aquella transmissió pensant que els grups d'extrema dreta havien invadit l'emissora i havien tallat la transmissió.
0: I van anar-hi perquè no passi res. De fet, no us va passar res. És a dir, sí que va haver-hi... Hi havia l'amenaça, però al final no...
4: No res. Però em va semblar aquesta seguida de l'Estac, em sembla que es deia. Era el sindicat de taxistes, que van anar a la ràdio, a defensar la ràdio, o perquè van pensar que quan es va tallar la transmissió, algun grup d'extrema dreta estava a la ràdio tallant la transmissió, impedint que continuessin.
0: Rafa, és mítica, abans es citaves totes les persones que treballàveu aquí, no, amb la Maricel Castell o el Manel Borrell, era mítica aquella redacció.
4: Sí,
0: era molt potent,
4: sí, sí.
0: Sempre s'ha dit.
4: Sí, perquè a més, saps què passa? Que va coincidir en un moment que érem tots jovenets, que pràcticament era la nostra primera tasca. Jo venia de la premsa del moviment, jo venia del diari de premsa de Barcelona. Tothom, el Mariano Palacín, el Pedro Palacios, tothom va entrar, diguem-ne, sortint de les escoles de periodisme, que no hi havia facultat encara, de les escoles de periodisme. I va ser, diguem-ne, un impuls brutal. Era gent nova fent una ràdio que el Manel Terán va fer que fos una ràdio nova.
0: Que fos una ràdio nova. No, és que t'havia perdut. Rafa, ara estem parlant i molts oients de la Sera, la Força, es deuen preguntar. Està parlant Rafa Manzano i s'estan preguntant, estem parlant del Búho?
4: Sí.
0: D'un dels col·laboradors d'Estrelles de l'Iñaki Gabilondo? Sí. És el Búho, i deixa'm dir que tots escoltaven perquè... Eres un pou d'informacions sucoses, sempre deies allò de li cuenten al Búho o, mira, escoltem això, o me insisten fuentes,
5: que hasta el momento no me han dejado caer, que esta vez sí, que esta vez va de verdad. Me aseguran que esta vez sí se va a hacer de forma oficial y que el príncipe Don Felipe tiene ya pareja y se apunta a boda. Me cuentan que es una joven muy conocida, conocidísima, aunque desde luego por la seriedad de su trabajo no supone ese conocimiento público traba alguna.
0: Rafa, és que va ser, jo crec que va ser dels primers que vas dir, aleshores el príncep Felip té nòvia, té parella.
4: Sí, jo feia tot tipus d'informació, especialment informació política i informació econòmica al programa de l'Iñaki. I, diguem-ne, però aquella vegada em va caure a la butxaca aquesta informació. I jo abans ja havia notat algunes coses del llavors príncep, de sortir amb noies i companyia, però tothom té dret a tenir una nòvia i això no té cap mena d'implicació a la vida política espanyola. Però quan vaig saber lo de Letícia, doncs allò sí tenia importància. No parlàvem d'una nòvia, sinó parlàvem de la futura reina d'Espanya. I per això ho vaig contar, sí.
0: Tothom s'ha preguntat tota la vida d'on eren les teves fonts, que eren or pur. Les conserves? Com t'ho feies, Rafa?
4: Doncs amb moltes caixes de bombons, moltes flors, i molts cafès i molts whiskies i moltes xerrades. Jo, per exemple, tenia... Ara ho puc dir perquè ja estarà jubilada. Jo tenia una persona a Moncloa, una dona que era una conserja, que em passava quantitat d'informació. Després tenia Telefònica, també... Tenia molts puestos i jo, doncs, tenia més dones que homes. Ara un dia m'ha fet caure. Tenia més dones que homes de informació. Moltes secretàries, i que em donava molta informació, i després els polítics. Especialment els polítics del mateix partit. Dins del mateix partit, com que hi havia allò que es diu ara, allò, sensibilitats distintes,
0: sí.
4: Doncs sempre un em parlava de l'altre. I jo tenia, en aquest sentit, teníem els partits, tenia molt bona relació amb totes les bandes, en la qual cosa sempre m'explicaven coses.
0: Em sembla meravellós, i que ho hagis dit, que ja que estàs jubilada, que una conserge de la Moncloa arxivava moltes de les teves no, pesquisses que li explicaves a l'Iñaki. Jo sé que fas esgrima, ara, t'ha fanejat el teu Instagram, digue'm què té d'esgrima al periodisme.
4: Com saps que fas? Ah, per l'Instagram.
0: Home, aquí ja, Rafa, ho sabem tot. Ja està, sé que fas esgrima i he pensat, sí. Què té d'esgrima el periodisme? Perquè jo penso que té,
4: mira,
0: relació.
4: Doncs, sí, mira, coses que podien ser. Primer, la concentració. Un esgrimista que no estigui concentrat és una mena de túnel de buit. Quan tens l'enemic davant, tot el que hi ha al voltant desapareix. Quan segueixes fent informació, vas a sac a parella. Després, distància. Això ho diu molt l'Iñaki, que és una història de Schopenhauer, que és la relació entre... Com es diu porcospins en català? Porcospins?
0: Sí.
4: Com es diuen?
0: Ara m'has enganxat. Porcospins es diu, eh? Ara m'has enganxat, m'ho estan buscant.
4: Bueno, doncs, allò... tan a prop per donar-se calor i tan distants com per no punxar-se en les punxes.
0: Que bo.
4: Doncs això és molt important també, tan a prop del contrari com tan distant com perquè no faci un fons i et toqui amb la punta del floret.
0: Veus,
4: no?
0: Porc espí, es pot dir, eh? Es pot dir.
4: Porc espí, oh. I, menys mal. I llavors, Diana, amb el periodisme igual, tan a prop de les fonts, tan distant, com per això no, diguem-ne, no ensopegui amb la teva voluntat d'explicar les coses. I després, tan important és anar a esgrima, tant anar endavant com enrere. O sigui, que es diu marxar i romper, no?
0: Veus.
4: Marxar i trencar. I el periodisme també és molt important, això. Marxar quan busques alguna cosa i trencar quan veus que allò, diguem-ne, és menys important que el mal que li faràs a una persona.
0: Bueno, gran lliçó de periodisme. Rafa Manzano, el buó periodista que fa 50 anys va retransmetre per Ràdio Barcelona la Diada Històrica a Sant Boi de 1976. Gràcies, que ha estat un plaer tenir-te al balcó, Rafa. Una abraçada.
4: Adéu, Anna, moltes gràcies. Adéu.
0: Gràcies.
4: Adéu.

0: Carbó, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Diada amb temperatures agradables, no?
1: El temps que ha fet avui és el mateix que repetirà durant el cap de setmana, tan sols amb alguns petits canvis. Però, en general, ens espera un dissabte i un diumenge, amb moltes hores de sol. Encara farà fresca a les nits, sobretot a l'interior, ja no tant arran de costa, on no baixarem dels 20 graus. I durant les tardes farà una mica més de calor que avui. De manera que demà seran més les poblacions que passaran dels 30 graus. A la major part de Catalunya màxima és això, al voltant dels 30. Però amb l'afegit demà d'un increment de la humitat que farà augmentar la sensació de xafogor i també els núvols. De fet, entre demà al matí i primeres hores de la tarda, aquests núvols es compactaran el suficient com per deixar alguns xàfecs a la costa i per litoral de Barcelona. Molt localitzats, poden ser intensos, però de curta durada, de manera que no acumularien molta aigua. I el diumenge vindrà marcat també per la presència del sol i temperatures encara una mica més altes. De fet, fins a mitjans de la setmana vinent, les temperatures continuaran pujant.
0: Gràcies, Carbó.
1: Que vagi molt bé.
0: Núria Vilamala, en ren 10 segons, ja agradaria del balcó, digue'm què fas.
2: I farem un contingut molt especial, Anna, el dia de la Diada analitzarem el vincle del Barça amb Catalunya i el català amb el Toni Padilla.
0: Ets la millor, gràcies.
2: Una abraçada.
0: Dos minuts i escoltem l'especial de Sant Boi i seguidament en Basses, on de nou Ràdio Barcelona va ser pionera en la primera retransmissió del Mestre Puyol.
3: El balcó.
4: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
5: valorado
4: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
6: Y otra.
5: Valorado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Zoran Mamdani se convirtió en el primer alcalde socialista de Nueva York hace ahora 8 meses. Su obsesión es mejorar la vida de la clase trabajadora. El efecto Mamdani se siente en la ciudad, pero también en el Partido Demócrata de Estados Unidos. El País Semanal entrevista a Mamdani en Nueva York. El País Semanal, este domingo con El País.
8: Si pongo a mi dinero a trabajar para mí, ¿me pedirá vacaciones cuando llegue el verano? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus fondos de inversión invierte de forma sencilla y personalizada, con la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja a tu favor. Vamos donde vas, Mapfre, tu referente en planificación financiera.
9: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
0: Ara sí, al balcó escoltarem el programa especial que Ràdio Barcelona va emetre fa 25 anys, el 2001, per commemorar la Diada de Sant Boi, la primera des de la mort de Franco. Avui en fa 50 d'aquesta retransmissió, una bona ocasió, jo crec, per explicar la importància d'aquella gesta en tots els sentits, també periodística, que fàcil, com comprovareu, no va ser. El nostre company de documentació, Xavi Sánchez, va codirigir aquest especial de Ràdio Barcelona. Xavi, com estàs?
10: Hola, bona tarda.
0: No podem explicar massa, ja ho fan els protagonistes d'aquest especial que vau fer. Hi ha periodistes, hi ha historiadors, càrrecs polítics de l'època, hi ha el director de Ràdio Barcelona aleshores, el governador civil d'aleshores, que per cert compartien cognom.
10: Sí, el segon cognom, un és García Terán i l'altre és Sánchez Terán.
0: Sánchez Terán. El primer que vull dir és que jo ara deia que es va emetre el 2001, però clar, aquell dia l'havíeu d'estrenar, però va ser el dia dels atemptats de les Torres Bessones, sí, no estàvem per res més.
10: Estava previst, doncs clar, per l'11 de setembre del 2001, que és quan es complien els 25 anys, però bueno, va haver un fet molt, molt important a Nova York. Naturalment tota la programació de la cadena SER es va aixecar, inclosa la nostra, la programació de Ràdio Barcelona, i l'especial, que estava pensat d'una hora, es va emetre posteriorment, un diumenge a la nit, una miqueta d'amagatotis, i molt retallat, només de mitja hora.
0: Quina il·lusió, doncs, escoltar-lo avui. I surten molts noms, ara ho dèiem, tots coincideixen en la transcendència d'haver-ho pogut narrar. I Ràdio Barcelona, a més, era la triada, l'escollida.
10: Era l'escollida. Va ser molt complicades les negociacions perquè es pogués fer. Era tan complicat que el governador no va voler que es fes a Barcelona. Es va triar a Sant Boi pel simbolisme de Rafael Casanova, etc. I des del primer moment, qui estava pensat, el mitjà que estava pensat per retransmetre era Ràdio Barcelona.
0: Que estiguin atents els oients, per mi és de les coses que m'agraden més de l'especial, tot el tema de la censura. És a dir, s'estava retransmetent i gravant, diríem, el sistema era molt diferent del que tenim ara, i no va haver-hi censura, però tot estava preparat perquè, si calia, pam, allò s'aturava.
10: Tot estava preparat, hi havia un petit sistema de delay, que diríem ara, s'enregistraven unes bobines, i amb una diferència de segons o un minut, llavors s'emetia en directe. Bueno, en directe, amb un fals directe, amb aquest decalatge de 30 segons, un minut, minut i mig. I llavors hi havia un representant del Ministeri d'Informació i Turisme pendent de tot el que es deia i com es deia, i si en algun moment determinat s'havia de tallar per qualsevol cosa, o pel que es deia durant els parlaments, o pel que podien dir els periodistes que estaven allà a Sant Boi, o per si passava qualsevol cosa, perquè també hi havia una molta preocupació per la seguretat, hi havia amenaces, es va haver un intent, es va dir d'amenaça de bomba.
0: Els ultras de les hores.
10: Els ultras de les hores, tot va quedar en res. De fet, l'Assemblea de Catalunya, que era qui organitzava el tema, tenia un servei de seguretat propi per evitar que hi haguessin problemes.
0: Tot això queda explicat en aquest especial, Xavi Sánchez, felicitats. Mira, 5 anys més tard,
10: després
0: l'escoltem, 50 anys d'aquesta manifestació a Sant Boi que va retransmetre a Ràdio Barcelona. Gràcies, Xavi.
10: Bona diada.
0: Escoltem-lo.
6: La Diada del 76, un programa dels serveis informatius de SER Catalunya.
11: Catalunya triomfant.
12: Em dic Armand Balsebre. Actualment sóc professor de ràdio de la Universitat Autònoma de Barcelona. Des del punt de vista radiofònic, la significació de la retransmissió de la Diada és molt important, vist des de la perspectiva del nostre present, perquè va suposar l'inici del canvi.
13: Rosa Franquet Calvet, catedràtica de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona. En realitat, per contextualitzar una mica el paper de la ràdio, ens hauríem de remetre a la mort del general Franco, que es produeix doncs, el novembre del 75, i a partir d'aquí es viu una situació una mica ambivalent per als mitjans de comunicació, sobretot per al mitjà radiofònic. Per un costat, no hi ha una llibertat d'informació. Fins a aquell moment no es podia fer informació, només Ràdio Nacional tenia l'exclusiva de fer la informació radiofònica.
14: Joan Castelló Rovira, que era director de programes de Ràdio Barcelona, a les dades de les que vosaltres esteu parlant ara, del 75-76. Per parlar de l'11 de setembre del 76 a Sant Boi, és indispensable el que ens situem a l'edat exacta, amb el que venia abans i amb el que va venir darrere. És a dir, sortíem del 75 de la mort de Franco.
15: Atención españoles. Habla el ministro de Información y Turismo, don León Herrera y Esteban.
16: Con profundo sentimiento, doy lectura al comunicado siguiente. Día 20 de noviembre de 1975. Las casas civil y militar informan a las 5:25 horas que, según comunican los médicos de turno, su excelencia el generalísimo acaba de fallecer.
14: Al 76 ens trobem tots plegats amb una gran il·lusió, amb ganes de fer coses noves, amb ganes d'inventar un país, perquè no funcionàvem com a país ni el teníem, no teníem estat, no teníem autonomia. Hi havia un crit solemne que tothom deia pels carrers de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia.
17: Soc Pere Isàs, soc historiador. Els governadors civils del franquisme, i de fet, encara que el dictador havia ja desaparegut, l'estructura político-administrativa de l'Estat continuava intacta, i per tant el governador civil a cada província concentrava les seves mans de manera legal i de fet, un poder molt gran.
18: En el boletín oficial del Estado número 12 de 14 de enero de 1976 aparece publicada la siguiente disposición. Presidencia del Gobierno. Decreto 20/1976 de 9 de enero, por el que se nombra gobernador civil y jefe provincial de Barcelona a don Salvador Sánchez Terán Hernández.
19: Y a mediados de julio, no puedo precisar quién fue, pero ya me empezaron a llegar noticias al gobierno civil de que las fuerzas políticas, fundamentalmente el Consell de Fuerzas Políticas y la Asamblea de Cataluña, pensaban pedir la celebración de la Diada.
20: Jordi Carbonell i de Ballester, representant de l'Assemblea de Catalunya.
21: Se li va ronçar el melic. A ell i al Martín Villa, el Rodolfo Martín Villa era el ministre de la Governació
20: I, esclar, el governador de Barcelona, la primera cosa que va fer va ser telefonar i Rodolfo, mira què em trobo.
1: Manuel Terán, director de Ràdio Barcelona el 1976. Hi havia molta gent que estava lluitant d'una manera molt aferrissada perquè l'acte en si es pogués fer possible. Doncs aquesta va ser la negociació dura que va portar el governador Sánchez Terán. Una vegada complerta aquesta negociació, la negociació particular amb la gent que havia de retransmetre l'acte va ser més fàcil i pràcticament no va haver negociació.
11: Soc en Rafael Manzano i en aquell moment era redactor dels serveis informatius de Ràdio Barcelona. Manuel Terán va ser l'home que va girar la ràdio, la va posar al servei de la ciutat i al servei de les idees democràtiques.
22: Fermín Bocos, jo l'11 de setembre del 76 era el cap d'informatius de Ràdio Barcelona. Manolo Terán és un gran periodista que havia treballat fora d'Espanya, que havia estat un represaliat, era un home que havia lluitat, que havia intentat, des de la seva perspectiva d'home liberal i d'esquerres, havia intentat, diguem-ne, portar la novetat, la modernitat a la ràdio i havia tingut algunes, diguem-ne, dificultats.
13: Rosa Franquet Calvet, catedràtica de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Era una de les primeres vegades que reivindicava doncs, l'Estatut d'Autonomia, que reivindicaven els drets nacionals, i aleshores Ràdio Barcelona va enviar professionals precisament perquè donguessin fe d'aquest acte.
23: Bona tarda, escoltes de Ràdio Barcelona. Els serveis informatius i tècnics de la ràdio estan a la plaça de Catalunya de Sant Boi de Llobregat per a donar compte de l'acte de la Diada de Catalunya. La gent que en aquests moments està a la plaça ha arribat de molts llocs de Catalunya, ha arribat així mateix de Madrid, membres del Comitè Executiu de Coordinació Democràtica, com són el García Trevijano, Ramon Tamames, el Rico de la Penya i Jaume Ortiz. Estan també, sense cap dubte, totes les polítiques de Catalunya i hi ha a la plaça també gran quantitat de senyeres i pancartes. En aquests moments el nostre company Fermín Bocos acaba de fer una ràpida suma dels homes i dones que estan en aquest moment a la plaça de Catalunya.
24: Bona tarda. Bé, tenint en compte que la plaça de Catalunya on es desenvolupa aquesta manifestació és gairebé rectangular, amb unes dimensions aproximades de 115 per 150 metres, és a dir, traduït a metres quadrats uns 17.250, si calculem que en un metre quadrat hi caben 4 persones, podríem dir que a la plaça podien cabre unes 80.000 persones. Encara que la plaça no estigui del tot plena, si tenim en compte, repeteixo, que els carrers que l'entornen, que l'envolten, també hi ha molta gent, podríem dir, i aquesta és una xifra lògicament aproximativa, que en aquests moments hi ha vora de 60-65.000 persones. Ara bé, la gent continua arribant.
11: Veritablement. Soc en Rafael Manzano i en aquell moment era redactor dels serveis informatius de Ràdio Barcelona. Jo me'n recordo que el Fermín deia, doncs hi ha aquí doncs, 50.000 persones que estan aquí, són aquí a la plaça, i llavors sonava aquella barata, prrrip, prrrip, llavors agafava l'Oroz i deia, sí, i llavors vam fer amb la mà, que baixis, que baixis. I llavors, bueno, no hi ha 50.000 persones, hi ha 30.000 persones, prrrit, prrrit, que baixis, que baixis. I estava el secretari del governador, és el que estava a Ràdio Barcelona, i és el que anava dient, no poden ser 30.000, no poden ser 20.000, perquè hem quadriculat la plaça i entra tanta gent i tal, no?
19: Salvador Sánchez Terán, el año 1976, era governador civil de Barcelona. ¿Cuántos asistieron? Pues yo puedo decir lo que hice. Yo, como sabía que eso iba a ser una polémica, ordené a la Jefatura Superior de Policía que un helicóptero de las Fuerzas de Seguridad sobrevolara a San Boi y antes del acto sacara la foto. La plaza estaba repleta. Hice ampliar la foto y sobre la mesa de mi despacho, yo que soy ingeniero con un cartabuño de escuadra, hice la cuadrícula, medí 7 o 8 cuadrículas, se veían perfectamente las cabezas, conté y multipliqué por el número de cuadrículas.
12: Em dic Armand Balsebre, actualment soc professor de ràdio de la Universitat Autònoma de Barcelona. Era simplement narrar el que vèiem. El que vèiem i posar el micròfon i deixar parlar la gent que parlava i les coses que es deien, simplement això.
23: Parlaran amb aquest acte de la Diada de Catalunya Miquel Roca Junyent, Octavi Saltor i Jordi Carbonell per aquest mateix ordre. Fa una calor realment terrible, penso que 28 o 30 graus. Es pot dir que s'està suant socialisme amb aquesta Diada de Catalunya.
25: Manuel Cornejo, que en aquella época era técnico de sonido de Radio Barcelona. El señor Terán, el director, que espera al gobernador civil y no llega, hay un momento que baja al estudio, y cuanto que aparece por la puerta del estudio, lo que oye en el monitor es: Ciudadanos de Cataluña, visca la Asamblea de Cataluña. Y se queda pálido, me coge un hombro, me mira fijamente los ojos y me dice: Manolo, ¿está saliendo por antena?
2: ¡Visca la Asamblea de Cataluña! ¡Visca!
19: Salvador Sánchez Terán, el año 1976, era gobernador civil de Barcelona, y ya que estaba autorizado, pues cuando se trasladó ya a un sitio donde pudieran hacer miles de personas, pues yo mantuve el compromiso de que se pudiera transmitir a toda Cataluña el acto desde la Plaza de Cataluña de Sant Boi, reservándome el derecho de porque también acordamos que yo conocería el texto de los discursos, o por lo menos la línea fundamental de discursos, y si alguno entraba en líneas que eran anticonstitucionales o leyes fundamentales, por decir así, yo me reservaba el derecho de pedirle al director de Radio Barcelona que suspendiera la emisión, cosa que ocurrió.
1: Manuel Terán, director de Radio Barcelona el 1976. Encara que totes les manifestacions i tot el que passava i tot el que feia un mitjà informatiu com Radio Barcelona era absolutament coherent i vist ara gairebé innocent, tot els feia molta por, moltíssima por.
25: Manuel Cornejo, que en aquella época era técnico de sonido de Radio Barcelona.
4: Joaquín Uroz Ferris, de la dinastía de los Uroz en Radio Barcelona.
25: Joaquín me mandaba el sonido en directo, yo lo grababa en el estudio C, con todas las anotaciones de cortes, y cuando esto estaba hecho, la cinta esta
4: se reproducía
25: en el estudio de abajo, que estaba Javier Uba, que es el que daba continuidad a todo eso. Y cuando tardábamos en montar la cinta, pues él amenizaba con lo que podía, con Manuel Borrell, supongo, porque
4: Manuel
25: en directo,
4: Borrell,
25: en directo
4: que improvisa de
25: bucle
4: maravilla.
25: De media hora, en directo nada.
4: Ahí va.
25: Sí, sí. Decíamos que era en directo, naturalmente, pero era un bucle de, vamos, las bobinas de 30 minutos, 360 minutos.
4: O sea, que se acaba en una bobina y va a pasar en otra.
14: Joan Castelló Rovira, que era director de programes de Ràdio Barcelona a les dades de les que vosaltres esteu parlant ara, del 75-76, i van tenir que negociar molt. Al final vam arribar amb un compromís, i era que no teníem remei que acceptar-lo. Vam fer un bucle. I el bucle, pels que, no sé, pels oients, però tu els hi explicaràs millor, els oients han de saber que si poses dos magnetofons i deixes que la cinta circule durant 30 segons, 40 segons, un minut, pots aconseguir que aquella retransmissió pugui ser bloquejada en un moment donat sense que ningú se n'enteri. Això és el que ens van veure obligats de fer. Ens van obligar a fer-ho. I recordo que el delegat d'Informació i Turisme estava assegut al control, crec recordar que potser hi havia Manolo Cornejo, Manolo Terán, i jo, exclusivament, i el delegat d'Informació i Turisme, que ho tutelava absolutament tot. I tenia el dit posat a la cinta per si s'havia de parar.
2: Catalans! L'acte d'avui és molt important. Tots som conscients que avui ens rellencem cap al futur. Avui reprenem la història del nostre poble. I com el camí que ens queda fer encara serà molt difícil, que sigui el record d'avui un record d'exigència, un motiu d'estímul, una voluntat de coratge.
5: Llorenç Gomis. I llavors, aquell setembre del 76, era president de l'Associació de la premsa. Era també subdirector de Vanguardia. De fet, la transmissió radiada era una projecció universal de l'acte, o sigui, que tothom pogués sentir el que deia Saltoro, el que deia Roca, el que deia Carbonell, les reaccions de visques o de crits. Era una manera de que l'acte, tot i no celebrar-se a Barcelona, tingués un abast molt, molt general.
2: Des de la fosca desolada de l'exili, el president Companys, que moriria màrtir, ho va dir: tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer!
7: Em dic Armand Balsebre, actualment sóc professor de ràdio de la Universitat Autònoma de Barcelona. No es va voler deixar a possibles interferències d'última hora la sorpresa i la garantia d'una bona retransmissió, i el que van fer és situar-nos en un edifici a l'esquena de la tribuna dels oradors per tal de que es poguessin fer connexions per cable des d'aquest edifici
17: una centraleta telefònica que es va instal·lar allà amb els micròfons dels oradors i després, lògicament, amb l'emissora per la difusió de l'acte.
4: Joaquín Uroz Ferris, de la dinastia de los Uroz, en Radio Barcelona. Fuimos a ver unos señores muy amables que habían en una casa de enfrente y a ver si nos dejaban colocarnos en el balcón, porque desde el balcón, cuando vinieran los locutores, pudieran, los informadores, pudieran ver la situación, estar al cuidado de que no pasara algo, porque se estaba previsto que Fuerza Nueva y algunos pues vinieran, cosa que ocurrió después,
25: sí,
4: que con cadenas se liaron allá hasta Cazo Limpio.
0: Miquel Sallarès i Perelló, vaig ser fundador de Convergència Democràtica i sobretot que vaig ser un dels fundadors de l'Assemblea de Catalunya. Una cosa que va ser important a Sant Boi va ser que per primera vegada els serveis de seguretat de la clandestinitat col·laboraven colze a colze amb la policia franquista per aconseguir d'igual a igual que l'acte de Sant Boi anés bé. Per primera vegada ens vam veure la cara amb aquells que si els havien vist alguna vegada, els havien vist doncs els maltractaments a les comissaries, o jo en el meu cas els havia vist en llargs interrogatoris, o els ens havien vist doncs veient l'enemic. Doncs ens trobàvem, caminàvem junts, fins i tot preníem una cervesa, una Coca-Cola, el que fos junts, i planificàvem que allò sortís bé.
3: Jorge Trias Sagnier tenía 28 años y era el secretario general de la Lliga de Cataluña. La policía prácticamente, vamos, no tuvo que intervenir absolutamente para nada y bueno, y todo se desarrolló en paz y tranquilidad, ¿no?
4: Joaquín Uroz Ferris, de la dinastía de los Uroz, en Radio Barcelona.
25: Manuel Cornejo, que en aquella época era técnico de sonido de Radio Barcelona.
4: En esto, escuchando por radio, pum, se para la radio, no se oye nada. Digo, oye, eso es que les han metido una bomba,
25: sí,
4: o han venido, los han parado, algo ha ocurrido.
25: Sí, hubo amenazas.
4: Inmediatamente,
25: sí,
4: doy golpes de magneto para ver que el del control central me salga y me diga lo que ha pasado. No me contestan. Digo, esto es que algo, los han llevado detenidos, o algo ha pasado, no puede ser, venga a llamar, y es que resulta que hubo un técnico tan inteligente entonces de mantenimiento que quitó las baterías y para no tener cuidado de las baterías cada vez hizo un rectificador de corriente continua y lo puso

0: esas órdenes.
1: Jordi Carbonell i de Ballester, representant de l'Assemblea de Catalunya. Va ser magnífica, però van tenir centenars i centenars de col·laboradors, gent que van anar a fer el que els diuen, vigileu aquí, mireu allà, mireu que no hi hagi atacs, aviseu de seguida, estaven en contacte. I ells també estaven en contacte amb la Guàrdia Civil, perquè era un acte organitzat. I hauria anat molt malament el règim que un acte autoritzat hagués estat interromput per, doncs, per aquests rapats, que aleshores no ho eren, de cap rapats, però que eren gent de força nova que haguessin atacat allà. Tot allò estava vigilat.
2: Miquel Sellarès i Perelló, vaig ser fundador de Convergència Democràtica i sobretot que vaig ser un dels fundadors de l'Assemblea de Catalunya. Cap d'una estona m'arriba una noia amb el braçalet del Servei de Seguretat. Em diu... Jo em deien Jaume, perquè el meu nom de guerra era Jaume. I Jaume diu, escolta, diu, estem guardant el generador, cara d'electricitat. Diu que ens en podem anar. I la gent que hi ha al repetidor se'n pot anar. Jo no m'havia oblidat de 30 nois i noies que no havíem sentit l'acte, que no havíem vist res, sinó que estaven amb unes certes defenses. Doncs guardant un repetidor, guardant un generador a metres i metres, a centenars de metres de la plaça aquella, perquè no ens poguessin boicotejar. I aquells nois no van abandonar el seu lloc. Tothom se'n va anar de Sant Boi. I per la meva irresponsabilitat de no recordar-me'n, doncs els vaig deixar allà durant 3 hores. Però em sento orgullós d'aquella gent, d'aquells 30 nois i noies que van aguantar allà i que no van abandonar la seva posició. Ara, avui, mare meva, avui al cap de 10 minuts ja seríem fora.
3: Ja mai més ningú ens dirà com i on hem de celebrar aquesta diada. L'any que ve, Catalunya serà una festa. Tot el poble, als carrers, a les places, les omplirem de gom a gom, sentint-nos finalment lliures en una Catalunya lliure i democràtica.
4: Manuel Terán, director de Ràdio Barcelona el 1976. La gent del poble, la gent del carrer i al costat de la gent del carrer els mitjans informatius que volen estar a aquest nivell van sempre molts metres per davant de la realitat dels polítics, que els polítics, més que un esforç d'incorporar-se a la realitat, ara, fa 25 anys i sempre, intenten frenar aquest desenvolupament verdaderament frenètic que hi ha al carrer i concretament als mitjans d'informació.
5: Rosa Franquet Calvet, catedràtica de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona. La ràdio va anar molt per davant en tot el procés de entendre quin era el canvi polític que s'estava produint i posar-se al davant, no? Amb els seus professionals, amb la seva bona manera de fer, amb treure les unitats mòbils al carrer, amb incloure doncs, nous programes, amb plantejar reptes per als professionals de com fer millor aquesta informació, com buscar noves fonts, com buscar nous protagonistes.
6: El meu nom és Pere Portavella i en aquell moment, l'any 76, jo estava vinculat estretament a l'Assemblea de Catalunya. Hi havia una sensibilitat, a més. Algunes emissores com Ràdio Barcelona, si no m'equivoco, no? Van fer una retransmissió d'això, i altres van gravar i després se'n va fer un ús d'això. I vam tenir complicitats esplèndides, que jo en diria que sí, eren solidaritats, no? Que ens van ajudar moltíssim, molts professionals.
7: Fermín Bocos, jo l'11 de setembre del 76 era el cap d'informatius de Ràdio Barcelona. Jo, com a director d'informatius d'aquella època, recordo que vaig treballar amb una sensació absoluta de llibertat que, curiosament, encara, diguem-ne, no estava institucionalitzada a la resta dels mitjans de comunicació.
8: Manuel Cornejo, que en aquella època era técnico de sonido de Radio Barcelona. Personalmente me fui muy satisfecho, bastante eufórico. Además, el Terán a aquellas alturas ya estaba muy contento, que había salido, nos habíamos apuntado un buen tanto informativo. Y me fui muy feliz, pero muy feliz. Vamos, tan feliz que si no me pagan, lo digo ya todo lo pasado, aquel día, oye, ya la paga moral ya la tenía.
9: Joan Castelló Rovira, que era director de programes de Ràdio Barcelona a les dades de les que vosaltres esteu parlant ara, del 75-76. El punt zero, immediatament després de la mort de Franco, a la diada de Sant Boi, va ser un esclat doncs, de possibilitats i d'alegria, que després, d'alguna manera, ens vam quedar una miqueta decebuts.

0: una gran quantitat de gent.
1: No en tenim prou amb un simulacre de llibertats democràtiques. No en tenim prou que només ens deixin parlar i després tot continuï igual. No volem les llibertats només per als privilegiats perquè continuïn els abusos. No volem que ens rentin la cara amb un drap brut. Volem democràcia real!
2: Em dic Armand Balsebre, actualment soc professor de ràdio de la Universitat Autònoma de Barcelona. A partir d'aquí ja Ràdio Barcelona comença a potenciar molt més la informació. Tot això, lògicament, amb el gran suport, el mur de contenció de la censura i la pressió de l'administració que va ser el director Manuel García Terán, que des de principis d'any havia substituït a Carles Sentís a la direcció de Ràdio Barcelona, i a partir d'aquí doncs, és quan, d'alguna manera, Ràdio Barcelona es situa en la capçalera de totes les emissores de ràdio en aquell moment a Catalunya i també d'Espanya, perquè Ràdio Madrid encara veia molt tímidament l'aposta informativa, per tal de que quan arriba l'octubre del 77 i comencen les desconnexions en Ràdio Nacional, doncs es pot ja començar a construir autènticament un bon periodisme radiofònic.
3: Manuel Terán, director de Ràdio Barcelona el 1976. El governador Sánchez Terán, després de dialogar i d'inclús abarallar-nos carinyosament, va decidir concedir a Ràdio Barcelona l'exclusiva de la retransmissió. I això sí que és el punt important dintre de les coses importantíssimes que van passar en tota la ràdio de la transició. Aquell va ser un punt important perquè, a part de l'interès indudable, de l'interès polític que centrava l'acte de Sant Boi, el fet de que l'autoritat competente decidís que Ràdio Barcelona havia de tindre l'exclusiva de la retransmissió, això va ser el punt d'inflexió del canvi. Perquè fins ara tot era una exclusiva absoluta i total de Ràdio Nacional d'Espanya, i que inclús en aquell moment estaven vigents encara van trigar mig any més o gairebé un any, els diarios hablados, que era l'obligació obligatòria, la informació obligatòria i diària que donava Ràdio Nacional per totes les emissores.
4: Hem de dir des del nostre lloc d'observació en aquest moment que veiem les ratlles fetes pels homes del servei d'ordre, ratlles com fetes amb filalínies, els homes i les dones del servei d'ordre agafats de la mà, com si d'una sardana rectilínia es tractés en aquest moment, per fer uns llocs per poder treure els marejats i els que es troben malament. En aquest moment es canta la senyera, en aquest moment, vull dir, es canta els segadors per tots els homes i dones que estan aquí a la plaça de Catalunya de Sant Boi de Llobregat amb aquesta diada de l'11 de setembre.

0: la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
1: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
2: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
1: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
3: Vaillant marca la diferència i els serveis de manteniment per a calderes Vaillant també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
4: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.vaillant.es.
5: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
6: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
5: Amb un Barça Les Palmes va començar tot.
7: Amb un Barça Racing la història continua.
5: El Què t'hi jugues Barça de SER Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
7: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
8: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
5: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
7: Sí que Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
5: Què t'hi jugues, Barça? A SER Catalunya.
7: 50 anys de futbol en català.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 7 i 38. Quina bona cara que fa l'Antoni Bassas. Com estàs, Antoni?
1: Molt bé. Com vols que no faci bona cara si torno-s aquí al balcó amb l'Anna Puigvoltes?
0: És que teníem ganes ja.
1: I amb tot l'equip.
0: Jo, ara s'ha fet una embolica amb els cascos i dic, és que a tots ens ha passat una mica aquests dies que retrobar-se amb l'estudi, recol·locar-se...
1: Sí, una mica. Experimento una miqueta, el neguit del primer dia d'escola, com
0: jo,
1: si diguéssim.
0: És que jo, a mi em dura tot l'any, per això.
1: Que bé.
0: Ara, el dilluns, vaig patir nervis. Amb tu ja,
1: la
0: ja
1: cosa,
0: està.
1: Ja està. Som
0: quan
1: dimecres,
0: sent, ja estem a dimecres. Ja. Però no, el neguit sempre hi és.
1: Molt bé, estàs bé tu, ha anat bé les vacances.
0: Sí, m'ha anat molt bé, descansant molt. Però tu de veritat fas bona cara, es nota que has desconnectat.
1: Sí, desconnectat, sí, la veritat.
0: I avui vens amb retrovisor.
1: Sí, avui vinc amb retrovisor i els oients entendran per què, perquè és que tot ens hi porta. Resulta que aquest dissabte, el dia 5 de setembre, o sigui, d'aquí 3 dies, farà 50 anys, mig segle, de la primera transmissió de futbol en català. I la va fer aquesta casa, Ràdio Barcelona, la va fer Joaquim Maria Puyal. Aquests dies se n'està parlant molt. De fet, fins i tot, un dels seus ex-col·laboradors, el Josep Maria Déu, ha publicat un resum de la seva tesi doctoral en forma de llibre explicant les aportacions d'en Puyal, no? Ara no ens podem estendre a
0: un dia el podem portar, no?
1: No crec que el puguis. El Josep Maria Déu,
0: no,
1: sí.
0: No, el Déu.
1: El Puyal, no.
0: El Puyal ja m'encantaria.
1: El Déu radiofònic.
0: El Déu radiofònic.
1: No va enlloc.
0: No vindrà.
1: No va enlloc, no ha aconseguit entrevistes.
0: No,
1: ja està. I, per tant, doncs, deixem-ho estar. Però, esclar, quina és la gran sort d'una tarda com la d'avui al balcó? És que això va passar aquí, en aquesta casa. I els serveis d'arxiu de CERC Catalunya i el Claudio Matas han estat treballant molt per oferir un petit tast del que hi ha a l'arxiu, del que van ser els anys, precisament els anys de Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. Perquè això va començar aquí, el setembre del 76, però ell va fitxar per Catalunya Ràdio 9 anys més tard, l'estiu del 85, i per tant, doncs, durant aquells 9 anys, tot es va fer aquí, a CERC Catalunya. Jo m'hi vaig incorporar al seu equip l'any 81, amb 20 anyets acabats de fer, és a dir, quan ell va debutar...
0: Hi ha fotos teves, eh?
1: Jo en tenia 14, sí, ja sé que hi ha
0: fotos. Fotos molt fortes teves.
1: Sí, fotos, sí. Bueno, amb cabell, només cal que et digui això, no? I aleshores, el goig, diguéssim, de la meva presència aquesta tarda avui és oferir als oients documents gairebé d'arqueologia radiofònica, i després hi posarem una miqueta de context. Però per entendre per on van les coses, així va sonar la primera connexió amb el Camp Nou amb Puyal davant del micròfon.
2: Ràdio Barcelona, els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
3: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip.
1: Bé, com es poden imaginar, estem parlant d'una altra ràdio. La veu de la locutora, la Maria Dolores Tejedo, que era una veu canònica d'aquesta casa,
0: sí,
1: que deia, no sé, són les 7 i... No, és que no veig el rellotge, perquè estic...
0: I 43.
1: Són les 7 i 43 minuts de la tarda. Sí, transmite Ràdio Barcelona. O sigui, era la veu d'aquesta casa. I,
0: sí, quina emoció escoltar-lo en català.
1: I aleshores, aquell dia, potser molta gent va dir, home, aquesta locutora també parla en català.
0: Bé,
1: i aleshores en Puyal es va posar a fer la transmissió en català. Això és un salt d'escala. Això és portar l'audiència de tot un país a una altra dimensió. Durant dècades, una connexió amb un estadi començava dient muy buenas tardes, señoras y señores oyentes, saludamos cordialmente los oyentes de Radio Barcelona desde el estadio del Fútbol Club Barcelona, donde va a dar comienzo el inicio del partido del Barcelona, la Unión Deportiva Las Palmas. Nostre cop i volta, sentir explicar això en català era un xoc cultural. Què ho havia fet possible, això? Bueno, primer de tot, un fet biològic. Franco havia mort 10 mesos abans. 10 mesos, Déu-n'hi-do, com van córrer, perquè...
0: T'anava a dir que feia molt poc.
1: No van trigar gaire.
0: Després de 40 anys.
1: I, com que això és una emissora comercial i les coses, si no hi ha diners, no es poden fer, es van concertar moltes voluntats. El director d'aquesta casa, Manuel García Terán, però també de la cadena SER a Madrid, on van anar a explicar-ho, van dir, aprofitant que tenim una emissora de freqüència modulada, mentre Ona Mitjana a mitjana faran Carrusel Deportivo, nosaltres farem el partit del Barça en català.
0: En català.
1: I aleshores el director general de la cadena SER, que es deia Eugenio Fontán, es va mirar al Terán i al Puyol i els va dir, però la gent ja lo entenderà. Això és històric, això és
0: però explicat. Però se puede hacer futbol en català?
1: Bueno, és que aquesta és la cosa. És que hi havia coses que no s'havien fet mai en català públicament. I, per tant, una vegada un rival radiofònic del Puyol va arribar a dir per antena, una mica engelosit, perquè va veure que li estava prenent l'audiència, el català és un idioma que no serve per a transmitir partits de futbol. És a dir, en aquell moment, allò era, era recordar que hi havia un país amb una llengua. I això movia moltes maneres de fer que s'havien estat realitzant durant dècades, i molts interessos econòmics i polítics i socials. No? Per tant, aquí va haver-hi un punt de valentia i també de visió comercial de la Caixa. De manera que, en Puyol, després ho sentirem, va fer allò de la Caixa, la ràdio, perquè Ràdio Barcelona, la primera sí. I la número 1, era la ràdio, i futbol en català, saps? O sigui, com tres marques prestigioses. La Caixa, la ràdio, futbol en català.
0: O sigui, la Caixa posava els calarons.
1: La Caixa posava els diners. No sé quants durien ser, però no gaires, perquè, com després sentirem, en Puyol era l'home orquestra. Si s'hi fixen, en aquesta connexió que hem sentit, ja sona l'himne del Barça a l'estadi. Què vol dir això? Que els jugadors ja estaven al camp. Què vol dir això? Que estava el partit a punt de començar, que no hi va haver-hi entrevistes abans del partit, ni amb jugadors, ni amb entrenadors, ni amb president, ni amb ningú.
0: No hi havia la prèvia, la famosa prèvia.
1: No hi havia micròfons de col·laboradors. Estava el Puyol sol a la cabina del Camp Nou. I aleshores, bé, la transmissió del partit. Cap al final, el Barça va guanyar 4-0, l'últim gol el va marcar Johan Cruyff, i en Puyol ho va narrar d'una manera que ens va ensenyar que anàvem també a un trencament formal, que s'havia acabat allò de i que magnífica jugada del excelso delantero barcelonista que ha aconseguido un gran gol. Ho va narrar així.
4: Bastant ràpid, per cert, Nis que ens defenent, de cap, ha tret la pilota fora de l'àrea, Mafiza lluita, també Nis que ens cabe des de darrere, aquest home és sensacional. Facultats, Nis, que se l'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dintre l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! En Cruyff ha fotut un golaç! Una castanya impressionant d'en Cruyff!
0: O sigui, m'encanta, ha fotut un golaç!
1: Exacte, més enllà del gall. Més enllà del fet que ja parla de facultats Niskens, ja està com etiquetant jugadors, més enllà del fet molt important que diu, compte que això pot ser gol, és a dir, ja s'avança, ja crea en l'oient l'expectativa que aquella jugada és important i l'encerta, perquè allò acaba sent gol, diu això de ha fotut un golaç. Bueno, allò va ser tan revolucionari que en una entrevista que li van fer 2 mesos després li pregunten, un incís, Joaquim, a tu què et sembla? Utilitzar l'expressió fotut és adequat en una transmissió radiofònica? Perquè això no es deia per la ràdio. O sigui, no es parlava gaire
0: era
1: en català.
0: Era un atreviment,
1: però si es parla...
0: fotut. No?
1: Oh, fotut, home, no, era una mica paraulota. I diu, jo no l'utilitzo pas normalment, el que passa és que en algun moment de molta tensió se m'ha escapat, per exemple, en el gol que va fer Cruyff a les Palmes. En aquell moment jo vaig parlar com parlo a casa, com parlo amb els amics, i vaig dir, li ha fotut una castanya. El català es presta molt a ser col·loquial, però parlar davant d'un micròfon i pel públic convé tenir una mesura de convencionalitat. Comprendràs que no es pot dir en tal l'ha cagat, diuen Puyol. És a dir, sí però no.
0: Col·loquial, és que aquí està el gran tema.
1: Sí però no. I després, per tant, aquí hi ha un trencament formal i encara un altre. L'Asensi falla una jugada molt clara, tot i que estàvem fora de joc.
4: Està jugant al Barça. Jugada de Cruyff. Cruyff envia sobre l'Asensi, tira l'Asensi fora de joc. Fora de joc. Hi ha hagut un or del públic, com vulguem dir. Quina espifiada. Però realment, encara que hagués encertat l'Asensi...
1: És a dir, començar també a interpretar els sentiments de la graderia d'una manera més directa.
0: Sí.
1: Per tant, aquí teníem un canvi de llengua i amb el canvi de llengua un canvi de registre. Rigorós, perquè en Puyol era molt rigorós, tant en l'ús de la llengua com en la narració de les jugades, perquè no hi ha hagut un narrador millor que ell, però pròxim. Més a prop dels sentiments i del...
0: O sigui, està inventant una manera de narrar.
1: També, sí. És que vam tenir la sort que els primers partits en català els van narrar un tipus de molta personalitat, però també de molta preparació. Ell era llicenciat en filologia catalana i llicenciat en ciències de la informació i li donava molta importància a la llengua. Fa 25 anys, l'any 2001, quan va fer 25 anys de les transmissions, la Rosa Badia va entrevistar el Puyol i li va preguntar què va fer quan va acabar el partit.
5: Però ja no tenia ningú en el meu equip, no? I a més, aquell dia jo estava, no nerviós, però estava molt motivat, tenia molta preocupació per no fer incorreccions lingüístiques, jo havia transmès molts partits de futbol en castellà, i no és que em sortissin castellanades, però tenia estructures castellanes molt, molt sistematitzades a la narració i em feia por que em paltessin les del català. I a l'acabar el partit jo no vaig fer res més que anar a la ràdio. Jo anava moltes hores a la ràdio quan érem a CASP, no? I a l'entrar, doncs, el Saleta, recordo que el Saleta estava de cap d'emissions, em va dir, jo he trucat molta gent a la centraleta dient que estava molt contenta de sentir el futbol en català. Per tant, aquell partit no va ser... Jo estic segur que no va estar gaire ben transmès, que jo vaig fer moltes errades, que segurament, des del punt de vista discursiu, és un partit molt, molt criticable, però això no era tan important com el fet de recuperar el català per la transmissió i el recuperar la llengua per la ràdio i pel país. I això és el que va emocionar la gent que ens va trucar aquella tarda i el valor que li van donar.
1: Penseu que només...
0: Fantàstica entrevista de la Badia, eh?
1: Sí, gran resposta del Quim, que... Però està molt bé la pregunta de què vas fer quan va acabar el partit. Clar. Doncs una mica com aquell ministre, no tenia nadie.
0: Sí.
1: No tengo a nadie.
0: Solo.
1: No tenia equip, no tenia ningú. Vull dir,
0: No, i reconeixer que té estructures castellanes al cap, clar.
1: Sí, home, esclar. Ell tota la vida havia sentit se zafa de l'acoso, i aleshores va pensar, bueno, ara això com ho diem, no? Perquè al cap i a la fi, zafar-se i l'acoso no són paraules que es facin servir gaire tampoc en castellà. No. Però ell va pensar, coi, si els narradors en castellà han trobat una solució per explicar aquesta jugada quan et treus de sobre un contrari, doncs la traduïm directament, i em va dir escapolir-se de l'escomesa.
0: És boníssim, sí.
1: Després, escapolir-se. Amb el temps, ja la va deixar de fer servir perquè li va semblar una mica massa artificial, però la va fer servir igual, escolta, que molta gent vam passar d'un dia per un altre a dir busti en lloc de busson,
0: sí,
1: o en
0: sí,
1: dir
0: sí.
1: A dir vorera en lloc de cera. Això és l'any 76. Dos anys més tard, una prova de l'ambició és que en Puyol, en una entrevista, en aquesta entrevista que t'he citat abans, diu, i per què no podem fer uns Jocs Olímpics en català? O per què no podem fer un Mundial de Futbol en català? I l'any 78 se'n va al Mundial d'Argentina. Aquest és l'himne oficial del Mundial 78.
6: Per primera vegada a la ràdio...
7: Mundials en català.
6: El Campionat Mundial de Futbol d'Argentina a la nostra emissora de freqüència modulada Ràdio Esport.
7: Una exclusiva de Ràdio Barcelona per a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis.
1: El patrocinador, naturalment. Aquí sí que havia posat molts diners.
0: Clar.
6: Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis.
7: Primera de les institucions socioeconòmiques de Catalunya i Balears.
6: La Caixa d'Estalvis més important d'Espanya, amb una xarxa de 500 oficines.
7: Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis. La Caixa.
1: Ha quedat clar, eh?
0: Ha quedat claríssim que aquí posa la pasta.
1: I ara...
6: I tot seguit, connexió amb el Mundial d'Argentina...
7: Per a la retransmissió completa del partit final.
6: Holanda-Argentina.
7: Informacions i locució dels enviats especials de Ràdio Barcelona, Àlex Botines i Joaquim Maria Puyol.
6: Una exclusiva de la ràdio i la Caixa.
1: I la Caixa, sí. I ara una veu diu...
8: Atenció, Joaquim Maria Puyol, quan vulgueu, endavant.
9: Moltes gràcies, company Vila. Saludem a tots els oïdors de Ràdio Barcelona, de Catalunya, des del camp de River Plate, on avui ha de jugar la selecció d'Argentina enfront de la selecció d'Holanda.
1: Això, això és posar la llengua a l'aparador mundial.
0: I emoció,
1: no?
0: De Ràdio Barcelona, arriscada,
1: sí,
0: i pionera,
1: sí, dir...
0: i aquí comença tot una mica.
1: Sí, en català. També es poden transmetre, sí, finals del Mundial, encara que no jugui a Catalunya, que jugui a Argentina o Holanda o el que sigui, no? És aquesta ambició que fa que en Puyol se'n vagi a l'altra banda de l'Atlàntic, i que les transmissions en aquella època, on el so de
0: sembla
1: digital...
0: Lluny, realment sembla,
1: exacte,
0: lluny.
1: Aquesta era la gràcia, no? Que
10: senties una cosa que estava allà molt lluny
1: i deies, aquest tio està a Argentina, no? Allò era... Home, pels oients tenia un punt fins i tot d'aventura.
0: Totalment.
1: El Puyol s'ha anat a la
0: d'obrir
1: selva.
0: D'obrir una finestra, una costa, exacte, una i que tu podies colar-te.
1: Tremenda. Això és l'any 78. L'any 79 el Barça juga una final europea a Basilea i van anar 30.000 seguidors del Barça, va ser una explosió de barcelonisme i de catalanitat al cor d'Europa. El Barça va guanyar, per fi, ja era hora, va guanyar un títol europeu, i Carles Reixac havia fallat un penal a la primera part i quan el partit estava 2-2 va fer el 3-2. En certa forma es va redimir del seu error i va emocionar molt a la gent de Dios Tituare. Si tornarem a recordar una final per una derrota perquè el Reixac ha fallat un penal. Però no, Reixac va marcar i en Puyol es va tornar boig.
11: Asensio Reixac per l'esquerra, pilota per Nesken. Al costat de Nesken subiria. Nesken puja cap l'atac. Vol centrar Nesken cap a Reixac. Reixac, Reixac, Reixac!
1: Sí, aquí ja hem fet una evolució.
0: Charlie.
1: Ell fins i tot ja parla amb els jugadors. Jo sabia que no em faries quedar malament. És a dir,
0: una proper 100% amb els jugadors.
1: Ja, absolutament, perquè era una final europea, era un dia molt emocionant. O sigui, la final de Basilea, tothom que la vam viure no l'hem oblidat. No? I era una final de la Recopa, és a dir, que no era la màxima competició continental, però va ser molt emocional. A partir d'aquell moment, en Puyol ja començava a ser una estructura d'estat, i els avenços tècnics van permetre també a començar, i econòmics, van començar a incorporar, per exemple, micròfons que no tenien cable, en deien micròfons autònoms, en castellà en deien inalàmbricos, que permetien, eren molt útils en un espai gran, perquè permetien estar als vestidors, a la llotja, la gespa, fi, allò on fot, i la roda de premsa al final del partit. Ell va ser quan va incorporar primer l'Eduard Boet, després el Santi Carreras, l'Antoni Bassas, el Josep Lluís Merlos...
0: Espero que no se'l descuidi.
1: Hi havia també la Isabel Bosch, bueno, hi havia o sigui, un equip de gent que va començar a fer el que en deien la mitja hora abans i la mitja hora després. O sigui, aquí ja no connectava amb Puyol quan sonava l'himne i els jugadors hi eren sobre la gespa, sinó que es començava mitja hora abans, que era una manera també de treure l'audiència, de posar publicitat diferent, o sigui, la caixa va passar a ser l'exclusiva del partit, però hi havia publicitat d'altres marques a la mitja hora abans i a la mitja hora després.
0: Més enllà de la caixa.
1: Més enllà de la caixa.
0: Que, per cert, em diu-li Andrés que era la veu del Cuní.
1: Sí, la del Mundial d'Argentina és en Josep Cuní.
0: No l'he reconegut
1: sí,
0: jo,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, perquè... és en Josep Cuní. Val. I aleshores, amb aquests micròfons, doncs, volia dir també més despesa, perquè això volia dir un o dos locutors més i tècnics, perquè, és clar, això ja volia dir que ell no podia anar al camp amb una maleteta i endollar el micròfon en un previ i a la línia microfònica de telefònica, sinó que ja, en fi, hi havia una certa complicació tècnica. I a més de tot això, en Puyol, que era molt innovador, va dir, encara no hi havia xarxes socials, s'aprofitava l'antena per fer promoció i va dir, home, hem de promocionar els partits, hem de fer que la gent recordi que hi ha aquest partit, i però no n'hi ha prou amb dir, diumenge a les 5 juga el Barça, sentiu la transmissió de Ràdio Barcelona, per què no fem alguna cosa divertida? I li va encarregant al Charlie Diego, per exemple, aquesta falca de promoció d'un Barça-Madrid, d'una idea que, haig de dir, immodestament, que era meva.
0: Què dius ara?
1: El que sents.
12: Futbol en català a Ràdio Barcelona, FM i les emissores SER Catalunya. Avui diumenge, apassionant partit de Lliga. Barça-Real Madrid, des del Camp Nou.
13: My God! Apareix, nois! Sí, general Schuster!
1: Més modernet.
12: La transmissió començarà a 4:45 de la tarda. Locució de Joaquim Maria Puyol amb Antoni Bassas i Josep Lluís Merlos. I ja ho sap, els partits de futbol en català comencen mitja hora abans i acaben mitja hora després. Aquesta és la nostra jugada.
14: Futbol en català. Una exclusiva de Caixa de Pensions. La Caixa. Tot un símbol.
15: Quimet, això ho cobrarem a part?
1: Bueno, aquí ja hi havia humor, ja hi havia també un trencament formal.
0: Home, tota una promo,
1: I la idea aquesta del general Schuster. Un dia, o sigui, en Schuster conduïa l'equip des del mig del camp amb una determinació, i el Barça aquell any va guanyar la Lliga arrasava al mig del camp, no? I en atac, i això, era una màquina. I jo me'l vaig imaginar, això, com un general de la
0: setè de cavalleria.
1: Li vaig dir al Puyol, digue-li a Charlie Diego, va, que faci una falca i munteu la falta amb el taritaritaritarà. Sí. Ja està, i vam fer això. Arribem, això ens porta fins al 24 de març de 1985. Fa 11 anys que el Barça no ha guanyat una Lliga. 11 anys, eh? I l'anterior feia 14 anys. O sigui, en els últims 25 anys el Barça havia guanyat una Lliga. Aquella tarda el Barça juga a Valladolid. El partit no el transmet cap televisió, perquè les privades encara no operen i Televisió Espanyola té un conflicte amb la Lliga de Futbol Professional, que encara no es deia així. Per tant, va ser l'últim partit de la història que només van transmetre les ràdios, en què el Barça va guanyar una Lliga.
0: Sí.
1: Les teles van connectar després, en directe, sobretot TV3, que va fer un gran desplegament per l'època, una TV3 naixent. I aleshores en el partit passa una cosa molt del gust del Puyol. El Barça està guanyant, queden 10 minuts, d'aquí 10 minuts serà campió de Lliga, però, ai las, el destí. L'àrbitre xiula penal contra el Barça, un penal molt discutible.
0: Que havia de parar.
1: I en Puyol té, expressa dues coses. El desig que l'Urruti pari el penal i també una certa convicció, una aposta, que l'Urruti la pot parar. Perquè n'havia parat uns quants. I, esclar, pensar que pots burlar el destí i guanyar la Lliga aturant un penal és ser una gran botifarra als poders fàctics. I la genialitat, la intuïció d'en Puyol fa que aquell dia al camp de Valladolid, al Nuevo Zorrilla, al moment del penal digui això.
16: Mira que si l'Urruti la parés, mira que si l'atrapés l'Urruti, minut 43 de la segona cap la pilota, Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! T'estimo, Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, Urruti! Urruti ha atrapat el penal! Urruti ha atrapat el penal, amic d'Ivan de Barcelona en català!
0: Per mi és insuperable, aquest.
1: Sí, home, aviam, després va venir l'encara més que ha donat la volta al món, i és el que em faltava veure, ara i em puc morir, és a dir,
0: de locucions històriques. Però
1: aquesta té...
0: És que sembla que ell hagi influït en que l'hagi parat gairebé, que l'hagi escoltat.
1: És un crit, quan diu Urruti t'estimo, està fet dues coses, també. Una, interpretant el sentiment dels oients, de dir, hosti, quina abraçada li faria ara l'Urruti perquè ha aturat el penal, i dues, nano, m'has fet cada bé. Perquè jo me l'he jugat per tu, jo he apostat per tu, he arribat a dir per antena que mira que si l'aturessis, i l'has aturat. I això...
0: Per l'oient...
1: Bueno, per l'oient és també la de dir, estic en mans d'un periodista de garanties, perquè en Puyol és una persona molt, molt, molt, molt extraordinàriament llesta. I ell no se la juga si no creu que hi ha alguna possibilitat de sortir triomfador. I li va sortir bé, i això el fa en un moment històric. I això el va fer sentir molt, molt, molt feliç.
0: No podem estar més emocionats amb aquest viatge al passat que hem fet, 50 anys d'aquesta primera retransmissió de futbol en català a Ràdio Barcelona. Bassas, i aquest tall, aquest no el portaves tu?
17: Ui,
0: te l'hem buscat?
17: Ui, sempre hi ha sorpreses.
1: Sorpresa,
0: el reconeixeràs?
1: Aviam.
18: Tu veies en primer pla, Antoni Bassas, el que succeïa?
19: I ho estic veient. Saps què passa? Que no s'ha tallat la circulació dels vianants als carrers que arriben a la plaça de Sant Jaume. D'aquesta manera, doncs, la gent empenta i intenta trobar lloc allà on no n'hi ha. I ara mateix estem assistint a l'espectacle de Guàrdia Urbana i Policia Autonòmica, Mossos d'Esquadra, colze amb colze, intentant contenir l'allau humà, és a dir, estan donant suport a les tanques perquè cada cop és més la gent que vol entrar dins la plaça, no s'hi cap, i a més la gent que hi és, majoritàriament jove, majoritàriament, doncs, bojos nois sense carnet o amb carnet, juguen a empantar-se, és a dir, a provocar allaus cap endavant, i jo penso que aquí quan arribi l'autocar, en fi, ara no ens posarem tremendistes, però realment aquí pot passar qualsevol cosa perquè la gent té moltes ganes ja que arribin els jugadors, té moltes ganes de saltar, l'himne que li estan posant a través de la megafonia potser no és suficient, ara es desplega una senyera molt gran davant de la mateixa porta del Palau de la Generalitat. Bé, vull dir que hi ha més gent de la que segurament pot contenir-se en aquesta plaça i naturalment, doncs, això provoca conflictes, provoca empentes i provoca, insisteixo, que la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra estiguin suportant les tanques que d'altra manera...
0: Vaja, s'estàs flipant. O sigui, està gairebé vermell. Jo diria que vermell, sí. I amb un somriure,
1: sí, això és
0: fent de periodista total.
1: Això és 21 de maig de 1992.
0: I què està passant? Una celebració?
1: Està a punt d'entrar a la Copa d'Europa a la plaça de Sant Jaume.
0: I què bé ho fas, no?
1: Bueno, no, sí, perquè no
0: però t'estaves escoltant molt atentament.
1: Sí, bueno, sí, sí.
0: No vull posar-me tremendista.
1: No, perquè, no vull posar-me tremendista, però et dius, home, aquí em pot passar una de grossa. Fixa't com després, amb el temps, s'han deixat de fer les celebracions a la plaça Sant Jaume, perquè allà no s'hi cap. I són un
0: perill. O sigui, tocava fer de tot, eh? Algun dia repassarem, per això, més també la teva trajectòria.
1: Molt bé.
0: Hi haurà molts dies per repassar. Basses, que aquest ha estat un preàmbul perfecte. Avui amb tu hem encetat les celebracions dels 50 anys de futbol en català a Ràdio Barcelona, que s'allargaran en aquesta casa uns quants dies i que anirem coneixent aviat. De fet, ja m'ho la recordar, són 50 anys aquesta fita de país, de llengua i de ràdio, com molt bé has demostrat. I que basses, gràcies.
20: Al balcó. Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
21: ¿Tantas ganas tienes de rutina?
20: Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
21: Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
22: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
23: 11. Bien jugado.
24: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
25: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
26: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
27: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
28: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
29: És divendres 11 de setembre i aquestes són les notícies més destacades del dia a Catalunya.
28: A la Ser i Ser Catalunya, el dia en 5 minuts.
29: Què tal? Molt bona tarda. L'independentisme torna a mobilitzar-se al carrer i demana refer la unitat per recuperar l'esperit i la força de l'1 d'octubre. Unes 60.000 persones s'han manifestat arreu de Catalunya per la Diada. Les xifres oficials parlen de 45.000 a Barcelona, 11.000 a Girona i 1.600 a Amposta, en tres manifestacions simultànies i descentralitzades que, segons els convocants, han estat molt més nombroses. Gemma Alegrí.
30: Sota el lema "Hi soc, hi som", milers de persones han sortit als carrers de Barcelona, Girona i Amposta. La mobilització a la capital catalana ha tingut dues columnes que s'han trobat a plaça Catalunya. Des de l'escenari, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha alertat de les amenaces de l'estat espanyol i l'extrema dreta.
31: L'estat espanyol ens vol dividits com a moviment i l'extrema dreta ens vol dividir com a societat. Ni uns ni altres ho aconseguiran.
30: Per la seva banda, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, ha demanat a totes les entitats independentistes tornar-se a reunir coincidint amb els 10 anys l'any vinent de l'1 d'octubre.
31: Companys, ens toca donar el dol per acomiadat. És l'hora de ser-hi. Hi som. Hi som, i cada pas que fem, per petit que sigui, ens acostarà més a la llibertat.
30: Les manifestacions tant a Barcelona com a Girona i Amposta han transcorregut amb normalitat, a diferència del que va passar dijous al Fossar de les Moreres.
29: Esquerra i Junts han participat a la marxa de Barcelona, tot i que per separat. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, defensa que la manera de fer créixer el sentiment independentista és compartint amb altres la llengua i la cultura. Des de Junts per Catalunya, Jordi Turull expressava la seva esperança que la d'enguany sigui la darrera diada en què el president Puigdemont no pot ser a Catalunya.
32: Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, perquè hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades. Demanem ja d'una vegada que el poder judicial i els justiciers diversos de la cúpula judicial espanyola deixin de jugar a cuit d'amagar, que deixin de rebel·lar-se contra el que és el poder legislatiu i que, per tant, apliquin la llei d'amnistia.
29: I l'esquerra independentista ha fet la seva pròpia manifestació també a Barcelona. La portaveu de la CUP, Su Moreno, deia que és difícil refer la unitat amb partits d'extrema dreta.
2: Ara mateix es fa difícil poder arribar a una qüestió unitària tenint en compte que hi ha forces polítiques que abracen discursos reaccionaris i que estan abraçant el discurs de l'extrema dreta. Mentre això estigui de banda sobre la taula, serà complicat poder arribar a acords comuns.
29: Els Mossos d'Esquadra han format un cordó policial per separar aquesta manifestació d'una altra de signe contrari convocada per Núcleo Nacional. Al llarg de la tarda, en diverses ocasions, s'han produït llançaments de pedres, ampolles, pirotècnia o pintura contra els efectius policials, diuen els representants dels Mossos. També hi ha hagut alguna corredissa i alguna càrrega. Ara mateix està cremant algun contenidor a la zona d'Arc de Triomf, una imatge que els més joves que encara estan participant a la manifestació aprofiten per fer-se fotografies. Per cert, que els tres detinguts durant els aldarulls d'ahir al vespre al Fossar de les Moreres han quedat en llibertat aquest divendres, segons que ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els tres arrestats seran igualment investigats per desordres, atemptat contra l'autoritat i lesions lleus. Arran dels incidents, els Mossos van detenir aquests tres homes i van deixar com a investigades per desordres públics 7 persones més, 2 dones i 5 nois. Canviem de tema. Avui ha estat un dia de molt de trànsit a la carretera i hem de lamentar la mort d'un motorista aquest migdia en un accident a la C-59 a Caldes de Montbui. Per causes que s'estan investigant, un turisme i una motocicleta han xocat frontalment i a conseqüència d'aquesta topada el conductor de la moto ha perdut la vida. Amb aquesta ja són 93 les víctimes mortals a les carreteres catalanes en el que portem d'any. Aquesta, com deien, ha estat la incidència més greu d'una jornada amb molt de trànsit. Segons el Servei Català de Trànsit, han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 500.000 de vehicles. Això ha provocat cues durant tot el dia a l'AP7, a la C16 o a les C25. Arribem així a gairebé 9:15.

0: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó i feliç diada. Avui el Barça ha fet la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb Fermín com a representant del primer equip blaugrana, un jugador del Campillo que parla en català i que és un gran exemple del compromís que el Barça ha tingut sempre amb la llengua i amb Catalunya. De seguida en parlem aquí a la graderia del balcó. Som divendres, 11 de setembre, amb el Toni Suárez al control tècnic.
1: La informació del Barça a la graderia del balcó.
0: Un minutet passa de 2:15 de la nit i comencem aquesta graderia del balcó parlant del Barça, perquè avui és un dia festiu a Catalunya, molt segur que esteu de pont fora de la ciutat, però l'actualitat blaugrana ve carregada. El Barça jugarà diumenge a 4:15 contra el Llevant al Ciutat de València i avui el club blaugrana ha anunciat una renovació, la de Hamza Abdelkarim. Explica'ns els detalls, Santi Ovalle, què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Núria? Bona tarda. Sí, és una renovació, bàsicament una ampliació de contracte per ampliar també la clàusula i espantar equips de la Premier que puguin venir a endur-se el jugador per 15 milions d'euros. El gol es paga i Hamza n'ha fet 4 a la pretemporada, convertint-se en el màxim anotador del Barça en aquesta fase de la temporada, la fase inicial, i això ha provocat que, com es quedarà en dinàmica de primer equip, se li pugi el sou i se li pugi la clàusula. Era de 15, passa a 150 milions. Aquesta clàusula de rescissió signa dimarts vinent a la tarda, un contracte fins l'any 2030, i Hamza Abdelkarim, que fins ara doncs ha tingut molt pocs minuts aquesta temporada perquè és un recurs a la posició de nou, més pensant en moments puntuals i en el futur que no en el present, però es garanteix la continuïtat al conjunt blaugrana i que no vingui cap equip a endur-se el futbolista a un preu que per la Premier, per exemple, seria irrisori.
0: Doncs important, eh? Aquesta ampliació del contracte de Hamza Abdelkarim, l'adequació del seu salari i la clàusula de rescissió que ens explicava ara el Santi Ovalle, perquè el Barça s'assegura la continuïtat d'un futbolista que està cridat a ser important en un futur al Barça. Un Barça, Santi, que ha entrenat aquest matí amb la mirada posada, ho comentàvem, al partit de diumenge contra el Llevant, no?
2: Sense grans novetats. S'ha entrenat, ja ho va fer l'altre dia, però ha entrenat Eric García després d'estar sancionat contra el Feyenoord. També ho ha fet Visibu, tant ell com Brian Farinha, si no passa res estrany, quedaran fora de la llista de convocats, una llista a la qual entrarà de nou Eric García, i estan tots a disposició. No hi ha hagut lesions durant el dia d'avui a l'entrenament. Demà, prèvia de partit, parlarà Hansi Flick, a veure què té a dir-nos el tècnic alemany. És un dia de diada, un entrenament després d'un dia de festa tranquil dels blaugrana, i ja pensar en el Llevant i en el 15 de 15, un inici fulgurant del Barça de Hansi Flick, que vol rubricar aquest cap de setmana, entre setmana contra el Racing i el cap de setmana següent contra el Sevilla al Sánchez Pizjuán. Això significaria un 21 de 21, seria una arrencada magistral del Barça de Hansi Flick.
0: Doncs avui un dia tranquil, demà roda de premsa de Hansi Flick i diumenge aquest Llevant Barça amb l'objectiu de mantenir la bona ratxa d'aquest inici de temporada. Ja ho sabeu, un partit que podreu escoltar el Que t'hi jugues Barça i el Carrusel Deportivo. Santi Ovalle, moltíssimes gràcies.
2: Adéu, Núria, que vagi bé.
0: Això a nivell esportiu, però quan passen 4 minuts de 8:45 de la nit, avui és 11 de setembre, és el dia de la Diada Nacional de Catalunya, i aquest matí, ho comentàvem a l'inici del programa, el Barça ha fet la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova. Asier Chaves, què tal? Bona tarda.
3: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: I has estat tu, has vist la delegació del Barça, que ha estat encapçalada pel president Joan Laporta.
3: El president acompanyat pels vicepresidents Rafa Justí i Helena Fort i diversos membres de la Junta Directiva. Un Joan Laporta que ha volgut tocar de peus a terra per l'inici de temporada del Barça i que ha marcat els objectius de la temporada.
4: Primer, bona dia a tots. Jo crec que hem de tocar de peus a terra, que això només ha fet que començar. Esperem que segueixi així, ja. Però la veritat és que ho estan fent molt bé. A més a més, allò que deien de que per guanyar enguany s'ha de córrer, s'ha de jugar amb intensitat, i ho fem. I això mostra el compromís que tenen els jugadors amb l'equip i amb el club.
5: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos fijado como objetivo el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions.
3: També ha parlat la porta de Lamine Yamal i ha volgut posar en valor la seva maduresa.
4: Tiene una madurez para la edad que tiene Lamine, que es genial.
5: y la frase es muy ilustrativa de lo que tiene que hacer este equipo esta temporada. Tiene que estar en tensión, con intensidad, con el compromiso, sin relajarse y trabajar a tope para ir a por todas.
3: La representació esportiva l'han encapçalat Fermín López i Patri Jarro, acompanyats de Pere Romeu, i també, Núria, hi han assistit membres de les seccions com Audi Norris o Didac Plana, a més d'alguns jugadors del futbol formatiu i representants del Barça Genuín i de l'agrupació de veterans.
0: Una àmplia delegació del Barça que, a Sierre, no ha estat l'únic equip català que ha fet aquesta tradicional ofrena.
3: Doncs no, perquè també hi han estat presents altres entitats esportives com l'Espanyol, representat per Alan Page, Joan Capdevila i Javi Puado, o la Penya, amb el president Juan Morales i el director esportiu Jordi Martí al capdavant.
0: Doncs molts equips catalans que avui, òbviament, han fet la tradicional ofrena floral en motiu de la Diada Nacional de Catalunya. I el Barça, com cada 11 de setembre, ha fet l'ofrena floral, i en un dia com avui, aquí a la graderia del balcó, el que volem fer és parlar del paper del compromís que històricament ha tingut el Barça amb el català i amb Catalunya. I per això ja ens escolta aquesta hora Ser Catalunya el periodista del diari Ara i historiador Toni Padilla. Toni, què tal? Bona tarda.
6: Què tal, Núria? Com estàs?
0: I feliç diada.
6: Igualment, bona diada.
0: Avui és el dia de la diada, ho comentàvem, i el Barça ha publicat aquest vídeo a les seves xarxes socials.
7: Hi ha clubs que juguen a futbol i n'hi ha que representen un poble. Des dels seus inicis, el Barça està lligat a la llengua i al país. Quan tot empenyia en contra, el Barça també defensava la llengua en el dia a dia. I quan no es podia dir...
8: Perquè el Barça és més que un club de futbol.
7: El Camp Nou ho feia sentir. Les grades, els jugadors, la gent, tots parlant el mateix idioma. Del passat fins avui, un compromís viu. Perquè el Barça no només juga.
9: Parla blaugrana.
10: Parla català.
7: El Barça parla.
11: Bona nit, Gullés.
12: Ja queda aquí més increïble.
7: I el Barça parla en català.
0: És un vídeo on es fa un recorregut cronològic per alguns dels grans moments de la història del Barça vinculats a la defensa del català, Toni, des del moment en què es col·loca la senyera a l'escut, passant per quan el català es converteix en la llengua oficial del club o quan es comença a portar el braçal de capità amb la senyera, perquè, clar, Toni, al final el Barça sempre ha estat un club, no?, molt compromès amb Catalunya i amb la llengua catalana.
6: Sí, sí, sí. De fet, moltes persones, quan parlen del lligam de la Barça amb el catalanisme, òbviament el seu punt de referència és el franquisme, que van ser, òbviament, anys de la dictadura, anys de prohibicions, anys que es van negar les llibertats, i el Barça, d'alguna forma, doncs, sobretot a nivell social, va ser un punt de resistència. Però el compromís de la Barça amb el catalanisme és molt anterior, té més de 100 anys, i per tant, realment, aquí hi ha una tradició que el club ha anat defensant. És cert que quan el club neix, en aquella reunió fundacional al Gimnàs Soler del Raval el 1899, la major part dels fundadors eren estrangers que havien vingut a la ciutat a treballar i havien anat fent arrels, i l'escut que escullen és bàsicament l'escut de la ciutat. Però ràpidament, en les primeres, al cap de poc, ja es fa el canvi d'escut, on es decideix que també serà la bandera nacional de Catalunya, la senyera, i els primers símptomes de politització, podríem dir, d'aproximació al catalanisme, ja és en la dècada de la primera dècada, a partir del 1910-1902, aquella època en què es comença a utilitzar el català en les actes del club, en què comença a aparèixer una senyera presidint les oficines del Futbol Club Barcelona, i el moment en què sempre s'ha considerat que es fa neix el vincle més fort entre el Barça i el catalanisme, és el 1914, quan el país viu una onada de manifestacions a favor de la Mancomunitat de Catalunya, que seria, doncs, òbviament, doncs, una primera demanda de tenir un tipus d'autonomia, en un moment de certa molta bullició política, i es fa, doncs, un manifest en què, doncs, moltes institucions catalanes demanen aquesta Mancomunitat, i només dues entitats esportives signen a favor d'aquest manifest. Una és el Centre Excursionista i l'altra és el Futbol Club Barcelona. Llavors, el Barça, que ja comença a ser molt popular, fent aquest gest signant, demostra que vol ser una cosa molt més que un club de futbol, i és a més quan el diari, un dels diaris de més tirada de l'època, que era La Veu de Catalunya, un òrgan molt proper a la Lliga Regionalista, el partit moderat catalanista a l'època, en un article apareix escrit que amb aquest gest el Barça ha deixat de ser un club de futbol i ha passat a ser més que un club de futbol, que es considera que serà una miqueta les arrels d'aquella expressió del més que un club que naixerà als anys 60.
0: De fet, avui, Joan Laporta, quan el Barça ha anat a fer la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova, ho deia, Toni, no? Que el Barça té unes arrels profundament catalanes i que això, al cap i a la fi, és el que dona sentit al lema de més que un club, no?
6: Sí, i de fet la persona que pren aquestes decisions és Joan Gamper, que era una persona nascuda a Suïssa, que arriba a Catalunya, s'enamora i esdevé català, que també en aquest sentit és molt interessant aquesta idea, no? Que sigui una persona no nascuda a Catalunya la que, arriba a aquesta terra, decideix que s'hi sent bé, decideix que ell també és català i faci aquests gestos, no? Demostrant que per ser català no has d'haver nascut a Catalunya, i el clar exemple és el que va fer Joan Gamper. Avui ho hem vist de nou amb l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, que el Barça, val a dir-ho també, fa més de 110 anys que hi va. És a dir, estem parlant de que també aquesta ofrena floral té molta tradició. Òbviament, no tots els anys s'hi ha pogut fer perquè en algun moment s'ha dictadures, però estem parlant de que fa més de 100 anys el Barça ja hi anava.
0: Hi ha una frase, Toni, que en el seu moment va utilitzar l'escriptor, el periodista Manuel Vázquez Montalbán, que en aquell moment va descriure el Barça amb una frase molt, em sembla molt potent, no?, i molt mítica també, que és descrivir el Barça com l'exèrcit desarmat de Catalunya.
6: Sí, el Manolo Vázquez Montalbán crec que va ser una persona brillant, perquè va saber teoritzar el que significava el club en moments molt complicats, perquè aquesta frase la va començar a escriure quan encara hi havia franquisme, i ell, militant antifranquista, fill del barri xino, persona amb arrels fora de Catalunya, va entendre perfectament que era el club, i li va donar doncs, aquest contingut també ideològic amb frases com aquesta, en què explicava això, no? Que al final és cert que afortunadament estem parlant d'una massa social que és pacífica, amb aquest exèrcit sense armes, desarmat, però aquest punt de militància, que cal tenir molt present el moment en què diu aquesta frase Vázquez Montalbán, perquè ho diuen al final a les acaballes del franquisme. Per tant, està posant l'accent no només en el que puguin fer les directives, sinó en la massa social. Això és molt important perquè durant la dictadura franquista el que tenen les dictadures és que no pots escollir en llibertat. En tots els presidents del Barça de l'època, com de totes les institucions d'Espanya, estaven beneïdes pel franquisme. Per tant, molts dels presidents de l'època del Barça van ser franquistes, perquè és que bàsicament una persona que no fos franquista no podia assolir el càrrec. Ja sé què es referia Vázquez Montalbán amb aquest exèrcit simbòlic. Doncs es referia al fet que la massa social no oblidava, la massa social no era franquista, i per tant, quan anava al camp, cometia aquests actes de rebel·lió, de poder parlar en català, aquell primer vist per megafonia que es va fer en llengua catalana que va ofendre el governador civil. És a dir, aquests petits actes de rebel·lió, de xiular algun equip o xiular l'àrbitre i convertir-ho en una forma de desafiament a l'autoritat, no? El fet de poder anar al camp de futbol, al camp del Barça, per moltes persones, era un espai de llibertat i era un gest molt simbòlic. Està ple d'episodis com la famosa vaga dels tramvies, que és una cosa que va molt més enllà del futbol i del barcelonisme, perquè és un dels primers actes de rebel·lió de la Barcelona, de ciutat, contra el règim franquista, quan es nega tothom a agafar el tramvia per protestar per la pujada de preus, però és que hi havia un partit de futbol del Barça contra el Racing de Santander i plovia, i la major part d'aficionats del Barça es van negar a agafar el tramvia i sota la pluja van anar caminant fins a l'estadi.
0: Ara ho comentaves, Toni, un dels moments més històrics de la història del Barça i d'aquest vincle, ho comentàvem, no? Amb el català és aquest moment en plena època franquista, no? Quan el Barça va desafiar les autoritats i a la megafonia del Camp Nou es va emetre per primera vegada un missatge en català que bàsicament era per informar que s'havia perdut un nen a l'estadi. És un àudio molt històric, molt mític, i un dels moments, sens dubte, que han marcat aquesta relació que estem parlant del Barça amb el català.
6: Sí, estem parlant d'una època en què el règim ja s'està escardant i que comencen a haver-hi directius que sí que estan que han aconseguit entrar, però que d'alguna forma ja tothom sap que no són militants del franquisme, que són opositors, i d'aquesta gent que, quan tocava, fingien que eren bons ciutadans, però que anaven posant a prova, anaven veient que se'l mirava la llibertat i començaven a fer aquests petits gestos de desafiament, no? Llavors, un d'aquests gestos en aquella època en què hi havia, doncs, gent que acabarà sent important en el futur del club, decideixen de provar què passa si per megafonia es fan un cinc llengua catalana i s'inventen un nen. O sigui, el nen no existia, no s'havia perdut cap nen, no? Llavors, en aquella època era molt habitual que les famílies anaven amb els nens a tots els recintes esportius del país, es perdien els nens perquè corrien amunt i avall, i l'anunci aquest de ser perdut un niño era molt habitual. I els van provar, anem a provar un català, i el governador civil va amenaçar a tancar el club, va amenaçar a fer multes, es va haver de repetir l'anunci en llengua castellana, però van ser aquells petits passos per anar provant i per anar demostrant del que passava, i quan finalment va morir, doncs, el dictador, un dels primers partits, a més, que va coincidir per calendari, que es va jugar, era un partit contra el Real Madrid, que és aquell que es guanya 2-1 amb un gol de Charlie Rashak, que és aquell partit de que l'afició, de forma espontània, també algunes associacions van ajudar, van decidir omplir la graderia havia senyeres. Hi havia aquell dia que gairebé no hi havia banderes del Barça, tot eren senyeres catalanes perquè la gent les volia poder portar, i les imatges d'aquell Barça-Madrid de finals de 1975 són increïbles perquè és realment tota la graderia plena de senyeres.
0: Aquests són només alguns dels moments històrics del Barça vinculats amb Catalunya, amb el català, perquè si no necessitaríem pràcticament tota la setmana de la graderia del balcó per repassar-los, però Toni, al cap i a la fi és molt important, no?, que un club tan internacional amb un altaveu tan potent com el que té el Barça, no?, ho aprofiti en aquest cas per fer bandera d'una llengua i de Catalunya, no?
6: Sí, sobretot en una època més globalitzada és molt important. Hi ha moltes, si preguntem a les persones que ens estan escoltant, doncs, què coneixen, no sé, de la realitat de les diferents regions o nacions sense estat, que hi ha a països tan llunyans com poden ser la Xina, Brasil, Canadà o Mongòlia, segurament no en sabrem res, no? A vegades esperem que la gent ens conegui, els catalans, però potser alguna persona que viu a Japó, que viu a Washington, que viu a Rio de Janeiro, no té per què saber la realitat de cada país del món. El món és molt gran, i a vegades ens enfadem quan no saben res a Catalunya. Doncs el que ha aconseguit molts cops el Barça és ser aquest ambaixador. Molta gent va haver-hi un fenomen que molta gent es va apuntar a cursos de català a l'estranger a l'època de Pep Guardiola, perquè Pep Guardiola es va convertir amb un ambaixador tan bo del Barça, i el veien que parlava en català i que agafava rodes de premsa i deia allò de vengo d'un país muy pequeño, que és Catalunya, que molta gent va començar a conèixer que era Catalunya gràcies al Barça, gràcies a Pep Guardiola, gràcies a aquestes figures, i fins i tot es va produir aquest fenomen de que hi havia gent que s'apuntava a aprendre idiomes sense haver viscut mai a Catalunya.

0: baixa de Guardiola que el Leo.
1: No, i al final, Toni, abans que parlàvem de l'ofrena floral que fa el Barça cada any al monument de Rafael Casanova, i per mi em sembla molt significatiu avui, Toni, que el jugador que hi ha anat en representació del primer equip ha estat Fermín, no? un jugador del Campillo, de Huelva, que al final s'ha integrat a Catalunya fins al punt que parla català com un mes, fa entrevistes, atén els mitjans en català, i em sembla molt representatiu, no?, que hagi estat l'escollit avui per representar el Barça en un dia com el d'avui.
0: Sí, l'exemple de Fermín és importantíssim, perquè demostra doncs, que si tens voluntat doncs, pots aprendre català, que ell no ho veu com un problema. Tot i que el club ha fet esforços per intentar aconseguir que els jugadors que venen de fora de Catalunya aprenguin català, al final els jugadors de futbol tenen tant poder que si no volen estudiar català no ho faran. Recordo quan van presentar Neymar i deia sí, aprendré català. I és que ni castellà que ara ve d'aprendre perquè ens entenguem. I que Fermín ho hagi fet demostra, doncs, crec que és un exemple molt, molt vàlid, molt positiu. Posa en pràctica allò del tant de val d'on venim i la veritat és que és un tresor tenir jugadors com Fermín.
1: Doncs Fermín, un exemple pel Barça en un dia especial com el d'avui que se celebra la Diada Nacional de Catalunya. Toni Padilla, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquí a la graderia del balcó per apropar-nos una mica més la història del Barça i aquest vincle i aquest compromís amb el català i amb Catalunya i acabar de gaudir el que queda de Diada.
0: Igualment, Núria, una abraçada.
1: 11 minutets per les 9 de la nit i a Lliga aquest cap de setmana.

0: Demà, a un quart de cinc de la tarda, juga l'Espanyol. Ho fa el Sadar contra Osasuna, un estadi sempre complicat, i Asier ho fa amb la necessitat d'aconseguir una victòria després de tres jornades sense sumar els tres punts i en una setmana important per l'Espanyol.
1: Doncs sí, perquè l'Espanyol jugarà tres partits en només sis dies, demà contra l'Osasuna, dimarts davant el Rayo i divendres contra l'Elx, i Manolo González no vol fer càlculs ni rebaixar l'ambició. Té molt clar quants punts signarien aquests tres partits.
2: Pues signo els nou, no mirem una altra cosa a dins. Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits. Així que sortirem amb aquesta mentalitat a competir al màxim nivell i després, entre l'encert que tinguem i l'encert que tingui el rival, pues, dictarà sentència, no? Però nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els nou punts.
0: Ambició màxima, doncs, de Manolo González, però l'Espanyol, Asier, ve d'un empat contra el Sevilla, que a més va deixar alguns dubtes, sobretot amb el joc amb la pilota.
1: Sí, aquí Manolo ha volgut corregir un matís important, perquè se li ha preguntat pel que va dir diumenge, de que a l'equip li faltava velocitat, i ell ha dit que no va dir que li faltés velocitat, sinó ritme de pilota. El tècnic reconeix que l'estat de la gespa no va ajudar, però que no ho vol utilitzar com a excusa. Durant la setmana han treballat situacions pròpies i alguns automatismes que l'equip havia deixat de fer també.
2: Vale, a ver, voy a por pasos. No dije falta velocidad. Velocidad se puede entender de muchas maneras. Faltaba ritmo de balón. También es verdad que no es una excusa, pero el campo no acaba de estar en las mejores condiciones y no ayuda cuando tú quieres llevar el peso. Pero es verdad que nos faltó ritmo de balón. Pero sí que es verdad que son cosas que, bueno, que hemos tocado de cara a mañana, porque nos enfocamos mucho en el juego de posición al inicio, en tener el equipo bien colocado para jugar. Y bueno, hemos tocado cosas que hemos detectado en las primeras jornadas que no hacíamos tan bien como hacíamos antes.
0: I al davant, demà l'Espanyol tindrà un Osasuna que el Sadar sempre és molt exigent i que, Asier, quin és el principal perill?
1: Doncs el nom propi és Ante Budimir. L'Osasuna de Ramis pot cedir trams de possessió i buscar un partit més reactiu, però té molta amenaça pilota aturada i, sobretot, un davanter especialment difícil de defensar dins de l'àrea. De fet, Manolo el situa directament entre els millors de la Liga en aquestes situacions.
2: No es que te condicione. A ver, Ante Budimir ya sabemos todos lo que es. Os lo podría definir en situaciones de área, que es de los jugadores top de la Liga, tanto a atacando por el balón por delante central en un centro, como atacando a la espalda, como situaciones que reciben el área a la hora de girarse, como definir a un toque, como definir regateando al portero. Es un delantero que la trayectoria que tiene está ahí, no la voy a descubrir. Condicionarte no te condiciona, pero sí que lógicamente a tus centrales hacer ver dónde el jugador es más potente y es más difícil de defender. A partir de ahí creo que el rival, entre que juega en su estadio y que tiene jugadores de nivel, es un partido exigente.
0: I així era la prèvia del partit. Alguna baixa important a l'Espanyol?
1: Doncs les tres confirmades, la de Puado i Quique García per lesió i la d'Andoni Gorosabel, que no està encara en ritme competitiu. Qui sí que arriba en bones condicions és Brian Zaragoza, que continua guanyant ritme i torna a un estadi que coneix molt bé.
0: Demà a un quart

0: Demà també juga el Girona, ho farà a 6:45 de la tarda a Montilivi, a Sier, contra el líder de segona divisió, que és el Castelló.
1: Sí, un bon examen pel Girona, que arriba després de dues victòries consecutives contra les Palmes i Sporting de Gijón i després d'haver deixat enrere el mal inici de temporada. Ara mateix el conjunt gironí és cinquè amb 7 punts i demà rep a Montilivi un Castelló que és líder amb 10 punts i que encara no ha perdut cap partit aquesta temporada. Demà el Girona tindrà les baixes de Justin, de Porto, d'Unai Hernández i avui a la prèvia del partit ha parlat Quique Álvarez, l'entrenador del Girona, que té molt clar que la temporada no serà gens fàcil.
2: Això serà molt llarg, molt dur. Portem 4 jornades, ja sembla que ens hagi passat de tot en 4 jornades i queda moltíssim. Nosaltres el que ens dona moral és pues, bueno, veure que hem competit bé els últims 2 partits i això és el que necessitem per intentar competir bé a un Castelló que és un gran equip.
1: Un Quique Álvarez que avui també ha volgut destacar el bon ambient que hi ha ara al vestidor del Girona i la implicació dels futbolistes per aconseguir l'objectiu de l'ascens.
2: Sobretot ha sigut el treure's una mica aquesta llosa que teníem de la pretemporada del mercat i de no saber aquesta incertesa, no? Que fa que no puguis fer un equip o no puguis treballar això o no hi hagi aquesta sensació, no? Pues ara sí que està. Independentment, està clar que les victòries ajuden a que hi hagi més alegria, però jo veig als entrenaments que la gent està ficada. Això és el que necessitem per competir-ho. Això és la base per poder lluitar-ho.
0: Doncs el Girona, que jugarà demà a 6:45 de la tarda contra el líder de segona, el Castelló, a Montilivi, amb l'objectiu de sumar la tercera victòria consecutiva. 6 minuts i les 9, cap a Sabadell. Perquè el Sabadell està vivint un inici de temporada molt dolç en el seu retorn al futbol professional. Els de Ferran Costa encara no han perdut cap partit aquesta temporada, porten 2 victòries consecutives i a Sier són tercers a segona divisió.
1: Sí, i el pròxim examen és dels grossos. Diumenge, a 6:45, el Sabadell visita Son Moix, el Mallorca ha guanyat els 2 partits que ha jugat a casa i encara no hi ha encaixat cap gol. Tercer contra setè, separats per només un punt. Els arlequinats arriben amb Joaquínic en ratxa, 4 gols en 3 partits, però Ferran Costa vol tallar l'eufòria i diu que encara no mira la classificació.
3: Sincerament, no la miro. La miraré a la jornada 10, que penso que es pot fer un primer balanç. La miraré a mitja temporada, que penso que podem tornar a analitzar una miqueta. I el més important, i aquí sí que la miraré amb atenció, és quan arribi el mes d'abril. Penso que podríem haver obtingut més punts inclús dels que portem. Això ens hem d'extraure, qui treu pit li surt xepa, i al final el pit l'hem de tenir ben guardadet, i seguir donant importància al panca, que és el que ens dona de menjar.
1: També ha parlat Luis García, el tècnic dels Balears, que, en canvi, no veu el Sabadell com una sorpresa passatgera.
4: Un gran rival, independientemente de que haya ascendido este año. Es un rival de que estoy convencido que va a estar peleando por los puestos de playoff, que va a estar ahí arriba. Porque lleva tiempo trabajando con un mismo entrenador, porque tiene una idea de juego muy clara. Son muy agresivos, con mucha energía, verticales, manejan muy bien el balón parado. El año pasado en toda la temporada recibieron 27 goles. Este año han recibido solo 2 en 4 jornadas y fueron el otro día. Con lo cual, que nadie se espere un partido sencillo, como son los de la categoría.
0: Qui treu pit, li surt xepa. M'ha agradat aquesta frase de Ferran Costa i també l'ambició de Luis García, perquè és veritat que aquest Sabadell està deixant molt bones sensacions en aquest inici de temporada. I ara, quan falten 4 minutets per les 9, repassem més coses que ens ha deixat aquest divendres.